0: Ni... Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
5: Mon americano, te lo cantaré bien.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

I vols un llar cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre

visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana, no mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici, qüestionais des de l'inici,

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3CAT en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes. Quan arriba a final de mes, dius, tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci. Perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
2: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat 7è.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
1: Catalies.
6: Catalies.
1: No, però després t'ha dit...
6: Tots els dies Catalies. No, eh? Ho ha dit bé després.
1: Sí,
6: Xavi Campos, té ganes d'acabar el cap de setmana. Quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
1: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Hem de parlar, hem de... Avui el trucaré. Diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5 i 5...

0: Vinga, som-hi, molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6 i 27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 55 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys, que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de cas.
2: Això ho sap tothom, ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona.

0: square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com va les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Ja, unes quantes, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No. No. Com a molt una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més.
1: Està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant. Vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i, per tant...
1: Ja saps, no preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari, que és la meva.
3: Exacte, que és la teva, sí. Amb els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita, en parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri, també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del Cor a 11:15 i després a 11:00 entrevista a Francesc Torralba, també molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: I haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: 3:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Tònia Costa.
4: Oh, quin privilegi!
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies marxen de casa, cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Toni Acosta també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
5: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
5: Les eleccions han estat més efectives que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector, és a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres,
1: ja no estan desaparegudes.
5: No estan desaparegudes.
1: Que curiós.
5: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
5: Exacte.
1: Que inicialment...
5: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res a veure. Gràcies, Carola.
5: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de sis del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells, per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Mare meva, la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'ha agradat molt.
1: Sí, és curiós aquest tema, eh?
6: Sí, pels que no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, és aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la caseta d'un senyor en concret, que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6 milions d'indemnització perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és al carrer Perry, a Nova York, que està
6: part,
1: que hi ha la tanca, però inclús havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell de tant en tant surt amb molta paciència des de fa molts anys dient deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que demanen.
6: Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta,
1: aquí hi ha negoci.
6: Ara,
1: aquí hi ha
6: negoci.
1: Molt barat.
6: Per favor.
1: Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
7: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida. Aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporers que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
8: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
7: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
1: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar de llit. I això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
10: Hi ha una part de treure sols del mercat, no?, i de l'especulació, no?, i que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
9: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
1: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare, i aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
7: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castilla-La Mancha i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
11: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, no han podido venir, pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
1: Ay, por favor, Sara Carbonero, que motiu i que dur a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs, aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
7: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no auguren res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
1: No estan els fills de Brad Pitt, també t'ho dic, Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens va deixar, home, el so de Candela Peña.
7: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix, interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
12: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català, eh? No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: En només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Onoban va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny, Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove, eh?
0: Que jove.
1: Que jove.
3: Però si tu tens 25, reina.
1: Sí, però és que sempre veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu ho farà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí, sí,
1: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses,
1: estic d'acord.
0: La vida li ha passat molt ràpid, la vida li ha passat molt ràpid.
1: Sí.
0: Com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns, per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalías, Desperta Catalunya, abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalías.
0: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romea de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari de l'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame el papel.
0: 93-201-7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 5:45 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet, i alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema,

0: als seus superiors polítics.
1: I alerta perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
0: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: 6:15, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
2: Què tal? Bon dia.
1: També a la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
3: Bon dia.
1: Anem-hi, com d'ulla les portades. Què diuen avui els diaris?
2: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al Periódico i amb un enfocament ben diferent. I trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
4: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
2: Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució situació a baix cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
4: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
1: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
4: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al Periódico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
2: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
4: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
2: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
4: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
2: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
4: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
2: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
4: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres Espanya, de dretes, perdó.
2: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
4: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
2: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
1: I hem arribat ja a 6:45 i 6:07, 7 minuts. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
5: Hola, bon dia,
1: com
5: bon
1: estàs?
5: Dilluns.
1: Una cara de felicitat que fas.
5: Bé, dilluns.
1: Clar que sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest programa.
5: Temps de descompte.
1: Ara comencem a restar els despertadors,
5: sí,
1: que
5: això ens
1: comença a agradar. Quants en queden?
5: Menys de 30.
1: Ah! Quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
5: Mira.
1: No? Anar reculant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
5: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la Policia Secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
1: Què perd, Cervera?
5: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
1: Qui surt a borsa?
5: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica ha dit d'una altra manera l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna

0: Una de més de 24.000 milions de dòlars.
1: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
0: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar la borsa.
1: 24.000 milions de dòlars.
0: Mon cap no pot arribar a pensar.
1: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
0: L'orquestra de Ciutat de Vigo,
1: i això?
0: Resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia, el web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabia les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
1: Gràcies, Sílvia.
0: Vinga.
1: Ai, Déu meu. Vinga, va, ben afinadet. Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
2: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
1: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
3: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'últim àtom. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per mi Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'últim àtom. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques. I atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya. Són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena. I en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor, amb Ton Vieira, i al millor elenc. I Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miki Esparver. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit, i demà us ho explicarem aquí als matiners.
1: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
3: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: A veure, sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a Razzmatazz del 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio, que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord.
2: Que era
3: precisament de veure,
2: el dia del treball. Sempre l'anem a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
4: Ha passat, ha pujat el preu. Valia 550 a les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: Vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja.
3: Ja?
4: Que fins avui no m'han recordat.
3: Oh, Dios, jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes. Doncs, que vaig a veure... Què vaig a veure?
2: A l'Icària?
3: Mejor impossible. As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
3: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut de tu.
3: Com diuen els francesos, me la suspendo fresh.
0: M'encanta.
3: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver a Mostec, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins a les 12 avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau aquesta cançó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83.
1: 75.
6: 75. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat. 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que hi hagi.
0: Abans...
6: I són naixements a Catalunya. Per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975. L'última, la sèrie amb menys naixements és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
9: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
3: unia. Ja ho sé.
9: Que és,
3: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons. calor.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Sisena temporada de Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
17: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
18: Això ho miraven i feien moltes coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüenzes.
19: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
20: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
21: El programa on parles tu.
22: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gela la sang.
23: Per orelles fines i cors oberts.
8: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
24: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
25: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
26: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
25: Bueno, doncs no la faig. No. Ja està,
6: és que fots cada dia un detall de veritat.
27: Les entrevistes lletges que t'he vist.
6: Avui soc... Avui
26: estic... Perdona, que m'he de dir això, però... És que no tinc una resposta.
6: No, és que no hi és, Ada. És que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
26: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
28: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner, amb Xavi Canalies.
0: I abans d'arribar a les 6 del matí volem fer el primer cafè del dia. Mira, amb una actriu, Marta, que transmet optimisme, bon rotllo i sempre ens dibuixa somriures.
1: I que, a més, des de la setmana passada la podem veure al Teatre Romea amb l'espectacle Una madre de pel·lícula, que és una comèdia de Juan Carlos Rubio.
0: Avui passa pels matiners de Catalunya Ràdio Toni Acosta. Bon dia, Toni.
29: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Com estàs, Toni?
29: Molt bé. Estic molt contenta. Estic feliç d'estar en Barcelona.
0: Escolta'm, una pregunta, Toni. Tu ets més diurna o nocturna?
29: Diurna. Sí. En contra de lo que todo el mundo piensa del gremio de los actores, es clar, diurna, clar. La verdad.
1: ¿Diries, Toni, que la maternitat et va alterar els horaris?
29: Sí, claro. Mira, yo es que los tengo un poco creciditos y por eso hablo del nido vacío. Pero la maternidad, hija mía, tú te vas durmiendo por las esquinas. Mira, yo antes era una de esas personas que para dormir era silencio, oscuridad, un antifaz, que no entre luz. Después de ser madre, a mí dame una esquina y un sofá. O sea...
0: Clar, entenc, Toni, que hi ha molta diferència entre la Toni abans de ser mare i la Toni després de viure la maternitat.
29: Totalmente. No? Mira, hay una camiseta que a mí me encanta que dice, yo antes era otra. O sea, es mi camiseta favorita. Y además, hasta que no eres madre, tú no sabes qué te va a pasar a ti.
0: Clar.
29: O sea, puedes enloquecer, puedes calmarte, puedes... Aquí cada una hace lo que puede, lo que buenamente puede.
0: De fet, no li estem fent aquestes preguntes a la Toni perquè sí, és que l'espectacle, precisament, Una madre de pel·lícula, es parla, bé, de fet, d'un moment que ha de ser complicat i que molts oients entendran perfectament, que parlem de la síndrome del niu buit. Toni, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest espectacle que està al Teatre Romea a Barcelona.
29: Pues el mío, mi casa, mi nido vacío. Esto a mí me... La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no, estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando? Entonces se me ocurrió hablar de esto justo por esa reflexión.
0: Claro.
29: Porque yo pensaba, o sea, si yo soy una tía con una vida social súper amplia, con un montón de amigos de el eventismo, venga, eventos, para arriba y para abajo, y a mí me está pasando lo del vacío, ¿cómo serán otras madres que realmente han volcado toda su vida durante 20 años, 18 años en la crianza? Y entonces ese fue el punto de partida. Y realmente empatiza muchísimo con toda la gente que viene a verlo.
1: Ara precisament anem a preguntar això, perquè una madre de pel·lícula s'ha representat més de 100 vegades, per tant segur que has sentit moltes mares comentar el que passa a l'escenari. Si veuen representades també amb el que tu expliques, no?
29: Sí, es que, a ver, es muy bonito, porque también hoy en día, como está esto tan moderno, bendito sea, de la corresponsabilidad de los padres, pues no solo son madres las que se sienten identificadas, sino que hay muchos padres. Ayer vino un amigo mío a verlo y me decía, Dios mío, Tony, es que he sentido todo eso de lo que tú hablas de bueno, por ejemplo, yo tengo un término que es la casa sorda. O sea, mis hijos son como ruidosos, les gusta la música, tocan la guitarra, cantan. Entonces, de repente, estás tú ahí con la perra, que estás hasta deseando que la perra ladre.
0: Toni, penses que hi ha una sobreprotecció de les mares, dels pares, cap als fills, que els fan fer coses o que us fan fer coses sospitosament estranyes o no?
29: Sí. O sea, no edulcores la pregunta. O sea, son unas pesadas. A mí, yo de pequeña hacía todo sola.
0: Claro.
29: Si yo con 14 años cuidaba a mi hermana, me encargaba de la casa, entraba, salía con 14. Y ahora somos pesadísimas. Entonces ellos, pues en realidad también buscan maneras de huir. yo hago muchos esfuerzos y a ver, déjales, no has recibido mensaje, venga, no pasa nada. Luego hay una cosa muy divertida que les digo, prueba de vida. A mí como que me mandéis cualquier cosa que salga de vuestro móvil y entre en el mío, a mí con eso me basta, ¿sabes? Una foto, un meme, algo. Pero sí, yo creo que un poco la tecnología nos ha acostumbrado a tener un contacto demasiado permanente, ¿no?
0: Sí.
29: Estás todo el día en contacto con ellos. Clar. Y que eso no es sano.
1: Clar, imagino que ha de ser un moment complicat i segurament se'n parla poc, potser amb els anys cada vegada s'ha anat parlant més, però es dona per fet que és una cosa no natural que acabin marxant de la vida, però el procés realment no ha de ser gens fàcil.
29: No lo es. Por eso a mí me gusta hablarlo. Creo que la clave hoy en día, que las mujeres nos hemos venido arriba, y antes era, pues, hablas de la menopausia, oh, qué pesada. Hablas de la depresión postparto, joder, qué pesada. Hablas del nido vacío, bueno, pues te jodes. Ahora voy a hablar de lo que me interesa.
1: Claro.
29: Y sobre todo compartir, porque lo que sí es sano es esa catarsis que se provoca con todo el mundo al salir, ¿no? En el vestíbulo, que sale todo el mundo comentando, ostras, yo soy esa persona. Yo me he sentido así de sola.
0: És que, de fet, quan estava llegint, Toni, la sinopsis de l'obra, de cop i volta he pensat dues coses. Una, no se'n parla prou, que a vegades estem poc acostumats a parlar de coses que acaben passant a casa de totes les persones. I dos, jo que ara m'he fet gran i que veig els meus nebots que estan a punt de marxar de casa, he entès el que van sentir els meus pares quan jo vaig marxar. Que aquí ha d'haver-hi com un xoc mental, saps què vull dir-te?
29: Uy, es que eso fue el gran hallazgo de la función. Yo busqué a Juan Carlos Rubio,
0: sí,
29: porque yo pensé, como yo busqué a otra mujer dramaturga madre, nos vamos a poner de una intensidad a las dos.
0: Que va a ser un drama.
29: Entonces, Juan Carlos, que yo ya había trabajado con él en otras dos ocasiones, aportó eso, decía, es que yo también me fui. Y yo no sé si me fui, yo creo que me fui peor, yo me fui del nido mucho peor que como lo hacen mis hijos. No teníamos la tecnología, yo llamaba a mi madre dos veces a la semana.
0: Claro.
29: O sea, cómo esa generación de mujeres afrontó el nido vacío no tiene nada que ver a lo que tenemos nosotras ahora. Entonces, eso fue un gran hallazgo. Y otro hallazgo es contarlo en clave de comedia.
0: Exacto.
29: O sea, la gente se muere de la risa cuando en realidad Eva María, el personaje, está viviendo un drama. Ella siente que su hijo la ha abandonado, siente que en realidad de risa, porque es ley de vida.
0: Exactament.
29: Y que dirá, se van a ir. Se van a ir, los estás criando para que se vayan.
0: Et vindrem a veure perquè, a més, Toni, ets una persona optimista.
12: Sí,
0: sempre
12: et veiem
0: de bon humor, encara que després estiguis plorant alguna nit a casa teva sola, però transmets, com sempre, molt bon rotllo, que és, al cap i a la fi, l'ADN d'aquest programa.
1: Toni, fins quan et podrem venir a veure al Teatre Romea?
29: A ver, estaré hasta el día 14 de junio.
0: Val.
29: De miércoles a domingo. Y los sábados, si no muero por el calor, voy a hacer dos. Dios mío, qué calor. Pero bueno, es así en toda España, o sea que bueno. Los sábados hago dos. 5:30 i 8.
0: Vinga, apuntadíssim.
1: Apuntat, recordeu això, Una madre pel·lícula, fins al 14 de juny al Teatre Roma de Barcelona.
0: Toni Acosta, moltíssimes, moltíssimes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i moltíssima merda amb aquest espectacle que es diu Una madre de pel·lícula.
29: A vosotros, de verdad, muchísimas gracias por recibirme.
0: Un petonet, Toni, adeu.
29: Adeu.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
3: Bon dia, Xavi.
0: Què tal, com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
3: Quin respecte.
0: Que sí, home, ja el tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
3: M'encanta, soc superfan.
0: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Catalunya, esperant què t'ha passat Francesc, aquest cap de setmana, aquest home de la muntanya.
4: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar
0: sí,
4: la Urbe.
0: Ah, sí, estrella mediàtica.
4: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
0: M'ho va dir, que la gent esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Aloi, aloi. I vas arribar a catifa vermella, que allò va ser un escàndol.
4: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser
0: ara,
4: la part urbana.
0: Ara. Pugem a la muntanya.
4: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que li vam dir la festa rural.
0: Sí.
4: I el que vam fer va ser fer diferents activitats relacionades amb el món rural i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
0: No m'ho diguis.
4: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit. Va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar i la gent anava venint, els anava veient, els anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
0: Molt bé, molt bé.
4: Manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
0: Veus que bones!
4: Va ser un èxit, va ser un èxit.
0: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
4: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogó afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia en general serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els baixos en pròxim dies. Demà, per exemple, hi haurà tempestes, refrescarà. Dijous tornen a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
0: Gràcies, Eloi. Que vagi bé. Fins ara. Francesc Soler, tot teu.
3: Fins ara, Canalies.
0: I tornem demà. Bon dia, matiners.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.
7: Ja comença a fer-se

0: són... Els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Opino de que... Amb aquesta cançó, Opino de que, gràcies, Anna, per dir-me que té calor, que feia temps que no el sentia, us hem de parlar de les ressenyes a llocs web, perquè Google penalitzarà els restaurants que facin això que dèiem, que pressionin els seus clients per deixar ressenyes positives.
1: És cada vegada més habitual arribar al restaurant i que només obrir la porta doncs ja et topis amb un QR que ja d'entrada et demana que valoris positivament aquell local i que deixis un 5 de 5 de valoració sense que encara tu no et fes res, eh? Vull dir, ja et diuen allò, escolta, sisplau, fica'm un 5 de 5. Doncs també us haurà passat allò que acabes de dinar o sopar, demanes el compte i el cambrer te'l porta, però també et demana un favor. Et diu, t'importaria deixar una bona ressenya del servei que has rebut? Podries afegir també el meu nom i dir que t'he tractat bé? A canvi, en el millor dels casos, doncs el cambrer doncs et pot arribar a oferir un xupit o un xarrup, un didalet o un cafè. Però tot això no deixa de ser, evidentment, un xantatge.
0: Absolutament, tant.
1: I Google doncs vol acabar amb això i per això diu que penalitzarà aquesta pràctica. De fet, a l'abril, Google ja va actualitzar la seva política sobre ressenyes i va alertar que no permetria que els comerciants oferissin incentius com ara pagaments, descomptes, serveis gratuïts perquè els clients doncs escriguin un comentari positiu. Però ara... hi ha moltes i moltes maneres de demanar les coses. Per exemple, una és que el cambrer doncs us suggereixi deixar un comentari sobre el tracte rebut, però l'altra és que us insisteixi i us demani que poseu una bona valoració, que a més afegiu que ell o ella doncs us ha servit molt bé, però és que també hi ha cambrers que no marxen del teu costat fins que no has publicat la ressenya.
2: Ostres, és gravíssim, això.
1: I a més es justifica dient, mira, fes-ho ara, perquè després te n'oblidaràs i no ho faràs.
2: Clar, doncs és que potser no ho vull fer. És
3: a
2: que
3: mi m'han arribat a deixar una targeta amb el nom del cambrer. O sigui, dient, recorda qui sóc,
2: sí,
3: i deixa la targeta i anava deixant-la a cadascun dels que estàvem a la taula. I dic, de brita?
2: Sí, això he de dir que no m'hi he trobat mai i ho trobaria realment molt violent, tant com fins al punt que és motiu de no tornar a aquest lloc.
3: O fins i tot és motiu de fer una ressenya
2: exacte,
3: dolenta.
2: Negativa.
1: Exacte. Jo aquí també us he de dir que segurament aquest home està una mica coccionat per el
2: segur,
1: seu amo.
2: Segur.
1: I li he dit, escolta'm, o parla'm bé del local i a més dir que si has tractat bé, o sigui, et tenen en consideració.
2: Sí.
1: Doncs bé, tot això es podrà considerar una coacció i Google el que farà és que quan una persona estigui buscant restaurants a prop seu, aquell establiment no apareixerà en el cercador, és a dir, que l'ocultarà. I com sap Google que aquell restaurant doncs, ens ha pressionat perquè nosaltres deixem una bona ressenya? Doncs denunciant-ho. Nosaltres, com a clients, podem avisar que el restaurant ens ha demanat que escrigui una bona ressenya, que mencioni el cambrer, que voti amb un 5 de 5 i que no ha parat de repartir-m'ho fins que no he publicat la ressenya. I és que les estrelles són molt importants.
3: Ara bé, i si un restaurant proper al restaurant en qüestió denunciat ha estat qui ha instigat a fotre ressenyes negatives o a dir, mira que m'han pressionat per fotre la pizza.
2: Però igual de malament, igual de malament.
3: Però això està passant. Suposo que us heu trobat de, jo què sé, d'establiments que posen ressenyes negatives a altres...
2: Ah,
3: de la competència, saps què vull dir?
2: Home, per llavors Google hauria de poder investigar i si aquella persona que fa el comentari té un, és propietària d'un restaurant... Clar, però com saps, no? Perquè ho fa
3: és
2: potser la cunyada.
3: Complicat, és complicat,
2: Déu meu, és que la ment humana és perversa.
3: Ara, trobo molt bona aquesta iniciativa, però clar, aquí pot
2: fet
3: passar...
2: Fet la llei de la trampa, no? Una mica.
1: Doncs les estrelles, com diem, són molt importants perquè el boca-orella ja no funciona de la mateixa manera que funcionava abans. Ara, si necessites doncs, trobar alguna cosa, molts la demanem a Google i és Google qui ens suggereix quin local s'adapta més al que allò que demanem i a més, doncs, t'ho posiciona perquè com més valoració tingui un establiment, doncs més ben posicionat estarà a la xarxa, és a dir, que t'apareixerà abans que un altre que té menys estrelles. Però atenció, perquè no només ens hem de fixar en la valoració. Si té una valoració de 4,7, que seria força alt, però té pocs comentaris, per exemple, doncs només en té 20, però un altre local doncs té una valoració de 4,2, però en canvi té 3.000 comentaris,
2: clar,
1: doncs
2: això
1: segurament...
2: Jo,
3: és
2: això
3: molt més fiable,
2: fixo.
3: I tant. No?
2: M'hi fico també a vegades amb el nombre de comentaris, més que no pas en la nota, perquè,
3: totalment.
2: Per exemple, dius que aquest lloc porta molt de temps i la valoració és fiable.
3: Exacte.
1: Sí, però vaja, no només ens han trobat en restaurants, aquí Google doncs penalitza restaurants, però ens han trobat en botigues de roba o el taller mecànic, com deies. Jo fins i tot m'he trobat metges que em demanen que els valori amb un 5 de 5 metges, eh?
2: Ostres.
1: Sí, sí.
2: És que em sembla tot molt pervers, eh?
3: I després... Si et pot regalar un metge, si ho fas bé, et dono bueno, una piruleta, no?
1: Sí, veus? Però vaja, jo del que em vull queixar també és de totes aquelles trucades que reps després d'un servei allò que et venen a posar el router
3: oh,
1: i et diuen valora'm una trucada de 5 minuts valorant el tècnic que ha vingut a casa, que això és molt pesat.

0: deixo per després.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: És l'hora del conte amb la Laia Vidal. Avui sobre quina àrea temàtica, amb una paraula?
3: Consum, podríem dir.
2: A quin tipus de xarxa?
3: A Instagram, bueno, totes, però Instagram sobretot, i de fet és una pàgina web també, si voleu, podeu consultar tant la web com les xarxes, en especial Instagram. Però mireu, es diu iFixit, d'acord? En anglès,
2: iFixit. Jo ho arreglo.
3: I en el fons és un recopilatori, una gran borsa de manuals d'electrodomèstics, eines diverses, coses que necessitis per la casa, sobretot això, coses per la llar, però no només.
4: Que se me va trencar ja la tarda l'extractor de casa.
3: Doncs mira, poca broma, i arribaràs, però de seguida, més a més, perquè tens tots els manuals per fer-ho servir i també vídeos a vegades per fer com es fa servir.
2: Podem tornar a aquella anècdota que et vaig explicar un dia, que vaig trucar a tres establiments del meu barri per una torradora
3: sí, per
2: i que ningú me la volia arreglar. També és veritat que jo no vull fer res, eh?
3: O sigui, però
2: que
3: també s'ha de dir que... No, exacte, hauries d'aprendre'n, perquè de fet ara, especialment a diverses ciutats del país, però a Barcelona sé que ho fan, es fan tallers de reparació on hi ha tècnics que munten un xiringuito en una plaça i doncs els veïns poden anar amb el seu aparell que volen reparar i els tècnics els ajuden a fer-se ells mateixos la reparació. Doncs en aquesta línia hi ha aquest iFixit, que hi ha des de consells bàsics per poder reaprofitar coses. Per exemple, és tan tonto com aquesta cantimplora que fas servir tu, Roger, per exemple, en aquest cas no t'hi has posat enganxines, però si ho haguessis fet, podria ser que al cap d'un any te n'haguessis cansat de les enganxines, doncs et diuen exactament com, amb quins productes pots netejar l'ampolla per treure'n les enganxines, que no quedi cap tipus de marca per poder, com gairebé com si la tinguessis doncs nova, no?
2: És que la meva ampolla d'aigua tenia un adhesiu de Hufflepuff, perquè ara semblava un excrement.
3: Ja, doncs llavors, quan s'ha fet mal, l'acabes de netejar amb aquests productes que et diuen i et queda com nova i pots posar doncs, nous adhesius. També, per exemple, ens recomanen un aparell que té molt bona pinta, que es diu en català se'ns diu multímetre, i diu que és una eina de diagnòstic que va molt bé perquè et diu, tu l'endolles a un aparell i et diu la bateria aquella en quin punt estàs. És un mòbil que fa ja comença a fer que no va gaire bé, connectes aquest aparell, un multímetre, i et diu, et diagnostica en quin punt està la teva bateria, com estan els circuits del teu aparell, i per tant ja saps una mica què és el que has de començar a arreglar, perquè és veritat que amb aquests aparells electrònics costa molt, moltes vegades, si no en tens ni idea, doncs no cal dir que jo ho tindria molt complicat, però algú que hi entengui una mica, doncs, però si tens aquest aparell, doncs encara t'ajuda més a especificar quin és el problema que té. Però a vegades és una cosa tan tonta com el rentaplats. Ens fan un manual pas a pas de com netejar el filtre del rentaplats, que és una cosa que li allarga moltíssim la vida, perquè és on s'hi posa tota la porqueria i sí que saps que l'has de netejar, però a veure exactament com s'ha de fer. Doncs hi ha un manual per això. I a més, si voleu, a part el compte és en anglès, però també hi ha un iFixit Europe que ens porta, doncs, per exemple, productes en la seva versió europea, perquè pot ser que a vegades alguns manuals costin de trobar. I també hi ha a la web la versió espanyola, fins i tot llavors tens en castellà moltíssims manuals d'instruccions perquè doncs la llengua tampoc no sigui un problema.
4: En català n'hi ha,
3: reparació... no? No, crec que no. Aquí penjaves a la web, no. Però ja, per exemple, et parlo de... Mira, no sé si 400 guies de diferents productes que fem servir a casa. També ens diuen, a vegades, ens recomanen marques que són més fàcils de reparar que altres. Això ho fan molt a les xarxes, a Instagram, per exemple. Diu, atenció, perquè acaba de sortir el producte al mercat que té molt fàcil reparabilitat. És aquell dret de reparació que en vam parlar un dia, eh? O sigui, la capacitat d'un producte de ser reparat hauria de ser una variable que tinguessin en compte a l'hora de comprar. Doncs aquí ens recomanen això, marques que aposten per aquest dret a reparació dels seus productes. És bastant interessant cap al món en què anem, la veritat. iFixit.

0: nou espai de consells de la Laura Grau. Avui algú potser es podria sorprendre perquè la Laura, des de la seva posició, ja dona consells a gent que està començant a tenir fills. No us xoqui tant, no us xoqui tant, perquè, Laura, en la meva pròpia pell, jo, d'amics, gent al meu voltant, que porten anys en parella, que ja tenen un, dos, tres fills, em donen consells de solteria, que jo, per ser single, jo els freno i els dic, calla, que no en tens ni idea, i els començo a donar jo també consells pels seus fills. Em diuen, el meu fill de 5 anys pot veure Hellraiser? Pot veure-la. El meu nen de 7 anys pot veure Alien? Pot veure Alien. I jo els desemboco a ells.
1: Perdona, és que no pel fet de ser pare neixes ensenyat. Vull dir, pots ser un pare i no tenir ni punyetera idea de ser-ho.
2: Jo estic bastant a favor de no aconsellar gent que no tens ni puta idea de com és la seva experiència.
1: Bueno, us ho expliquem força. Crec que som bastant passats si expliquem-vos les nostres misèries.
0: Si portes 25 anys casat, no m'expliquis consells per lligar.
1: No,
2: no, no. Un moment, és que abans d'entrar en aquest tema, hi ha una frase que heu de deixar de dir, en general, la gent que teniu parella, que és dir-nos a la gent soltera i arribarà quan hagi d'arribar. Aneu a la puta merda. No, calleu, calleu. No,
3: jo la dic molt, aquesta.
0: Pues a mi, quan em diuen això, els dic, vale, doncs, trenqueu totes aquestes parelles d'aquí, trenqueu tots, ja veureu, comenceu de zero, ja veureu.
1: No,
2: jo també els dic, ja arribarà quan hagi d'arribar la ruptura.
0: El divorci, exacte.
2: Ja estarem aquí.
1: Bona torna.
2: En fi, jo el que vull parlar és... jo vull parlar directament als meus amics que estan tenint fills i filles, criatures petites, sobre la meva perspectiva de com han de gestionar la seva paternitat, maternitat, amb la nostra amistat.
1: Val.
2: Perquè veig que aquí hi ha una mica de desorientació, no passa res, és una situació nova per tothom, tots ens hi adaptarem, però jo ja, amb la quantitat de criatures que he anat veient néixer, crec que tinc certes taules per començar a recomanar coses per, sobretot, mantenir la nostra amistat, que és l'objectiu de tothom, no?
1: Perfecte.
2: El meu primer punt és que vull ser l'última en assabentar-me'n, jo personalment, Laura Grau, perquè si sóc la primera, ho ventilaré. Em sap greu, no sóc la persona indicada per guardar un secret, jo treballo als mitjans de comunicació, tinc un perfil d'Instagram amb molts seguidors, jo de cop i volta estic tan emocionada que se'm pot escapar en qualsevol moment.
1: Haig de dir que és tan cert com que un amic comú que tenim em vaig assabentar jo a través de la Laura.
2: És així, llavors.
1: És així.
2: Si a mi em supera l'emoció.
3: Però perquè si ho dius d'entrada, és dir, no m'ho diguis. Si m'has de donar una cosa que no vols que sàpiguen, no me la diguis.
2: No,
3: està molt bé,
2: i no sóc una tia que em sàpiga greu assabentar-me en una tercera persona perquè ningú m'ho ha dit. O sigui, no m'ho prendré personal. Entenc que jo estic donant aquesta consigna. Si de cop i volta sóc l'última i pràcticament estava a punt de parir i em diu, no, és que, clar, no sabíem com dir-t'ho perquè no ho xerressis i tal, jo
1: no
2: ho entendré.
1: Res, no passa res.
2: Perfectament.
1: No t'enfades.
2: Però de veritat, no m'ho digueu la primera perquè és que jo... No sé com ho foteu vosaltres per mantenir el secret. M'entens? O sigui, és que jo el dia que em quedi prenyada, t'ho juro que ja sé que no s'ha de fer, però és que jo el tercer dia ja ho hauré dit a tothom.
1: Bueno, hi ha pares que van amb l'eco de l'ecografia de les 3 setmanes de l'embrió penjada al front allò. Mira!
2: Clar que sí, tio, és que fot una il·lusió.
1: Sí,
2: vale. Seguim amb el tema de la gestió de la informació. Clar, jo ja entenc que quan tu estàs embarassada o acabes de tenir una criatura, hi ha moltes coses noves per explicar. Jo, des de la meva pròpia perspectiva, potser teniu algú que us ha dit el contrari, però no sou pesats. Ho vull saber absolutament tot. Vull saber què diuen a les classes de prepart. Vull saber com són els pares del grup de pares.
3: Però tu pareix una tia curiosa i interessada. No sé si tothom ho veu igual, però endavant. Et diu molt a favor teu.
2: O sigui, pensa que les meves converses amb els meus altres amics que no són pares són sempre el mateix, que és, va, dissabte vam anar de festa i vam fotre'ns 8 roncoles i aquest es va fer ullets amb l'altre i, buah, no saps el que va passar tornant al metro, que ens va multar, hòstia, sorpresa, exclusiva. De veritat, sou els únics que podeu aportar contingut nou. Expliqueu-m'ho tot. Jo ja sé que vosaltres penseu que estem cansats de sentir-ho, però jo no m'estic cansant mai de sentir-ho. Si vosaltres esteu cansats d'explicar-ho, també ho entenc. Podem fer una mica de canvi de tema, podem parlar del Barça femení, del que vosaltres us vingui de gust una estona, però si esteu emocionats, expliqueu-m'ho tot, me l'ensuda. Jo ja us aniré preguntant què volen dir els conceptes, perquè no m'entraré de res, però vosaltres m'ho aneu dient. No, i és que a més hi ha molt desconeixement, hi ha molta ignorància. Jo cada cop que m'expliquen coses del part de la gent penso, però això és possible, tio? Si tenim encara un imaginari molt de pel·lícula i de sèrie d'aquestes on, bueno, tot és molt espectacular i tal, i després és tot mentida i cada part és diferent.
3: Oi, també et diré una cosa, Laura, que jo trobo que al voltant de la maternitat hi és molt, i és que antigament totes les... O sigui, contínuament estava naixent gent al voltant de tothom. I aleshores tot això estava molt més socialitzat i tothom arribava al moment del part sabent molt com es paria, perquè tenia 26 germanes grans i 43 cosines que li havien explicat. I ara, com que les famílies són molt més petites, tot és molt més privat i vivim tots molt més individuals, costa, arribes a segons quines situacions i dius, hòstia, pots creure que jo no he vist o no m'han explicat mai de primera mà això? I trobo que tot el coneixement que puguis tenir per avançat, doncs és bo.
2: Totalment. Després, volem el xisme de les classes de famílies, de pares i d'històries, tant de les pre com de les post. Per què? Perquè jo estic descobrint que allà hi ha un món, xaval. Clar, tu penses que pare ho pot ser tothom, vale? Ningú et demana el carnet, ningú et fa un psicotècnic, no, pare, mare, no. En principi és barra lliure,
1: totalment.
2: No?
1: Mira,
2: llavors, tu...
0: Perdona, l'Andrea diu, bravo, Laura, sense que hagis acabat encara, eh?
2: Perquè sí, sabia... Ah, molt bé, m'encanten sí. Aquests fans que tinc que em fan like sense mirar, sí. Plan, sense escoltar ni sense res. Clar, és això, no? Hi ha una fauna en aquests grups.
1: Absolutament.
2: De paternitats i maternitats, és que jo vull saber tot, perquè acaben convivint amb gent tan diferent
3: de nosaltres. És la Catalunya real, perquè al final, si no ens tanguem amb bombolles, no? Segons quines edats,
2: exacte.
3: I en canvi passa segons
2: sí,
3: quines...
2: Sí.
1: Allà ens unim tots.
3: I passes per tot, tothom hi passa per aquí, no?
2: Jo vull que em feu les descripcions reals de les famílies amb qui esteu compartint aquesta experiència. A mi sempre em fa una mica de por que els meus amics acabin fent més amics dels pares nous que estan coneixent, perquè estan compartint moltes coses que meus, però confio que podrem conviure.
3: I tant, vale? Hi ha lloc per tot.
2: També hi ha un punt, de més de poble petit, que en aquests grups s'acaba coincidint amb gent coneguda que feia temps que no veies, que de cop i volta també se sent pare o mare a la mateixa vegada que tu.
1: O ex.
3: I ex, exacte.
2: O ex.
3: Això ha passat.
2: Llavors, volem saber tota l'actualització de la vida d'aquesta persona. O sigui, explica'ns-ho tot. Els detalls íntims, no. Cadascú, doncs, els seus parts i les seves experiències de postpart, doncs, que se les quedin per ells, però jo vull saber de què està treballant, on està vivint, la seva germana al final s'ha separat o no s'ha separat. Tota aquesta informació, tu, persona que acabes de ser pare, la tens de primera mà. Per tant, porta cap a casa.
3: En els contextos poble és interessantíssima aquesta cosa que et passa als 16, 18, 19, 22 anys i pensa que aquella persona, amb sort, no te la tornes a trobar i resulta tant. Que a l'equip de bàsquet del teu fill, saps?
2: No,
3: vinga, cada tarda, dimarts, dijous, divendres, dissabte, allà...
1: És una qüestió generacional, passeu
3: totalment.
1: Per les coses al mateix temps.
2: No, i clar, i de... no, no, ui, encara em queda, un moment, perdoneu, eh?
1: No, tira.
2: Sí, sí, sí. Vale, no, i a més, clar, si és a la cua de, jo què sé, d'agafar una... del registre civil, per dir-te sí. Alguna cosa, doncs no passa res, però hi ha situacions estranyes, de reconnectar amb aquestes persones semiconegudes a les classes de piscina, de bebès. Bueno, allà amb el banyador i el gorrito. Això, a les classes de prepart que potser estàs explicant detalls de la teva intimitat, que totalment. Aquesta persona que anava amb tu a segon de primària està flipant, saps?
1: Un dia bueno, us en portaré total. Una de confessió d'aquestes de classes de prepart que us tombarà.
0: I on va la vagina al registre civil, allí a la plaça Duc de Medinaceli,
2: prop
0: del port?
2: Sí, ja sé on és.
0: Però ja has d'anar amb algú que ja es volia casar amb tu.
3: O sigui, sí, clar, no. Tu vas anar com a demanar aviam si hi havia algú voluntari,
0: bueno,
3: no?
0: Bueno. Em vaig liar, però si la resta de gent ho va fer bé. O sigui, tenien hora i tot.
2: Top. Següent. Us faré els regals que em doni la santíssima gana. Vale? O sigui, és una cosa que heu de saber. No m'intenteu evitar, no em passeu ni molt menys
1: saps
2: una llista d'aquelles
1: falta?
2: De merda.
1: No, tu a ella de fer falta, no.
2: Allò, no. És que hi ha gent que fa llistes. Sí, que jo ho trobo pràctic per exemple, tietes, cosines, gent que ha de quedar bé amb tu perquè tenen com una mena de compromís parasocial amb tu perquè, jo què sé, la teva veïna, no? A aquesta gent li passes la llista i el que faci falta. A mi... No em diguis com he de venir a casa teva. Jo vindré amb una quantitat de pongos que ja em pots fer un espai en una lleixa de l'armari perquè jo aniré a una fira medieval i veuré una joguineta d'aquestes de fusta que em fa molta gràcia i te la portaré.
3: Clar que sí.
2: Et portaré un conte amb el bolquers, nom de la teva criatura.
1: Laura,
2: que
1: regala sempre bolquers que sempre tenia.
2: Que no, deixa-la. Què
3: volies de
2: bolquers? No. Què bolquers?
0: Laura, en aquest cas crec que estem al mateix barco, que a mi m'és igual el que es demani. O que, o sigui, jo si vull un ninotet de peluix així per nadó de Star Wars, li compro això perquè don la gana a mi.
1: I un paquet de bolquers.
2: Després, si no vols, ho regales. Però deixa'm a mi ser feliç consentint aquesta criatura de la que em sento part de la família. Per tant, vull fer de cangur. Qualsevol dia de la setmana, qualsevol hora, me la pela, dissabte a la nit, planazo. Jo
1: vinga,
2: ja
1: Laura,
2: per respecte.
1: Aquest dissabte te quedes les nenes. Fantàstic.
2: Pues és que
1: gràcies.
2: Això ho dia, avui després no ho feu.
0: I hem dit Hellraiser, com a pel·lis.
1: Sí.
2: Perquè teniu al cap la falsa idea de que, bueno, estem tots molt ocupats i que preferim anar de festa i que potser als avis els fa molta més il·lusió fer aquest paper, però qui està allà quan els avis ja no ho puguin fer perquè siguin massa grans, la teva criatura tingui 10 anys i sigui insuportable? Allà estarem nosaltres, quan allà parlin i diguin coses que estan fora de lloc. Si us salvarem el cul quan els crios siguin molt pesats, també us els volem salvar ara, que són encara macos i fan gràcia i fan molta il·lusió. Per tant, compteu amb nosaltres, és que ens odieu, teniu la boca molt gran.
1: Molt bé.
2: Però jo estic emprenyada de veritat, perquè sabeu la quantitat d'amigues que m'han dit...
1: Fa cara d'emprenyada de veritat,
2: Sí, us la deixarem cada cap de setmana, no patiu,
1: no
2: sé... I
1: no
2: després,
1: veus.
2: Bueno, no ho sé, ja et dic, no sé què els hi passa al cervell, però no...
0: Jo ja m'he trobat de juerga, fills d'amics. Ja estic a aquesta tercera fase, si vols, ja te la regalo. Hòstia, per una altra
2: dia. És que això també ha de ser dur.
1: És una altra història, això.
2: Intento anar ràpid per acabar. Igual que amb els regals, que sapigueu que li ensenyaré una mica el que em roti a mi. Jo crec que jo, si jo fos mare, voldria fer com una mica de pla 200 de pla docent amb els meus amics, no? O sigui, tu en saps de bricolatge, li ensenyes de bricolatge.
3: Això està molt bé, això està molt bé.
2: És que això és guapíssim, tu te l'emportes a la Bíblia, l'altre a collir préssecs, jo me l'enduc de concert, cadascú lo seu, tots som experts en alguna cosa, llavors jo crec que entre tots podem crear com el superhumà.
0: Oh, i tant.
2: O sigui, es creu de Sant Jordi com a mínim guai, amb tot bé el que podem aportar. Llavors, a mi si em dieu, sisplau, ensenya-li això perquè a casa ningú té ni puta idea, jo,
3: totalment,
2: a favor.
3: Totalment,
0: no,
3: deleguem els coneixements.
0: No, que me la fas enxaneta i després cau, em fas patir. No, no,
2: oh,
0: no.
2: Jo confio que vosaltres confieu en mi.
0: Exacte. Clar, sí, home.
2: I per últim, ja, veiem-nos. O sigui, la conciliació i tot el rotllo, jo ja sé que han de ser una putada i que també voleu descansar, però de debò que a mi em molesta zero quedar per fer la migdiada, quedar un diumenge per menjar les sobres de la setmana, portar-vos tàpers, me la pela, no vindrà ara una persona que no té ni dents a separar-me a mi dels meus amics que conec des de fa 15 anys. Jo me l'estimo des de que ni existia i li toleraré tot, però això sí que no li permetré. Per tant, i volem ser, ens convideu en qualsevol moment guarríssim de la vostra vida, encara que no sigui divertit i encara que no sigui una festa i superagradable. No portem aquí tota la joventut sent uns hippies amb el rotllo de la tribu, perquè ara vingueu a convertir-vos en una família nuclear de l'Opus Dei, que ja us conec.
0: Que bonic. Que bonic. Laura!
2: La
0: nostra oient Andrea, la mateixa que deia bravo Laura, ha enviat un altre missatge, que ara amb majúscules diu bravo Laura com a joder. També tenim més reaccions, com ara la Thaís, que diu de la lactància, d'això s'ha de parlar, i molt, quin dolor, i ningú diu que dure de lactància. Tu calla, Sergi. Laia, lactància?
2: Que això sí que no ho puc
3: saber. Depèn del cas.
0: L'Albert diu, amb els meus fills estem a taula esmorzant i juguem el joc de quantes paraulotes diu la Laura Grau. Diu, ens ho passem molt bé, sobretot amb el combo no fa puta gràcia o me la suda. Per cada paraulota una mossegada a la fruita o a l'entrepàs.
2: M'encanta, estic educant a fills de gent que no coneix.

0: els experts. ICA. Alfons Gorina.
1: Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Alfons, ja saps que a vegades fem bromes comentant coses tan banals com el pòster, mira qui surt, o el tràiler, em va fer pensar que no sé què. Ara aniré encara més a baix.
2: Ui.
1: Que són aquelles com teles promocionals que posen a les portes de vidre dels cinemes. Allò que quan entres ja hi ha un adhesiu d'un pòster. És que jo fa setmanes que cada cop que vaig al cine dic, ostres, la Zendaya i en Robert Pattinson. I mira, el truc de màrqueting de posar adhesius gegants als vidres m'ha fet pensar, ostres, aquesta pel·li estarà bé, jo vull veure si s'enrotllen. Doncs aquesta pel·li, el drama.
3: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. The stories are you gonna do?
4: What do you mean, my speech?
1: I al fons ens l'has posada la primera, així que...

0: abans de casar-vos heu de treure tots els secrets que teniu a les vostres vides. No hi pot haver secrets entre vosaltres.
1: Sí, secrets entre ells, no de cara fora de la parella.
0: Són quatre amics, doncs cadascú dirà el secret més important que té per allò de...
1: És com un jo mai.
0: Exacte. Sí. I què passa? Que surten secrets tan foscos que de cop tot comença a trontollar i la boda pot ser que se celebri o no, tindrà conseqüències gravíssimes. Tot això vestit de comèdia negra i esbojarrada total, i amb un paper del Robert Pattinson i la Zendaya, els dos estan realment molt bé, per tant jo crec que et satisfarà perquè és una pel·lícula, primer això, que té un misteri i després les conseqüències són bastant divertides, a més.
1: I veig que una de les amigues és l'actriu Lana Haim, que la recordareu de Licorice Pizza, que feia molta gràcia. Ah, en segueix fent aquí?
0: Sí, és la millor amiga, no?
1: Sí,
0: és
1: de la Zendaya,
0: efectivament, i que es veurà especialment afectada pel secret de la seva amiga, i per tant també una amistat que trontolla de manera important quan sorgeixi, aquest secret.
1: Hem començat amb el drama i ara continuem amb Mallorca Confidencial.
2: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
3: És veritat que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
1: Mallorca Confidencial, que jo ja he vist imatges prèvies, i jo no dubtava que Lolita tingués moltes habilitats, així com els actors i actrius han de tenir habilitats, però no me l'esperava parlant en mallorquí. No és un català impostat o un mallorquí impostat. No, li han dit fes de traficant gitana de Mallorca en aquesta pel·li de traficants, i la clava bastant, almenys pel que fa a tema llengua.
0: Sí, no, sens dubte. És que la Lolita s'hauria de prodigar més pel cinema. Ha fet molt poques pel·lícules i és un talentazo, és un artista com tota la seva família, no? I la veritat és que així...
1: Diem Lolita Seques, és Lolita Flores, que també sembla que sigui la nostra amiga, però la Lolita Flores, cantant i actriu, sí.
0: Té un punt de partida, com tu dius, superatractiu, perquè fa del personatge que va ser la Paca, és un personatge aquí que li diuen la Xussa, és diferent, O sigui, és una mica de ficció, però hi havia una gran matriarca gitana a Mallorca traficant de drogues, que es deia la Paca, i ella ve a fer un personatge inspirat en aquest, no? I la veritat és que està molt bé aquesta part, però gairebé et diria que en funciona més el que és la vida familiar, la vida d'aquest clan, la vida del barri, per entendre'ns, no?, d'aquesta canyada, que no pas la subtrama de les drogues, la subtrama immobiliària, perquè també hi ha un tema d'allò, una Mallorca, que és, perquè això és a principis del 2000, però no és ara mateix.
1: Però vaja, hi ha una transformació, ja es veu.
0: Clar, però era el moment del boom immobiliari, el moment que tothom volia construir, que Mallorca estava creixent moltíssim i, per tant, necessitaven també els barris dels gitanos per seguir creixent i comença aquí una guerra entre delinqüents de traje i corbata per entendre'ns amb delinqüents de carrer. I bé, és interessant, però ja et dic, a mi m'agrada més la pel·lícula com a pel·lícula costumbrista gairebé que no com la seva trama criminal. També crec que està una mica massa desaprofitada la Lolita, que podria sortir més.
1: Sí,
0: els protagonistes més aviat són uns altres, malgrat que ella sigui el reclam mediàtic de la pel·lícula.
1: Doncs si us ha cridat, aquesta es titula Mallorca Confidencial.
4: Ganaré. Haré historia.
5: Sí. I Rubén, que aprieta mucho para el campeonato, ¿o qué?
6: Venga, muy bien.
1: I ara una pel·li catalana que, mira, com a reclams, ja et dic que tot el que fa l'Àlex Brendemil sempre m'atrau, i la Marina Salas també, es titula Corredora, una pel·li sobre malalties mentals en l'àmbit de l'esport, que no sé si hi ha també una mica allò de la superació personal que sempre han de veure en aquestes pel·lis, o va per altres camins?
0: Sí que hi ha una mica, és a dir, podries fer la mateixa pel·lícula, és a dir, podries fer la mateixa malaltia avui dia amb una altra pel·lícula, al final és un brot psicòtic. El que passa és que, clar, en el fons de l'esport, de l'alta competició, a més, funciona molt bé, perquè parlem de gent obsessiva per la victòria, molt sacrificada, i per tant no se sap veure quin és el problema d'aquesta noia fins molt endavant, perquè pensen que tot és un problema de com li està afectant tant d'entrenament, és a dir, tots els problemes psicològics que comporta aquesta pressió tan forta, no?
1: No, n'hi ha un més, que és la malaltia, directament.
0: Sí, per tant, tens dos problemes, si vols, no? El problema dels esports i el problema de les malalties mentals. Com tu deies, la Marina Salas, que és la germana d'aquesta protagonista...
1: Que de fet, és que no hi dic qui és perquè és que no la conec, eh? No. Alba Sáez és la protagonista, diguem-ho,
0: sí,
1: què tal?
0: Sí, sí, sí, és el gran descobriment d'aquesta pel·lícula. Clar, l'han triat a mig camí entre les seves capacitats interpretatives i les seves capacitats físiques, perquè ha de córrer molt, va estar un any entrenant per

0: poder fer aquesta pel·lícula, i la veritat és que ella està espectacular. També la Marina Salas i l'Àlex Brendemühl, que és el pare, i que són el nucli familiar que intenten entendre i ajudar aquesta noia en un moment tan crític de la seva vida. És una pel·lícula dura, però molt seca, molt austera. Saps què et vull dir? Molt al gra, mostrar-te la malaltia. És una pel·lícula de debut molt potent, jo crec.
1: Doncs quedeu-vos amb el títol Corredora, i si a més podem fer un descobriment, doncs també apunteu-vos al nom de la protagonista, l'actriu Alba Sáez.
2: ¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro?
1: I la cara, hem obert la cara, hem obert la porta, es diu A la cara, i apareix Manolo Solo, que sempre fa gràcia.
0: Sí.
1: Bueno, fa gràcia fins i tot quan ha de fer por.
0: Sí, aquí més que por fa molta llàstima, no?
1: Sí?
0: Perquè, sí, la pel·lícula es diu A la cara, és molt interessant també aquesta pel·lícula, perquè parla de la impunitat que hi ha ara mateix en el món a través de les xarxes socials. I es diu A la cara perquè, bàsicament, és un senyor que està amargat i es dedica tot el dia a Twitter a destrossar a la gent que no li cau bé.
1: I a Facebook, segurament. També, sí.
0: A Facebook segurament, també, ara no recordo quina xarxa era, però vaja, i fins que una periodista de renom, diguéssim, cansada de les faltes de respecte d'aquest senyor, se'n va a visitar-lo i li diu: ara vostè em diu a la cara tot allò que m'està dient per les xarxes. I a partir d'aquí neix una relació curiosa entre els dos, perquè ella està fugint d'un passat que no puc ara comentar. Ell, òbviament, també és una persona molt ferida per aquestes coses, i, diguem, són dues persones molt solitàries destinades a trobar-se en un moment molt dolorós de la seva vida.
1: És a dir, és d'aquelles pel·lis de dos personatges, en principi, allunyats, però no tant. Tots tenen les seves mancances.
0: No sé si vas veure Una quinta portuguesa quan la va estrenar el Manolo Solo, precisament.
1: Sí, que Manolo Solo s'anava a Portugal.
0: I de cop acabava instal·lat a la casa d'una...
1: I suplantava una identitat perquè volia canviar de vida. Sí,
0: sí, això no és exactament així. Sí, però només et diré que aquesta senyora, per circumstàncies, li llogarà una habitació a la casa de Manolo Solo, és a dir, hi ha com un petit intercanvi de papers. I aquell era més en plan romàntic i comèdia, aquesta és molt dramàtica, però té alguna cosa similar, això.
1: I acabem amb una pel·li coreana, crec que podem dir la cita anual, perquè el seu director no para d'estrenar pel·lis.
0: Exacte.
1: Que és en Hong Sang-soo. Hong Sang-soo, el cineasta coreà dels més honorats per la crítica del seu país. I mira, aquesta la vaig veure al Festival de Cinema d'Autor, i em molaria dir, aquí a Barcelona, fa unes setmanes, m'agradaria dir que per la gent que potser no s'hi acabi de llançar perquè li semblen com lentes o de persones parlant tot el metratge, aquesta encara té un puntet de més divertit de l'habitual, així que em va agradar bastant. Què te dice esa naturaleza?
0: Sí, jo t'anava a dir, tu estàs segur que vas veure aquesta pel·lícula? Perquè potser vas veure l'anterior o la següent i no ho saps,
1: Se t'assembla... Sí que l'anterior era tota l'estona tres persones parlant mentre dinen o sopen, i aquí també, però almenys hi ha una escena de cotxe al principi que fa riure. Sí,
0: sí, però vaja, és... Sí, sí, no, clar, és Hong Sang-soo de manual en aquesta pel·lícula. Jo pensava, realment, ja passa totalment de pensar algun tipus d'argument o cosa important. No, simplement una filla i la seva parella visitant la casa dels pares.
1: Per això dic que aquí hi ha bromes de sogre i gendre,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: això sí,
0: sí
1: que
0: sí.
1: És nou.
0: I a partir d'aquí, doncs el que ell li agrada, sobre taules, regades amb alcohol, amb menjar, i converses sobre la vida, amb més o menys humor, amb personatges una mica delirants a vegades. L'actor que fa de pare és el de sempre, és el que surt a les seves 8 pel·lícules anuals, per entendre'ns, i vaja, és un Hong Sang-soo. Jo crec que tens raó, que és una... Si algú, pel que sigui, encara no l'ha descobert i va parar, de cop dirà: ostres, doncs mira, aquesta és molt agradable, realment, de veure, jo crec.
1: A més, una escena, una pel·li, on que la primera escena arriba noi i noia a conèixer el sogre, que fa 3 anys que estan junts i encara no havien gosat anar a casa del sogre, que té un cassoplon i un supercotxe,
0: sí.
1: I arriba el nòvio, i el primer que diu el sogre és: aquest és el teu cotxe?
0: Sí, sí.
1: I després
0: sí.
1: Li diu, òbviament: a què et dediques? I ell diu: poeta.
0: Soc poeta, sí, sí. Que és com, sí, és com, per entendre'ns, Los Padres de Ella, és com Robert
1: Veus?
0: De Niro.
1: Pot ser bona porta d'entrada per Hong Sang-soo, sí que pot ser,
0: Sí, sí, sí, jo crec que sí, que és una pel·lícula, n'ha fet d'altres una mica més estranyes, si vols, no?, conceptualment. Aquesta és un Hong Sang-soo bàsic que hauria d'agradar als seus fans i a la gent que hi vagi per primera vegada. You.

0: Ara el que ens toca, Laura, és nou lèxic. Lèxic per anar de Centennial.
1: Vinga, ja hem superat tot el tema del vintage, del FOMO, del crash, del mainstream, l'embogimenta, el hype, el literal i tot això. Ja sí. No ens ho heu de preguntar més, està integrat a la societat.
0: Laura i la vibra, jo puc anar dient de normal, eh?
1: La vibra, bé, podria entrar en aquesta nova fornada. Oh, no hi ha caigut, però jo crec... Bueno, no fa tant que corre la vibra, no? Entenc. A mi em fa molt de pal fer aquestes seccions de llenguatge juvenil, tal, no sé què, però és veritat que hi ha una bretxa generacional, que jo a vegades se m'escapen coses en aquest programa o a casa meva sobre taules que penso, ningú està entenent què estic dient. I ja no és només una cosa Centennial, sinó també gent molt addicta digital, gent que viu a internet, perquè a vegades també ho dic en entorns on no hi ha tanta immersió a les xarxes i la gent també se'm queda mirant en plan, què estàs dient? Llavors, jo us faig una mica de cultureta digital aquí i perfecte. Generacional perquè entengueu una mica de què estem parlant. Per exemple, quan parlem de ressaca de zorra o, en català, ressaca de guilla.
2: ¿Qué es la resaca de zorra? Es esa sensación que todo el mundo ha tenido de levantarse el día siguiente, de haber socializado y sentir que uno ha ocupado demasiado espacio, ¿no? Que ha rajado demasiado, ha hablado demasiado, ha estado de más.
3: Ressaca de guilla, en català, gràcies a Juliana Canet, és la traducció.
1: Entonces, clar, aquest terme va ser encunyat per les noies del Ciberlocutorio, l'Anna Pacheco i l'Andrea Gómez, i llavors ens va agradar tant que també la Juliana ho va traduir al català com a ressaca de guilla.
0: Ressaca de guilla.
1: I em sembla un concepte increïble que tothom ha sentit alguna vegada. Fins i tot també després parlaven en aquest mateix capítol, que és un dels últims, amb les amigues, amb la Begoña i la Natàlia, em sembla que es diu, Noelia, perdó, que deien, també hi ha ressaca de sosa, que és quan estàs l'endemà pensant, buai, no vaig donar ni un titular, si és que vaig estar allà com si no hi hagués estat.
0: És que molt millor, perquè el ressaca de guilla també, aquestes suposo que ho hauran comentat també al podcast sencer quan en rajes de la professió, a més, no de gent,
1: sinó i expliques la teva vida.
0: Sí, sí, rajada de la crema i l'endemà tens la ressaca de guilla.
1: Rajada gent que després hi caus que són amics, sí. O que tenen en comú, no? I dius, mare de Déu,
0: Jo li dic ressaca de Renard. Laia, tu dius...
3: També està bé,
1: de Renard. Sí. De guilla, però de guilla d'aquestes de pedigrí, no? O què és un Renard?
0: És un sinònim.
1: Molt bé. Més coses, més vocabulari.
0: Va.
1: Ara, a mi una cosa que m'està començant a fer ràbia, però que acabaré integrant perquè sóc així de camaleònica i de venuda, és que en lloc de dir persona alternativa, moderna o rara, s'està com normalitzant dir rare.
0: Rare.
1: Ah, sí? Rare a me.
4: Com si fossis murcià.
1: Sí, aquestes noies doncs, són així rare i tal. Mm. Què collons? És que les meves amigues modernes de Barcelona estan dient això.
4: Ho dius de veritat?
1: Sí, amb una estètica rare.
3: Ah,
1: jo,
3: sí, eh?
1: Però a veure, Jana Jubert, les meves amigues de Ventall Revista, que elles són de modernest. Pareu de dir rare. Però bueno, ja ho estic començant a integrar jo.
4: Oients, dieu rare.
3: És que aquest és el problema.
4: És molt rare
3: dir rare. Una cosa que no t'agrada la pots acabar incorporant per mimetisme al final. Vull dir que és difícil lluitar-hi.
1: Jo us dic, funciona per descriure com aquesta cosa underground, eh?
0: Si diem fife, podem anar a l'altre extrem, no? Clar. El rare.
4: És que estem dient moltes coses que acaben amb er. Com lore, també, no?
1: Clar, perquè són coses que en realitat són traduccions de l'anglès.
0: Val.
1: Lore, que jo això sí que ho faig servir molt, vindria a ser el context, l'univers, no? Per exemple, el lore dels experts, sí. Doncs la cançó de les 10, el miniquiz, això és el lore dels experts.
3: Sí.
1: Llavors hi ha coses que ja penses, ai, això és tant d'aquest lore que...
4: Acabes dient rare. Clar, és com una evolució.
0: De fet, és curiós, Laura, que fa escassos minuts has dit la paraula sidequest, i mola perquè sidequest o lore ja fa 20 anys que es feien, en el món dels videojocs es feia servir cada dia, no?
1: Clar,
0: i ara ha saltat el...
1: Sí.
0: També la gent fa servir respawn de vegades, quan tornes a sortir amb un shooter, quan
4: sí, et dispares... Sí, també respawn.
0: Doncs respawn, lore i sidequest, gent que no ha jugat al Counter-Strike ni sap què és, ara ho fa com la Laura, i ara ho fa servir de normal. Sí.
1: Ara se m'estan acollint de noves que no havia apuntat, però que també m'han sorprès.
4: Per exemple?
1: L'altre dia un amic meu va dir el permalike, i jo, perma què? I ara se li està afegint el prefix perma a tot el que li sembla com que és crònic, no?
4: Rollo permafrost.
3: Ah, clar, permanent, no?
0: O permagel.
1: Diu, estàvem parlant de gent que tira like a tot, no? A totes les històries. Ah. I diu, a tal persona, permalike. I jo, què? Sí, ara m'hi vaig d'integrar això, també.
0: A tal artista, permafueguitos. Cada story que pensi.
4: No, fueguitos no s'han de fer. Ens ho va dir
1: no feu fueguitos. Va, anem a la següent. Arriba sempre molta pressa.
0: A mi m'emporta amunt i avall. Per cert, segurament no ens escoltaves, però fa escassos dies, abans que arribessis on haver marxat, una oient ens demanava, no sé què diu la Laura Grau cada cop que es refereix als jueguitos. Quins jueguitos són? Diu, per què no hem de fer jueguitos? I li vam dir, no.
4: Són fueguitos.
1: Tant parlo de fueguitos?
4: Sí, una mica sí.
1: Mare meva, estic patant. Bueno,
4: és possible que com que vas sonant als separadors del programa, doncs va sonant això dels fueguitos.
1: Doncs aquí, en aquesta cançó de Camila, els Tiets parlen de que la Camila l'acaba engaliant. Mira, Figo acaba de dir. I és com engalipar. Jo era una cosa que no tenia gaire controlada.
4: Engaliar.
1: És enredar-te. És endur-te, o sigui, emportar-se't de festa, fer-te allargar la nit, tal. Jo no tenia gens controlat i vaig pensar, ho hem posat aquí perquè rima, potser... I de cop i volta molts amics meus ho van començar a dir, o ja ho deien, i vaig pensar, ah, vale, això és un tema, això de engaliada. Està bé perquè és català, vull dir que no és un terme exportat de l'anglès com tota la resta.
0: Engalipar ja es deia, no, Laia?
3: Sí, és que no sé quin és el correcte, engalipar, engatussar, no sé.
0: Jo sempre he dit, no anava a sortir i m'engalipí. Jo ho dic. Per tant, també, engalipar o engaliar.
1: Sí, no ho sé, jo ja et dic, jo no ho havia sentit.
3: Enredar.
1: No ho havia sentit gaire i ara de cop i volta està pujant això. Un altre concepte que heu de començar a dominar és, que això jo crec que és més lògic, però és veritat que a vegades ho dic a casa meva i no m'entenen, que és que una cosa sigui de nínxol. Al món de la comunicació jo crec que ho diem molt, però fora no tant i no s'entén. Què vol dir que sigui un contingut de nínxol? Doncs que és un contingut dirigit a una audiència molt concreta que, per exemple, és molt friqui de, jo què sé, la música rock. Doncs és un contingut de nínxol.
4: És veritat que en el món de la comunicació ho utilitzem moltíssim, sí, però molt. Clar, fora d'aquí potser diuen que hem estat parlant de morts, què estan dient?
1: Clar,
4: no?
1: El món de la comunicació ja es feia servir perquè els programes cadascun té el seu nínxol d'audiència, però clar, en el contingut digital traspassa molt més enllà dels programes d'entreteniment clàssics de televisió o de ràdio i la gent ho està començant a dir molt i clar, no s'entén si no s'explica.
4: A més és un contingut que dins del món de la comunicació, com a curiositat, hem de dir que abans es deia pejorativament, això és molt de nínxol, i ara en canvi...
1: Ara
4: quan una
1: bo.
4: Cosa és de nínxol és bona.
1: Ara és bo perquè...
4: Perquè sap quin és el seu públic.
1: Perquè el nínxol està de moda. Heu d'escoltar més a la Mar Vallverdú de Ràdio Noia, que ella porta dient-ho 800 anys, que ara torna el nínxol, torna el nínxol, intentar ser mainstream ja fa molt de pal. Sí. De fet, ara jo crec que seria dolent fer una cosa mainstream, perquè vol dir que és una cosa molt neutral, poc autèntica, blanca.
4: Sí.
1: I en canvi, quan fas contingut de nínxol, tindràs menys gent, però tindràs bona gent. Seguim. Quatre cosetes que sí que són pura exportació de l'anglès, però és que jo no puc parar de dir-les, em sap molt de greu. Tot és hot.
4: Tot és hot.
1: Jo ja sé que ho dic molt en aquest programa, però que ho dic molt a la meva vida, també.
4: Estàs molt hot últimament, tu.
1: Sou hot, a tothom li dic. Però, a més, sense que sigui una cosa d'insinuació sexual. A vegades sí, a vegades sí que li he dit a algú, vas molt hot, i llavors jo sé que sí que estic tirant la canya, entén-me. Però a vegades, jo què sé, algú passa un podcast que és boníssim i li dic hot.
3: Extensiu, això,
1: algú
3: ja,
1: fa una proposta. Ei, anem aquest cap de setmana a la platja. Hot.
4: Tenia un amic que volia convertir aquest hot en mel. Això és mel.
3: Ah, també.
1: Sí, sí, però no, m'agradaria que fos en català, però és que hot té com una fonètica que hi ha...
4: Sí.
1: És com gilipolles, saps? És el mateix fonema.
0: De fet, quan he dit abans la meva història fallida al registre civil, m'has dit no sé si hot o top.
1: Clar, és que el següent que tinc abundat és que ha tornat al top.
4: Ha tornat al top.
1: Jo tenia una sensació de que havia sigut una cosa molt 2020, 2018, que vam començar a dir això, top, top, és molt top, tal, no sé què. I o bé es va quedar i va quedar una mica enterrat i ara ha tornat a ressorgir, o bé ha tornat al top. Vull dir, jo no paro de sentir top.
4: El LOL també?
1: El LOL per escrit, et diria. Val. Així verbalment, jo no et diria, ah, Sergi, LOL.
4: Val.
1: No? Bueno, a mi em semblaria estrany. Potser els adolescents ho diuen i jo ja sóc gran.
4: Clar.
1: I una altra cosa que dic molt sovint és flop.
4: Flop.
1: Flop, això... Un
3: ha
1: flop.
3: Sigut molt flop, és un... que ha fracassat.
1: No? Totalment. Aquella festa, flop.
0: Era un fail, el que abans era un fail. Eh?
1: Era un bluff, fail, ara és un flop.
3: Un bluff.
1: Sí, sí, sí. Això es va popularitzar quan hi va haver algunes artistes que van entrar com a la seva flopera, que es deia, no? Que era com, vale, està començant a fer música molt dolenta i ha fet tonteries, i deies, no sé, la Britney Spears està la seva flopera.
4: Val.
1: I ara ja tot és flop. Simplement amb el flop, flopejar, fins i tot, així fent el verb en català, heu de saber que això s'està fent servir. Us recomano només que ho apliqueu quan surti natural i quan ja hagueu entès totalment què vol dir el concepte.
4: Exacte.
1: No ho forceu, no ho forceu, perquè llavors
4: això fa molta vergonya. Ni uniu 5 en una mateixa frase, que aleshores ja...
1: No, ni se us acudeixi posar-ho en un anunciat d'un examen, si sou mestres, totes aquestes coses.

0: Els avis i les àvies sempre presents a les músiques urbanes catalanes. Comencem per la Flash i Ice Cream, Laia, que publiquen Imagina.
1: Els de Sabadell han llançat aquesta batxata romàntica ben ballable i amb un rerefons reivindicatiu. Sota una atmosfera sensual i càlida, la tornada vol imaginar un món millor, ple d'amor i on la riquesa és compartida. Aquest és el segon avançament del proper disc de la Flash i que veurà la llum la propera tardor. Imagina apareix després de Dorayakis, que va ser el primer avançament del disc, que va significar el retrobament amb la 31 Fam.
2: Tu i jo estem connectats, potser és la forma amb la que em mires quan surts amb les teves amies i els dius que t'has enamorat.
0: I qui sentiu ara és CH, un dels finalistes de l'últim concurs i Cat Volta, amb la cançó Connectats. L'Alexander Chafardet, aquest és el nom real de l'artista que hi ha darrere d'aquest projecte.
3: La seva nova cançó es diu Tres Estius, amb la que CH fa un pas més i posa banda sonora a aquells moments que tothom ha viscut alguna vegada, tornar-te a trobar amb algú que mai has acabat d'oblidar. Es tracta d'una cançó plena d'energia, amb una càrrega emocional que es mou entre la nostàlgia i el desig. Ell mateix ens presenta aquest nou tema, avançament del que serà el seu primer disc íntegrament en català.
4: Què passa, família d'experts ICAT FM? Soc CH, per qui no em conegui, presento el meu tema Tres Estius. Espero que us gaudiu molt la cançó. És una cançó que us transportarà directament a la platja amb tota la calor que està fent últimament. I res, espero que us la gaudiu com jo l'he fet. Una abraçada.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: Valls Ginestar per anar obrint aquesta nova hora de ràdio amb el seu Perdre el Cap. Per cert, que han anunciat concerts, nous concerts per seguir presentant les cançons d'aquest disc, Gira de Fons, que es titula Tot Gira, però diferent. A banda del concert que ja sabíeu de Resmetàs el mes de novembre, els podrem veure aquest estiu a festivals com el Festivalot a Girona, ara aquest mes de juny, que avui comencem, el Festival Estiu de Castelló d'Empúries, o al Canet Rock el mes de juliol, i encara a Sitges a l'agost al Festival Terramar, a banda de molts concerts de festes majors que ja podeu començar a anar consultant per omplir de música aquest estiu. Avui, com diem, és 1 de juny, dilluns, estrenem més. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I bon dia i bona setmana, Sergi Vives.
2: Bon mes de juny a tothom.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, com ens despertem avui?
3: Ja amb temperatures altes i avui amb molta humitat a la costa i molta sensació de xafogor. Avui es farà un dia amb bancs de boira, ara aquest matí, en alguns trams del litoral. Després, a mesura que el sol vagi escalfant, s'aniran desfent. S'imposarà el sol a la majoria de comarques i aquesta tarda hi haurà alguna tempesta, però molt localitzada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector del Pirineu Oriental. Avui temperatures de 33-34 a les més altes a Ponent, 27-28 a la costa. Demà les tempestes seran més freqüents, baixarà una miqueta la temperatura, repetiran les boires a la costa.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Són les 7:03 i amb vosaltres, oients d'ICAT, parlem avui de l'esgotament inherent al mes que avui encetem. De juny, dia en què donem el tret de sortida a l'època experta d'estar fatigades de la temporada. Ens fem ressò avui d'un estudi que constata, per si ho dubtàveu, Laia, Sergi, companys, que els progenitors estan molt cansadis aquesta època de l'any. Sí. No és res rare per ser l'època que és. Abans, però, de l'estudi, la pregunta del dia que us llancem. A veure, mares i pares, com arribeu a la recta final de curs 2025-2026? Acceptem també consells. Laia, un consell per progenitoris.
1: És que no en tinc cap, però per a mi no vendo i vengo i tengo, saps? A la casa li cau de la grau.
2: Doncs... diguis escalf, que ja estem prou escalfats d'aquest cap de setmana.
1: No, també tens raó.
0: Sergi, consells per pares que estan fatigats.
2: No, que arriba juliol, no res i ja haurà passat.
1: Sí, no res.
0: Estudiants, digueu-nos com porteu les examinacions, cap on s'encaminarà el vostre futur, la temporada vinent. Docents, heu d'afegir alguna cosa? Voleu més micro? Voleu més protagonisme? Expliqueu-nos el que vulgueu. I la resta de persones...
2: Calla, que ara estan... ells tenen un examen, han de fer una prova, han de respondre una pregunta.
1: Estan reflexionant.
2: Sobre si donen suport a aquest pacte al que s'ha arribat amb l'educació o no.
0: I per tant, quan ho direm?
2: Doncs a les properes hores.
1: Sí, em sembla que aviat sabrà. Sí.
0: Mira, respostes dels oients. L'Ignasi diu que porta des del maig,
2: caram,
0: quadrant casals, o sigui, quadrant-los, quadrant casals, esplais, colònies. Vacances laborals i, a més, ara arriben a festivals de final de curs, assajos de teatre, tornejos finals de temporada, vinga, una bogeria del plegat que sigui 20 de juny ja, si us plau.
2: Gràcies. 20 de juny, eh?
1: Estic més 25.
0: Quan fa que estàs quadrant casals?
1: També un mes.
0: És que, com a profe de secundària i mare de 3, no tinc paraules. Estic esgotada fins i tot per queixar-me. No vull reviure i ni vull anticipar-ho tot plegat parlant-ne més. És exagerat. L'Ester diu, també soc mare de 3 nenes. El meu home es dedica al sector agrícola i és molt dur. El juny passa bé, tot i que és intens. I quan arriba el juliol sí que estic esgotada perquè des d'ara fins a finals de mes serà tot una bogeria. L'Emmanuel diu, nosaltres hem aconseguit enguany avançar la festa de final de curs. Ja la vam fer el dissabte.
2: Home, mira,
1: bé, això. Diu, i és veritat que s'ha millorat els últims anys i la cosa ha empitjorat una mica perquè abans era el juny esgotador i ara és maig i juny.
0: La idea és repartir-ho, no?
1: Sí, és veritat. Sí. L'agonia és més llarga.
2: Si diu jugat, Emmanuel.
0: L'Emmanuel, sí, diu que a banda d'avançar la festa de final de curs, ara només queden 1.000 torneigs d'handbol, representació del teatre del nen, sortides amb els geganters del barri, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, i és un riure desesperat. No sé si ho ha fet bé, amb majúscules
2: i tal. Sí, desesperat.
0: La Roser és un oient que no és mare, però al setembre ho serà. Així que replica totes les noies anteriors, dones anteriors, i diu, m'esteu animant molt, amb el que esteu fent, amb aquests comentaris.
2: Ah, noia.
0: Diu, és que al setembre he de ser mare, ja us demanaré consells per quadrar Excels i Google Calendars. Veig, Laia, que Microsoft i Google estan molt compromesos amb la criança catalana.
1: Per què?
0: Perquè com a mare el que ha de fer és quadrar Excels i Google Calendars ja per quan pareixi.
1: Sí, és que ja veuràs que això comences i ja no pares mai.
0: Òbviament, nosaltres li hem preguntat pel naming del nadó futur i diu que es dirà Rita... felicitats. Diu Rita Dinamita, emoji d'acord, diu la seva mare.
1: Molt bé.
0: Li hem preguntat si serà el primer fill i diu la Roser que, si no compta l'hereu i primogènit, que és el seu gat, sí que seria la primera filla. L'Emmanuel li dona consell de Marla Roser. Diu, no et pots preparar per res. L'únic que pots fer és imaginar-te el pitjor que et pot passar a la vida i llavors multiplicar-ho per 100.
1: No, no digueu això.
0: La Magda diu, no escoltis consells de ningú, una mica contradictori, i diu, fes el que tu vulguis, ho faràs molt bé, sentit comú, però alerta si tens sogra. Hauràs de tenir molta paciència amb elles.
2: Hòstia, aquí ha rebut la sogra sí. Sense... No sé, xifam, aquesta no me l'esperava.
0: És així, el tòpic no és així, Sergi?
2: Bueno, no.
1: No, en general les dones grans, siguin mares, sogres, veïnes, bueno, es pots fer l'escoltació que vulguis.
2: Sí, home, sí.
0: La Josefina diu que com a mare estan sent uns dies terribles. El nen combina final de curs d'un cicle formatiu amb pràctiques fora del centre, entre mig exàmens de recuperació, més al final de la temporada de futbol, i la nena va acabar divendres al futbol, va top amb exàmens de finals de quart d'ESO, dijous anem de final, ve a final de curs a Itàlia, la mare està per fer encara, i us podeu imaginar com una noia de 16 anys trigarà molt a fer-se la maleta.
2: Escolta, la pregunta és, on són els pares? Aquí ah, mira, com a mare,
1: sí,
2: com a...
1: Sí,
2: i els pares?
0: En Carles li dona un consell a la Roser, l'oient que al setembre parirà la Rita.
2: Ah, està per donar consells.
0: Sí, clar, diu en Carles, tothom acaba sobrevivint els primers dies, mesos i anys, i que és veritat que no mor la gent per paternitat i maternitat. No,
1: no, però és veritat que els homes sobreviuen més de peu que les dones,
0: sí,
1: en general.
0: Diu, fa un símil amb el món del gaming. Diu, és com un videojoc, vas passant pantalla a pantalla i hi ha DLC gratis i per sorpresa. En DLC sabeu què és? És,
1: no.
0: És un contingut descarregable, és com una expansió del joc gratis. Vull dir que
1: ah,
0: encara...
1: Els problemes a vegades apareixen d'on sí, menys tu esperes.
0: Sí, sí,
1: pam, diu, expansió per allà.
0: Diu, són gratis i es descarreguen per sorpresa,
1: sí,
0: i tens una expansió nova sense haver-la demanada.
1: Sí,
0: és així, Sergi, la,
2: sí,
0: la comparativa?
2: Home,
0: vale. I l'Ignasi, Laia, tu que dubtaves el fet de tenir cànids a casa,
1: sí,
0: diu, naltros, quan els nens eren petits, no netejàvem mai ni escombràvem. Passava el gos i ho llapava tot.
2: Bé,
0: bueno,
2: bé,
0: sí, està bé, no?
1: Bueno.
0: Bé, anem als àudios, si voleu.
1: Va,
0: sentirem primer una dona, mare, catalana i docent de la nostra llengua, és a dir, una persona 24 voltes rebel.
1: Sí, sí, clarament.
0: Li posem el meme del Jim Caviezel fent de Jesús, a la passió,
2: i tant,
0: la passió de Crist, i després un oient home que no és res de tot això. Per tant, li podem posar el meme del Homer pujant i baixant al llit amb un comandament.
2: Vale.
0: Sentim-nos els dos.
4: Per un costat hi ha el final de curs de la nostra filla, que té activitats diverses i que s'han d'organitzar i que omplen ja caps de setmana. I després, entre setmana, tot l'estrès de final de curs de la feina. Dels cursos oficials i els no oficials, els que són oficials tenen un examen, aquests exàmens s'han de corregir, s'han d'entrar notes, s'ha de fer el tancament de cursos, s'ha de fer vista d'examen, reunions tècniques que s'hi ha d'assistir, comporten doncs també molta feina, les inscripcions, tornem a començar, perquè l'última setmana de juny i primera de juliol tornem a fer inscripcions per tots els cursos que fem el mes de juliol, que nosaltres no ens aturem, i el mes de juliol fem cursos de català intensius, fer nous parlants de català. La llengua aquí no s'atura. Vinga, bon dia, bon divendres. No, bon divendres no, perquè això és un àudio que ja serà per dilluns. Bon cap de setmana.
5: Estimats experts, perdoneu que fa molt de temps que no comparteixo notes de veu, perquè el meu germà gran les escolta i de vegades se'n riu de mi i llavors, clar, m'ha agafat vergonyeta, no? Però bé, jo acabo el final de curs bé, no sóc mestre, ni tinc fills, i ara me'n vaig per temes de feina un parell de setmanes als Estats Units, aprofitaré per veure uns amics a Canadà. I quan torno em vaig de viatge a Grècia, llavors serà un juny de poca feina, molt tranquil, genial.
6: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

Enganyar-te de la Ludwig van, perquè les cançons més dramàtiques, podríem dir, del seu disc Pel barri es comenta, també us les punxem aquí per despertar-vos als experts d'ICAT cada dia fins a les 10 del matí. Ara passen 13 minuts de les 7 i obrim el tema del dia, l'estudi que us he promès fa uns instants. Pares i mares que estan exhausts.

0: aquí la mare de l'Olivia devia ser el seu últim estiu de relax, s'entén?
1: Sí, probablement, sí, sí. No, però a veure, que segur que hi ha gent que s'ho munta superbé, eh? Som nosaltres, el Sergi i jo, que anem esgotats per la vida, vull dir que... Allò, he vist la llum quan aquest noi ha dit que s'anava al Canadà aquest estiu i després a Grècia, vull ser aquesta persona.
0: Sí, bueno, t'has vist la llum de d'altri. És com, sí, és com sí, vergonya aliena, no, admiració aliena, perquè
1: clar,
0: no es paren.
1: Clar, és com a través de la vida dels altres.
0: Val, val. Creus que la mare de l'Olivia concilia?
1: Segur que sí, que concilia.
0: Bé, doncs, Anna Closa, bon dia, bona setmana.
1: Bon dia.
0: La Laia diu que més o menys tothom s'ho pot muntar, que són només la Laia i el Sergi i els raros, però sembla que no, que estadísticament els pares d'aquesta època de l'any estan exhausts.
2: A veure, jo us explico, si voleu, l'estudi, el que diu l'estudi, vosaltres ja direu la vostra.
1: Oh.
2: Es tracta d'un estudi internacional fet per científics alemanys a 40.000 persones, 40.000. L'estudi conclou que els pares d'ara probablement no dormen menys que altres generacions, però sí que viuen la criança amb sensació d'esgotament més constant.
0: És a dir, no és només d'aquesta època de l'any, sinó que mirem, si mirem generacions anteriors,
2: exacte,
0: els pares
2: sí,
0: actuals estan més exhausts.
2: Sí. De fet, les dades diuen que durant els primers mesos, les mares primerenques perden cada nit una hora de son, mentre que els pares doncs perden uns 20 minuts de son.
1: Ah, mira, aquí això també és interessant,
0: bé,
1: eh?
0: No, mal. Que no perden tant de son, vull dir.
1: No, l'han de perdre igual que les dones.
2: Sí que és veritat que els pares, és a dir, aquí en aquest cas tots dos, no dormen 8 hores seguides perquè es van despertant doncs cada nit, i segons els investigadors això és el que fa que els pares se sentin frustrats, però vaja, aquest estudi diu que els pares amb nens petits dormen unes 7 hores diàries.
1: Ah, doncs tampoc està tan malament.
2: Veus?
1: Però és veritat que, bueno, això crec que depèn de l'època, no? El començament és molt dur i la cosa va millorar. Sort que és no és al revés, és a dir, comença sent molt dur i va millorant. Si fos al revés seria com anar caient al pou, però mira així.
2: També diuen que la clau no està en les nits que els pares passen desperts, sinó en tot el que ve després. Se senten més cansats, doncs, perquè hi ha, doncs, unes jornades laborals més exigents, estem, doncs, sempre més connectats, la pressió d'haver-ho de fer tot sempre bé, és a dir, ser un bon pare, ser una bona mare, doncs, ser un bon company de feina o un bon amic. També molta autoexigència, potser per una criança doncs, molt més conscient. I també són de llars doncs, que depenen cada vegada més dels ingressos de tots dos. Per exemple, a Europa, més del 60% de les llars amb fills doncs, depenen de dos ingressos. O perquè també doncs, algun doncs, tenen menys recolzament familiar, perquè ara doncs, potser la criança és molt més intensa i abans doncs, estava molt més repartida. És a dir, que abans potser doncs, teníem una xarxa familiar més propera i ara, doncs, per circumstàncies de la vida, i doncs, hi ha moltes parelles que han marxat a viure lluny de les seves famílies i no poden comptar amb el suport dels avis. El que havia dit l'estudi és que ara, que tots tenim al cap que és bo doncs, pel nostre cos i la nostra salut mental dormir 8 hores, doncs com que els pares d'ara no dormen 8 hores seguides, això es veu que els frustra i d'aquí ve que se senten cansats. A més, aquí cal sumar-hi que igual conviuen amb un entorn laboral i familiar que els exigeix molt més que abans. No sé què en penseu.
1: Sí, home, la veritat és que és interessant per mi aquestes dues potes que has dit, eh? Som més exigents, a dir, algú va dir una vegada, el meu avi no es va plantejar ni una desena part de vegades del que ho he fet jo si estava criant bé la seva criatura, no?
3: Penso exactament el mateix que
1: com
3: tu.
1: Com autoexigim molt,
3: sí,
1: i llavors, a més, estem més sols, perquè
3: això,
1: abans ho veiem entre tribu de...
3: Suma-li que gent jove petó, vull dir, que segurament nosaltres no tenim ni, no sé, l'escorça que tenien els nostres
1: eren
3: avis,
1: més soferts,
3: eh?
1: Eren
3: i
1: més
3: tant,
1: soferts, mil vegades més. Vaig a patir més, aquí vivim regalats i aleshores ens de criar una criatura, dormir una mica menys i a més ens ho volem fer tan bé,
3: sí,
1: que... Però també crec que el factor tribu no és irrellevant, eh? És a dir, abans en una casa que hi havia potser 4 o 5 criatures, potser hi havia 5 tietes.
3: Exacte.
1: O 4 avis i 5,
3: sí,
1: dues,
3: sí,
1: tietes,
3: sí, sí.
1: I ara la societat individualista ens porta a que cadascú s'ha de criar la seva criatura en solitari pràcticament.
0: Jo arribo a casa i mai hi ha ningú.
1: Veus? Això abans no passava.
0: I aquests que diuen de l'avi que mai es va plantejar si criava bé o malament la seva filla, terrible, però la filla tampoc va sortir malament, perquè ara es preocupa per aquest tema, no?, pels seus fills.
1: Totalment, és que a veure... No, hi ha una cosa que dic és que hauríem de... Per començar a deixar de criticar la gent que viu encara en família, és a dir, oh, mira, té no sé quants anys i viu amb els pares. Bé, no ho sé, per què és tan diví viure sol? És a dir, hem condemnat la família com a extensa, que cadascú faci el que vulgui, i evidentment viure a la teva manera i crear la teva pròpia família està molt bé, però
3: doncs,
1: també necessites ajuda a vegades.
3: Hem d'agrair l'administració que fa que hi hagi uns preus tan cars que estiguem amb 37, 38, 46 anys vivint a casa dels pares.
1: No, una cosa és fer per voluntat pròpia, per voluntat pròpia. Però és veritat que si tu decideixes criar i tens ajuda de familiars propers, hòstia, és que no té res a veure, eh?
3: Sí, sí.
0: De fet, he llegit de gent que comparteix pis amb els pares, però compartir, en plan, mai...
1: Sí, jo també ho he sentit.
0: Cadascú pagant la seva part, i al final el pis te'l quedaràs tu, bueno, gratis, te'l quedaràs tu en el moment.
1: Sí.
0: No hauria de ser així, però potser és un plan que no hauríem de descartar, no?
3: Sí, sí.
1: Al final és vetllar perquè hi hagi bona convivència i sobretot que ens ajudem els uns als altres i perquè la criança ha d'estar circumscrita al pare i la mare, escolta.
0: Mira, en Jordi ens escriu, ara que parlàvem de paternitat i ara que donàvem consells a la Roser, que serà mare d'aquí no massa, i li diu, a veure, si tens una criatura, el primer any, 2.000 euros en bolquers, ella fa els comptes, eh? I per posar-nos un exemple, Jordi és un bon català, s'ho mira tot. Diu, el primer any vaig gastar entre 240 i 250 euros en iogurts. És veritat, no? Els nens petits sí que es calmen una mica, no té un iogurt. Sí.
3: Però clar, depèn del que li vulguis donar. Si no funciona gaire la llet, has de tirar pel iogurt, això està clar.
1: També.
0: I ara el que entra és la Lady Gaga, que ens canta The Edge of Glory, i de seguida us parlem sobretot de música. Ah, per cert, que avui obrim un nou artefacte, Laia.
1: Home, el calendari d'advent d'estiu.
3: Ui, això ho hauràs d'explicar bé, perquè...
0: Pots dir calendari d'advent musical d'estiu expert?
3: Ho pot petar.
1: Calendari d'advent musical d'estiu expert, ara, no sé quantes coses
0: ja més. Ja està.

0: Així sona els experts.
1: Carles Puyol, encara que nosaltres ens l'estimem per ser qui era, és una persona xarca, no és el llapis més embolat de la caixa.
2: El nostre oient Roger, profe de català, ens proposa aquest noi l'embrassolat a l'ombra. Aquest
1: no el... M'encanta.
2: Sí, no el van llapar de petit, o aquest li falta una patata pel quilo, o sí, té aturades del comptador.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 7 i 23 minuts del matí, a banda de les principals novetats musicals que es van punxar divendres, no voldríem que us passés per alt el nou disc del grup Power Burkas.
3: T'has sentit mai com...

0: Massa ha publicat el nou disc del grup de punk, rock, emo de culte, els Power Burkas. El nou treball es titula Amb la fi al davant i alerta que tenen bolos, perquè ja sabeu què passa divendres al Poblenou, que hi haurà molt de soroll. Comença el Microclima Sound, l'únic festival del món que se celebra en només 30 metres quadrats. Doncs hi actuaran els Power Burkas, també l'endemà a l'Ideal de Vic i el 27 a Girona. Us presenta el nou disc el cantant i baixista.
1: Què tal? Soc en Marcel de Power Burkas i vinc a presentar el disc aquest, el quart que hem tret amb la fil d'abans. 5 anys després de l'últim, lustre, no d'inactivitat, sinó de concerts, de sobretot molts assajos i poca concreció. Al final, però, hi ha hagut unió i força i hem pogut treure aquestes 13 cançons que ens identifiquen a dia d'avui. Són un bon resum de qui som 12-13 anys després de començar amb el grup, que ens agrada molt el disco i que esperem que us agradi també. Trobareu el mateix de sempre, però diferent. La millor manera que tenim d'aprendre-us a aquesta cosa meravellosa que fem, que porta per títol Amb la fil davant. Esperem que us agradi això. Salut i música.

0: fi al davant, el nou disc dels Powerburkas. I tal i com us hem promès, avui obrim el calendari d'advent musical d'estiu expert. La Marina está morena. El joc del programa en què intentem encertar quina serà la cançó de l'estiu 2026. Vosaltres, oients, participeu. Cada dia, com a bon calendari d'advent, anirem obrint una finestreta, que també és una finestra de possibilitats, Laia, en què haureu d'encertar quina serà la cançó catalana de l'estiu 2026. És a nivell mundial o a nivell de...
1: A nivell de cançó en català.
0: De llengua en catalana. Doncs mira, Laia, tu mateixa, ja que és la role master, ets la role master, explica'ns com funcionarà i sobretot com decidirem al final qui guanya, que pot ser una mica subjectiu, però bueno, digue'ns...
2: Sí. Deixa'm dir una cosa. Això és un invent exclusivament de la Laia Vidal.
1: Escolta, què vol dir? Que no som corporatiu d'aquí. No, no, no. Quan tenim una idea la tenim tots.
2: No, no, escolta, perdona. És un inventar-lo. És a dir, és l'invent. És el moment de la radiofonia catalana més important d'aquest any.
1: A veure, sabeu que la part de fer concursos no és el meu fort, però intentarem esforçar-nos-hi. Mira, ho farem així. El pronòstic donarà una puntuació o una altra en funció del dia en què es faci. És a dir... Com més avançat sigui el pronòstic, com més atrevit, més puntuació en el joc. I els punts aniran decreixent a mesura que avancin els dies d'aquest mes de juny. Per tant, avui s'obre un calendari amb una finestra de 23 punts.
2: És a dir, si jo vull dir que la cançó de l'estiu serà, què et diré jo, Diumenge sense drama de Catarres, què passarà avui?
1: Doncs,
2: si ho dic avui, eh?
1: Si ho dius avui, ho apuntarem.
2: Sí.
1: I aleshores, quan decidim en acabar la temporada quina considerem que és o ha estat la cançó de l'estiu,
2: sí,
1: si és, de, com has dit, Diumenge sense drama?
2: Sí, dels Catarres.
1: Doncs tindràs 23 punts, que és la màxima puntuació. Si algú fa el pronòstic demà i també l'encerta, només en tindrà 22, per tant, hauràs guanyat tu. I el que l'encerta, si el que l'encerta ho diu només un parell de dies abans Sant Joan, tindrà molt poquets punts.
0: El reclama, el premi?
1: Ah, doncs mira, això no hi hem pensat. Ah, doncs, bueno, ja hi pensarem, ja hi pensarem.
0: Bueno,
1: també, a més, ens hem d'inventar l'última hora, que és que això és una mica així, com beta. Ens inventarem l'última hora si fem un top 3 o un top 5,
0: vale,
1: perquè al final va repartir més punts, perquè si no, clar... Si... Ah, i una cosa que no us he dit. Si tu canvies d'opinió i tu dius avui Diumenge sense drama, però la setmana que ve, m'ho invento, Figaflau es treu una cançó que tu creus que ho petarà, doncs dius, rectifico i perds el pronòstic del primer dia...
2: I compta aquell.
1: I compta el segon.
2: Aquell el substitueix.
1: Ah, exacte.
0: És a dir, comptabilitza el pronòstic més tardà, per dir-ho de forma més senzilla.
1: Sí, sí, sí,
2: apunta'm, Diumenge sense drama
1: moment,
2: de Catarres...
1: Un moment, que no tinc obert, això.
2: No, no, bueno, vull dir, apunta'm, ja m'entens, que jo ja agafo aquesta, eh? Avui, dia 1 de juny, jo ja dic aquesta.
1: Val, doncs t'apunto aquesta.
0: Et sembla que regalem un llibre, un disc i un còmic? I...
1: Em sembla perfecte.
0: Doncs mira, us poso ara un post al WhatsApp dels experts i aneu responent en aquest post, que així serà més facilet. Avui, i així comença el calendari d'advent 2026 musical expert estiuenc. Més música a aquesta hora, Els Camins de Zoo, amb un featuring que segur que us agrada, són Oques Grasses.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Dos quarts de vuit d'aquest dilluns, que és 1 de juny. Què cal saber per avui?
2: Que des d'aquest migdia i fins dijous els docents passen per les urnes per validar o no el preacord amb el Departament d'Educació. La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? La resposta és binària, sí o no, i em comprometo, és a dir, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La Ustec defensa que si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees doncs, han decidit mantenir les protestes. De fet, hi ha 3 sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. Avui hi ha vaga territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un agent de la Policia Nacional que la va fer caure. Els fets van passar mentre els representants sindicals i de la Conselleria intentaven arribar a un acord per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. D'altra banda, ahir al vespre una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç. Va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus i, de fet, és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc. I acabo parlant de Pedro Sánchez perquè el president espanyol doncs, acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant. Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
1: Ara passen 3 minuts de 2 quarts de 8. Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs avui que parlem de si els pares d'ara estan més cansats que els de generacions anteriors, us vull parlar d'un tema que està molt de moda al Japó, les cases per al plor nocturn. Són refugis de matinada per a mares que ja no poden més. De fet, aquestes cases les han batejat com a Yonaki Goya, cafès nocturns per a mares amb nadons que ploren. Són espais amb voluntaris que intenten calmar el nadó mentre la mare descansa una estona o simplement té amb qui parlar. S'està posant molt de moda perquè al Japó, de fet, moltes dones interioritzen que la nit és responsabilitat seva. Són locals que funcionen durant el dia i reobren a les 9 del vespre fins a primera hora del matí.
3: És boníssima la idea, eh?
4: És fortíssima. A més, vaig llegir que era perquè, clar, es veu que els homes al Japó treballen fins a les 10 o les 11 de la nit i arriben i diuen, oi, és que he de descansar, que he treballat molt. La dona està amb el nadó a coll dient, què? Que porto tot el dia amb la criatura.
1: Mira, almenys a un 50% de la població no li afecta això, no?
4: Perquè Roger, avui estàs guanyant el selfie.
1: Ok, mare. Clar, els pares estan, sabeu els neko-chans aquells?
4: No sé què és un neko-chan, però...
1: En lloc d'anar

0: Els blaugranes van perdre de 25 ahir al Palau i es compliquen, de fet, els aparellaments als quarts de final. Demà a les 7 de la tarda visiten el quart classificat, Lucan Múrcia. I encara en clau blaugrana, doncs, la capitana del primer equip femení, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
1: Mira, la Marona diu que necessitem que s'acabi el curs. Anem superestressats, superdespistats. La setmana passada vam enviar el nostre nen a natació sense banyador.
0: Ai,
1: diu,
0: pobret.
1: Però vaja, no, qui necessita banyador per nedar, eh, també? Diu, crec que ens estem guanyant el podi a millors pares. Ho posa entre cometes perquè notem la ironia.
2: Ja crec que deu haver-hi unes normes d'ús a la piscina i és possible que reclamin el banyador. Eh?
1: És veritat. Sí. No, seguiu les normes. Ara, el temps que farà avui.
0: El juny comença amb menys calor, sol i alguns núvols matins. En general, prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà, lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus i, de fet, tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir.
1: Les 7:35, ara sentireu la cantant Jess Glynne. Ella és de Hampstead, Anglaterra, dedueixo, no conec aquest poble. I de, sí, és un barri de Londres, ok. I de seguida, Laia, un compte avui, de quina àrea?
3: Del compromís social.

0: escoltes i cats.
1: El meu amor dins el punt floreix el maig fins a juny.
2: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
3: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
4: Ja, no, molt guapo, i els
0: vols fer de DJ i el nota de veu d'ICAT?
4: Hey, DJ!
3: Demana...

0: Tens la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zoo. Me la sua que tinguis més likes.
2: Hola, Fran, Aina.
3: Hola, nota de veu.
4: Bona tarda, notes.
0: Nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53. 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Nota de veu. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
6: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
7: Les 7 i 41 minuts, l'hora del conte. Avui la Laia ens descobreix la Sara Santanes i Ribes, que és periodista.
8: Ribes.
7: I Ribes, que és periodista.
8: Sí, és periodista climàtica, interessada, segons ella mateixa diu, en l'emergència i les lluites ecosocials. A veure, és una periodista, al final, crítica, per tant, superbé, que... Per mi la gràcia que té, a diferència d'altres que també ho fan, és que més enllà dels seus articles a la directa, a diferents publicacions que podeu llegir, també té un perfil d'Instagram superinteressant. És la, en aquest cas es fa com de la influencer clàssica, el que passa que, de fet, va guanyar el Premi Crit a Compromís Social. Vull dir que ja veureu que fa aquests vídeos directament posant sobre la taula temes dels quals potser no se'n parla prou, aporta dades, fa una mica d'investigació, també dona la seva opinió, és un conjunt, i a més és molt, vaja, entra super. Bé, si voleu us poso un tros de l'últim post que ha fet, només així random, perquè veieu que no és que n'he hagut d'escollir un, sinó que simplement l'últim que ha fet ja sonava així d'avui.
9: Estic cansada de convertir-me en un projecte.
10: Sempre inacabada.
9: La vida de sobte s'ha convertit en despertat a les 5 del matí, fes 10.000 passos, pilates, matxa, morning routine, calories i macros, podcast a per 2, 50 llibres a l'any, fer-te ric abans dels 30, meditar, dormir 8 hores, fer running.
11: Però clar, a més trava, perquè sempre hi ha una app per mesurar. Ta. Els passos, el son, els likes, els followers, el temps de pantalla, la productivitat i potser, fins i tot, la felicitat. Persones convertides en KPIs, sí, en anglès, que sempre queda millor que dir indicador clau de rendiment.
8: Vale, ja veieu, eh? O sigui, és molt crítica. No us he dit com trobar-la a Instagram, eh? Sara S. Ribes. És bastant senzill, té més de 4.500 seguidors i els temes que tracta, doncs, ja ho veieu, molt diversos, perquè aquí, per exemple, parlava doncs, aquesta pressió de les presses de la societat d'avui en dia, però també parla moltíssim de canvi climàtic, parla molt dels conflictes internacionals, va estar amb el tema de la flotilla quan van sortir, també parla molt de transport, de consum, fa una mica de vegades de videoanàlisis crítics de la realitat, agafa 3-4 temes d'aquella setmana i diu, ens està quedant maco el tema, us parlo una mica de notícies d'actualitat, també de desnonaments, de qüestions socials al capdavall de molts àmbits. A mi m'agrada molt com ho fa i a més ja us dic, fa vídeos que entren molt bé, però amb molt de contingut, que això no sempre és fàcil de trobar.
7: Bé, molt bé. Ens escriu la Marona que diu, el meu fill m'acaba d'enviar una nota de veu dient que he sentit a la ràdio que havies explicat que vaig anar a natació sense banyador aquesta tarda. A veure, per un moment, si és tan gran com per sentir la ràdio enviar notes de veu a la seva mare...
8: Deu estar amb un altre progenitor, amb un avi...
12: No, sí. Qui s'havia de responsabilitzar de no dur el banyador era el nano.
7: A veure,
12: no?
7: Marona...
8: No sabem quina edat té el nen.
7: Marona, quants anys té aquesta criatura?
8: Que volem jutjar una mica.
7: I ara jutjarem mare i fill.
12: Exacte.
7: A les 7:44, traieu el mòbil per explicar-nos coses de la vostra família que aquí esbombarem i aprofiteu que de seguida haureu de votar la cançó de les 10. Abans, en però, Naina i la Fúmiga. Des del País Valencià ens canten el seu No sé ballar.

0: experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 46 minuts, resolució al dubte del fill de la Marona. Ens diu que té 7 anys i que efectivament està amb l'altre progenitor.
2: Perfecte, perfecte.
1: Val, us quadra, eh?
2: Sí, home, clar. Val,
3: sí, amb 7 anys, sí.
1: I diu, òbviament, no té mòbil ni en tindrà fins que no se'l pugui pagar treballant ell. I diu, més enllà dels 16 anys, que no sé si jo, si amb 16 anys treballant, si et compres un mòbil, ja tot el sol de l'estiu, te l'has...
2: Sí, pobre, tindrà mòbil tard.
1: Però vaja, sí. Que...
2: Però molt bé, tots els nostres dies, si es pot dir així.
1: I tant, la resta seguiu participant amb nosaltres.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Que aquí llegirem els vostres xats i sentirem les vostres notes de veu. I a més, també podeu participar clicant i triant la cançó de les 10. L'última que sona a cada programa la trieu vosaltres, com sempre, a partir de les 4 que us llença en Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida!
4: Un 1 de juny, com avui del 1855, es creava la Llei General de Ferrocarril.

0: Feia 7 anys de la primera línia de tren de la península entre Barcelona i Mataró, la promulgació d'aquesta llei va impulsar la construcció d'una xarxa ferroviària estatal augmentant considerablement els quilòmetres de vies, de poc més de 450 a més de 5.000. Va, ha estat una excusa. Per què? Per proposar-vos quatre cançons que ens parlin de la Renfe, aquest ens ferroviari que tant ens fa patir els usuaris del transport públic, especialment aquells que utilitzem assíduament el servei de Rodalies. La primera de les cançons, ja l'estem sentint, és del Pony Pisador i porta per nom Un viatge en aquest tren. I la segona és dels Fetus.
1: S'espatlla la catenària, s'atura tot el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
2: Merci per fer aquest servei. Dispensin una altaveria.
1: Però Renfe l'empara la llei.
0: És el Romanço de Rodalies.
3: Boníssima.
0: Que fa tot just dos mesos ens van avançar els Fetus del seu nou disc Romancer Tartera. Aquesta cançó, com la del Pony, posa el focus en les incidències continuades del servei ferroviari del nostre país. L'operat per Renfe, clar, perquè no sabem per què els ferrocarrils de la Generalitat van començar. Més cançons sobre trens.
4: Me ha salido pelo de tanto esperar. Puta Renfe, puta vida, puta realidad. Siempre tarde, mil problemas, toda la vida igual.

0: me voy en alza.
1: Això que sentim és la cançó que fa 3 anys va crear i ens va venir a presentar aquí els experts en Jordi Ganchitos, amb un nom ben definitiu, Puta Renfe, l'autor d'altres hits com Calvo con Barba o El Negre de Banyoles, va voler descriure el desastre continu de Rodalies. I acabarem amb La Pegatina. Oh, yeah.

0: El grup de Montcada, que aquest divendres va actuar al Poble Espanyol i que també va oferir un concert en directe i sorpresa en una estació de metro la setmana passada, ens deixava l'any 2009 dins del seu disc Via Mandarina aquesta cançó titulada Los Niños de la Renfe, en un temps en què el servei ja precari encara no havia arribat a ser el desastre total que és avui. Quatre cançons dedicades a la Renfe i als trens. Quina voleu que tanqui el programa? El Pony Pissador amb un viatge en aquest tren, Fetus en Romanzo de Rodalies, Jordi Ganchitos amb Puta Renfe o la pegatina Los Niños de la Renfe.
1: Doncs els oients que volen trolejar una mica amb el Jordi Ganchitos, que guanya per un tros ben llarg a les que van a frec a frec, segones i terceres, a Fetus i El Pony Pissador. La decisió és vostra, voteu, i la cançó que aconsegueixi més clips sonarà per dir-vos adeu quan siguin les 10. Ara, les 7:50, últimes mandretes amb Germán Dion. El recordeu, aquest senyor, de l'època d'aquells barrets de palla i aquella, la paraula dels hipsters. I wish that I could see you soon. M'encantaria.

0: 7:53 minuts al matí. La música al volum ja no deixarà de retronar durant tota la setmana a Barcelona, perquè avui comença el Primavera a la Ciutat, els concerts previs del Primavera Sound, que començarà dimecres al Parc del Fòrum. Només avui dilluns, ja hi ha 11 concerts repartits entre la Sala Apolo, la Paral·lel 62 i la Sala La Nau. Avui podeu anar a descobrir aquesta gent que es diu Pàlida Tez, són d'Albacete, i han dedicat una cançó al cineasta Wong Kar-wai. Així es titula aquesta cançó, Wong Kar-wai. I si us heu enamorat de la guitarra d'Ingray Cortés, també actua avui, o la Soleá Morente. Això només avui dilluns. El que també passa a la ciutat és que hi ha coses que obren i d'altres tanquen, com les pastisseries. Soc la seva xocolatina i ha vist cos amb els ulls d'ovina vina com un nen. Mira si els molaria tots els assistents internacionals al Primavera Sound anar per la ciutat i trobar-se coses de tota la vida, perquè si no, per què viatges? Per trobar-te el mateix que el teu poble, no?
1: Exacte. Sembla que sí, perquè es deuen tancar el sonar, no fan res més.
0: Sí, el sonar.
1: Ai, el sonar, la primavera.
0: Sí, avui us parlem del tancament de tres pastisseries emblemàtiques a Catalunya, una a Barcelona, l'altra a Platja d'Aro i fa uns dies també una de Cervera. D'entrada, al barri barceloní de Gràcia, abaixen persianes la centenària pastisseria Ideal.
2: Els actuals propietaris es jubilen i no han trobat relleu. Amb tot, encara tenen l'esperança que aparegui algú que vulgui continuar el negoci. Això ho explicava Miquel Àngel, que des que era petit ja tenia clients a la Ideal.
3: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari i, bueno, és complicat.
2: La Ideal era una de les pastisseries preferides del barri de Gràcia, coneguda pels seus xuxus i els torrons de crema. Deien que s'hi feia la millor crema de la capital catalana. A Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne, que va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de Segarol, al centre i eix comercial, a tocar de l'Ajuntament. Durant anys va ser un emblema de la Costa Brava, el seu fundador va morir fa uns anys i ha passat el mateix. Els fills no continuen el negoci i ara la Rosa Coromines, la propietària, la dona del fundador, hi posa punt final amb la venda del local. Durant el boom turístic del segle passat a Platja d'Aro, el Cisne era un punt de trobada i fins i tot de glamour de la Costa Brava. En deien Las Vegas de Platja d'Aro, perquè era un lloc on hi havia llums de LED i colors.
1: Caram.
2: I a la Segarra ha tancat les seves portes la pastisseria Bomboneria Agustí de Cervera després de 54 anys oberta. Aquest local emblemàtic del carrer Santa Anna ha estat regentat per tres generacions de la família Agustí, oferint tota mena de pastissos, pastes, coques i altres productes. Pròximament al seu lloc hi haurà una cafeteria. Doncs tres pastisseries emblemàtiques que tanquen en un cap de setmana. La pregunta és si va a la baixa l'ofici de pastisser. No sé, oients, heu notat que al vostre poble o ciutat van vengant aquests establiments? Amb el Gard de Mar, sí,
0: I,
2: ho hem
0: sí,
2: notat.
0: Aquesta cafetera que obre segurament serà un vivari o una merda de
2: dieta. Aquí està la cosa. Sí,
1: el comerç de proximitat l'estem matant entre tots, especialment els que posem gran superfície o els que posen grans superfícies i els que posen també doncs això, supermercats i llocs d'aquests, o que la gent que compra també pastissos en gasolineres. Vull dir, a veure, és que com voleu que no tanquin?
0: Voleu sentir la crònica del 3CAT en viu, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc, amb tot de convidats i personatges del 3CAT. Ens ho explica la Marta Vives.
4: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'anella olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
5: Que passa un dia a veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
4: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
6: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
7: D'ella ve pels betes.
8: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
4: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT.
0: Gràcies, Marta, des de Montjuïc, i bon dia a Judit Torné, una oient que mai ens havia escrit.
2: Home, Judit!
0: I ens ha agregat al WhatsApp només per dir-nos: també ha tancat la pastisseria Pla a Igualada recentment, i era centenària. Doncs ens l'apuntem en aquest mapa. Ara és el moment que, com sempre, acostant-nos a les 8 del matí, us llancem la cançó IA, que cada dia us escrivim amb els nostres cervellets i us musiquem amb intel·ligència artificial. Mireu d'esbrinar qui de nosaltres l'ha escrita. Avui, que estem encetant l'últim mes del curs 25-26, i que la pregunta del dia és això, el cansament inherent al juny, us aportem una cançó IA que ens parla justament sobre com arribem a la recta final.

0: Pep, que ja són les 8. Activem-nos, tothom amunt. Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu.

0: primera cita, protagonistes de la primera cançó d'aquesta hora. Són les 8 i 2 minuts d'aquest dilluns, en el qual inaugurem el mes de juny. Bon dia, oients. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Estic pensant que és juny i encara no ha sonat Júlia Garreta.
0: Doncs entrarà en algun moment. No. Avui, 1 de juny, celebrem que donem el tret de sortida a l'època d'estar plenament en cansament inherent a aquesta època. La Raquel, que diu bon dia, la part bona d'arribar a final de curs és que ja no hi haurà més lluites matineres perquè el meu fill arribi a les 8 del matí de l'institut.
2: Ah, això sí.
0: Diem el que diem abans. Si hi ha,
2: serà per arribar al casal.
0: Si hi ha balinsti, jo trobo que més que lluites matineres s'hauria de responsabilitzar ell d'arribar a l'hora.
1: Sí, però quan no ho faci, què fas? Has de la lluita matinera.
0: No ho he pensat mai,
1: no,
0: això.
1: Ja has de la lluita matinera.
0: Però que si no arribarà tard.
1: Clar, clar.
0: A més, la seva única responsabilitat és anar a l'insti.
1: Sí, però això tu ja li dius. Si ell fa, li entra per aquí i no surt per allà. Llavors què fas? Fas dins la lluita matinera.
0: Val.
2: Deixa'm dir que jo estic arribant al juny totalment contracturat. Si algú té algun remei per descontracturar, que me'l digui.
0: I bon descontracturador
2: serà. Les teves filles
0: encara no coneixen el concepte fer campana i tal. Per tant, saben que han d'anar-hi. No hi ha baralles per anar al col·le.
2: No, les baralles hi són.
0: Sí, home. Però elles no coneixen el concepte de fer campana. Són massa petites.
2: No, però tenen el concepte de fer la seva.
0: Però si l'únic que han de fer des del col·le.
1: Exacte. Sí, però no tenen cap interès.
2: I fins i tot això no saben fer.
0: Val, seguiu comentant el tema recte final. La majoria de vosaltres ho esteu patint, més encara els que són mares i docents a la vegada, i seguirem llegint els vostres texts i sentint les vostres notes d'àudio. De seguida en punxarem algunes. Ara us volem parlar del que ha passat aquest cap de setmana a la Fira d'Espectacles Literarum, que tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines de totes les que s'han celebrat. L'organització treu pit després de promoure la trobada entre companyies i artistes d'arreu dels Països Catalans i professionals culturals. Tot plegat en aquesta edició marcada també per la calor que s'ha viscut aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. Des d'allà ens ho explica l'Ariadna Escoda.
3: Una aposta, la de créixer en representació geogràfica i de disciplines artístiques que l'organització defensa que ha de ser el camí a seguir de cara a futures edicions d'aquesta fira dedicada als espectacles literaris. Així ho detalla Lluís Xavier Flores, director de Literarum.
4: Eixa diversitat d'actes, diversitat de propostes i diversitat geogràfica, com hem fet, crec que és la clau i per aquí hem de seguir.
3: Així, la poesia, el teatre, el circ, la música o les arts visuals han nodrit un programa que s'ha centrat en Móra d'Ebre i s'ha escampat per les noves subseus de Reus, Tivissa, Calaceit, Morella i Tortosa. Les dates de la pròxima edició estaran condicionades pels comicis municipals de l'any vinent.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
6: A la Jota!

0: aquí, home, amb la cartera.
1: És la Jota, final de festes. També hi ha Jotes al disc de la Maria Jaume.
0: Sí, que s'embala.
1: Sant Domingo Forever. I ara, gent celebratiu, Laia, el vídeo que segurament ja tots els oients dels experts han vist a xarxes les últimes hores, ara ens ho explicava l'Anna, el bloc informatiu, aquest policia que empeny a una persona, és que una manifestant, una docent, que és que no cal que jo afegeixi res al vídeo perquè es veu clarament, no estava fent res que no fos caminar. I si algú dubta realment que miri el vídeo, és que és un pla perfecte d'una persona caminant i que la tiren a terra.
2: Es diu violència gratuïta. Si tu és el diccionari, violència gratuïta, i surt això.
3: I la violència que causa aquell qui la mira. És que realment tu estàs mirant-ho...
2: I et veus... fa mal i tot a tu.
3: No, exacte. Et fa mal perquè penses, però en quin moment pots tenir aquesta mala hòstia per fer això?
2: Mira,
3: aquesta
2: moment,
3: impunitat.
2: Us fem un vídeo, encara que naturalment no veureu, però sí que podeu sentir una mica la reacció de la gent.
3: Has vist lo que has hecho?
2: Clar, és que, i a més, jo el que volia, una mica he recollit a VilaWeb posant en context la notícia i ens expliquen, doncs, per exemple, la reacció de la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, que, clar, com que és del Partit Socialista, que és el contrari del que governa el País Valencià, perquè recordem que això va passar al País Valencià, diu, home, això és intolerable. Una mica, però, fa una pudor de que això ho critica perquè no són els seus els que estaven governant en aquell moment aquells agents de policia, perquè, és clar, posar el crit al cel quan tothom sap, malauradament, tampoc no sorprèn a ningú aquesta actuació policial d'aquestes característiques.
1: De fet, Laia, l'agressió, aquest vídeo, és davant de la conselleria, directament a la ciutat de València.
2: El que també penso que és un tema que no podem destriar de que fa 4 dies literals el Departament d'Educació ens deia que havíem de posar aquest tipus de personal a dins dels centres.
3: Totalment.
2: I una mica posaven el crit al cel quan la gent es queixava, i recordo vídeos també d'alumnat dient, a veure, jo sóc una persona racialitzada, sóc al carrer, i aquest personal policial em demana em tracta com a sospitós només pel meu color de pell, com vols que em senti segur dins del centre? No passen ni 4 dies i tenim aquesta mostra d'agressió brutal sense cap excusa per part d'un membre del cos policial. Reiterem, no? És a dir, on no han d'estar mai aquest tipus d'agents? En un centre educatiu, no? És evident. És a dir, volem educar els nanos en la pau i no en la violència gratuïta. Per tant, aquestes persones, lluny, ho sento, fins que no depurin les seves conductes.
1: Ha arribat la Laura Grau, bon dia.
3: Era el que anava a dir.
1: Suposo que...
3: De tots els docents, ella és la més docent.
1: Sí.
4: Tampoc soc tan docent, però
1: bé. És un d'aquells vídeos que dic, és que no goso dir res més a una cosa que parla tant per si mateixa, perquè el vídeo és claríssim.
4: Exactament. A mi l'únic que em sap greu és haver-ho vist tan tard, perquè jo realment he estat tot el cap de setmana intentant no entrar a les xarxes socials, no saber res més ni del preacord, ni dels sindicats, ni de tot el tinglado, i ara avui s'ha majorat feina perquè entre aquest vídeo i que, bueno, s'haurà de decidir alguna cosa durant aquesta setmana.
3: Exacte.
4: Doncs res, no, i d'informar-se, no serà tan fàcil.
2: No. Doncs res, si voleu, si no l'heu vist encara, mireu-lo aquest vídeo i difoneu-lo, i sobretot també, entre tots, responsabilitzem-nos de, vull dir, no, tolerància zero davant d'aquestes actituds.
1: Ara hi posem una mica més de música, que al capdavall és la nostra missió, despertar-vos amb almenys una mica d'alegria, la que es posa en Bruno Mars amb el seu cha-cha-cha. I ara parlarem de la sèrie Rebelejar, que la teniu ja des de divendres, si no m'equivoco, a HBO.
4: Ja he vist el primer capítol.
3: Guai.
4: Sí, molt.

0: Així sona els experts.
1: Quina ha sigut la incidència?
2: Ah, no ho sé, ha fet un reset del tren.
3: Ha dit,
2: anem a fer un reset del tren. Ens hem espantat. I aleshores la gent ha baixat amb desbandada del tren.
1: A quin municipi?
2: A Granollers.
1: I on han anat? A buscar feina a Granollers?
2: No, no, és un altre tren, que aparentment era per allà, però no de saber, no? Jo he anat com per sortir, he mirat educadament el conductor, que estava com traient també el cap, i he dit, no, no, no baixin, que ara arrenquem.
3: I els has cridat, pardillos!
2: No, he pensat que tontos, sortir sense cap informació. I aleshores he tornat i m'he assegut còmodament, i el conductor ha dit per l'altaveu, ara tancarem les portes, veus? Però és que teníem raó nosaltres.
1: I quin tren ha arrencat primer?
2: I ha arrencat primer l'altre.
1: L'altre, eh?
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
1: Les 8 i 13 minuts, parlem de sèries, parlem de Rabelejar, que es va estrenar, no divendres, que m'he equivocat, passat, sinó l'anterior, el dia 22 de maig, la tenim disponible a HBO i ha d'arribar també en el futur a 3CAT. Igualment, Laura, permeteu-me aquell tòpic de la tinc molt pendent, però és verídic, perquè jo tot el que fa l'Isaac i la Cuesta ho he vist tot, sempre ho veig tot i sempre m'encanta. Tu ja t'hi has llançat.
5: A veure, m'hi he llançat perquè sóc una persona addicta al contingut nou, tinc FOMO, jo si no ho veig i no ho puc comentar, doncs no estic tranquil·la. També una de les coses que m'ha portat a mirar-la ja és que es pot veure en versió original a HBO, vull dir, encara que encara no estigui a 3CAT, ja la podeu veure en català, que és en la llengua en la que s'ha gravat. Vull dir, no és allò
2: bé,
5: que...
2: Està bé, vam corregir que hi havia coses que feien molt de cringe fa temps quan van començar a fer sèries entre TV3 i alguna productora.
3: Però el tema de les cites, per exemple...
1: El tema de l'autodoblatge acabarà sent una manera de subgènere del cringe, que a mi em fa gràcia.
2: Bueno, no, jo encara no he arribat aquí.
1: No, no és el cas.
5: No. A mi no fa gràcia i agraeixo profundament poder veure aquesta sèrie en versió original, HBO, i és una sèrie que, com diu el seu títol, està ambientada al Raval. El protagonista és l'Enric Auqué, que jo només per això ja m'hi tiro de cap, o sigui, ho sento, jo aquesta persona em supera, necessito veure tot el que fa. El problema que tinc amb ell i amb la Maria Rodríguez Soto és que porten com, no sé si, 3 o 4 produccions seguides sortint junts en diferents rols, i clar, des que van fer de germans a Casa en Flames, jo ara no els puc veure com a parella. I a Rabelejar fan de parella. Sí, és com aviam.
1: I el Sergi López fa de sogre, Sergi López...
5: Ara no ubico la cara, però crec que sí, eh? Vull dir, l'Enric a la ficció té un germà que deu ser ell i el pare és el Francesc Orella. No, no és el germà aquest, eh? No sé de què fa. Aquest fa de... Anava a dir de dolent. Fa d'especulador. Sí,
1: el Sergi López, a la seva vida real és totalment al contrari.
5: Home, ja m'ho imagino. Per això existeix el teatre, no? Doncs bé, és una sèrie que passa al Raval. És una família que tenen un restaurant de tota la vida. De fet, estan celebrant el centenari. I es troben en una situació clàssica del 2026, que és que la propietat vol vendre l'edifici i que, per tant, no saben quin serà el futur del seu restaurant. I a partir d'aquí comencen a investigar qui viu als pisos de sobre, què poden fer per intentar adquirir la propietat, perquè ells fins i tot estan disposats a comprar.
3: Els volen fer moving, doncs, no?
5: I es troben, doncs... No ho sé, perquè encara només he vist el primer capítol, insisteixo. Jo intento ser prudent perquè no vull fer spoilers i tampoc vull dir fake news. Però a mi m'ha enganxat molt el primer capítol perquè penso que és força extraordinari i apropiat que una plataforma com HBO Internacional, que això es podrà veure segurament en altres llengües i que ja es pot veure subtitulat, parli d'un problema tan evident que tenim en aquesta ciutat com la gentrificació, com l'especulació. No som els únics tampoc, vull dir, totes les ciutats del món la tenen, però es veu molt evident, no? Vull dir, és una mica com si fos una ficció vinculada al documental del Tamayo, no? Que l'altre dia parlàvem de...
3: Sí, ho estava pensant.
5: Si nos ha ido de las manos i flipàvem com... És que això són casos reals de persones que van a fires immobiliàries i que tenen aquesta mentalitat de activos tòxicos, tal, que al final estan parlant de gent que està vivint de lloguer.
1: Mira per la finestra, això que veus, tots són actius. Mira,
5: tots són actius.
1: Sí, aquest arbre, aquesta senyora, aquesta paperera, aquesta moto, que si voleu venir un dia a la Diagonal veureu que tots són actius.
5: Tots són actius, doncs aquesta sèrie jo crec que ho retrata molt bé perquè, clar, l'edifici on hi ha aquest restaurant, doncs són actius. I una de les idees que té el personatge de la Maria Rodríguez Soto ara al final del primer capítol, per deixar-vos amb el cliffhanger, és dir, com podem fer que aquest edifici no li surti a compte a l'especulador que està intentant vendre-li un fons voltor? Doncs anem a liar-la, no? Anem a fer que sigui un edifici indesitjable per un fons d'inversió. Llavors, a partir d'aquí segueix la trama i jo estic força enganxada i la veritat és que m'agrada força com s'està il·lustrant. Clar, polèmiques que hi ha amb aquesta sèrie, sempre n'hi ha. Clar, l'Enric i la Maria i la família protagonista en general fan personatges de persones de profunda classe treballadora, molt precàries. El personatge de l'Enric té dues feines, és estibador del Port de Barcelona, que també és interessant aquesta trama perquè estan protestant i tal, i treballa al restaurant de la seva família. Veus que són gent, això, que va de puto cul i que intenta mantenir-se com pot i resistir, sobretot amb aquesta essència que molt catalana d'intentar doncs mantenir un restaurant al barri, que això també, Laia,
2: clar.
5: Ja sé que aquí tenim una mica de fins i tot contradiccions internes, perquè jo penso, hòstia, guai que estigui tota la sèrie rodada en català, i de fet en aquest primer capítol, si no m'equivoco, no hi ha ni un diàleg en castellà, però també és estrany. Vull dir, és una sèrie que passa al Raval, entén-me, saps? Vull dir que
2: sí, però jo amb això sí que estic a favor, perquè s'ha de normalitzar. És a dir, el que no és normal és que no hi hagi una llengua vehicular en català. És a dir, a mi si ja pot haver una família que internament a casa seva parli a urdu, que parli naturalment el que
5: sigui. Sí, però vull dir
2: però que la llengua vehicular de relacionar-se amb altra gent que no són de la teva família estricta ha de ser el català. Oh, i si no és això, la realitat...
5: Mira, crec que la primera o la segona escena ja es veu la cuinera, la mestressa del restaurant, parlant-li en català a un personatge migrant que abans ha parlat en castellà amb gent de la seva cultura. Llavors aquí ja es veu l'esforç de dir no, aquí tothom parla en català i és una llengua de cohesió i d'aprenentatge. Però és veritat que reflexa, crec que poc, la realitat o perd fins i tot credibilitat de dir és impossible que tu facis 24 hores al Raval i puguis parlar tota l'estona en català.
1: És complicat.
5: No és real.
1: Bueno, penso, jo tens raó que pot ser difícil, però també per donar-li una mica de raó a la Laia, jo vaig al Raval, de fet, és els barris que vaig més a Barcelona i quan parlo com a les altres persones se li il·luminen els ulls moltes vegades perquè els donen una oportunitat.
2: Totalment.
1: O sigui, tinguem en compte que ells ho esperen, que els hi parlo en català també.
5: Em sembla molt bé que ho retratin així, però és veritat que hi ha un punt que dius, hòstia, que és estrany, no? Vull dir...
2: Potser podria reflectir la sèrie que algú dels que respon només respon o respon amb un català deficient o que respongui en castellà fins i tot en algun moment, però denotant que està intentant fer l'esforç, però mai s'ha de denotar una persona catalanoparlant que canvi de llengua en
5: una
2: qualsevol
5: cosa
2: context.
5: Que també és d'agrair, que a vegades sí que hi ha en la trampa els catalans quan fem produccions d'aquestes, és que llavors els personatges antagonistes o dolents, entre cometes, l'especulador, el policia, llavors parlen en castellà, que dius, a veure, també en tenim, de catalans així.
2: I tant.
5: Per tant, està molt bé. Llavors, una altra...
1: Els especuladors se sentiran com a especuladors en veure aquesta sèrie?
5: Espero que sí, però jo he perdut tot tipus d'esperança amb aquesta penya, que l'únic que vol és guanyar diners i ja està.
1: Que tens enveja, com deia la senyora aquella.
5: Sí, tens enveja, la meritocràcia, hem jugat molt per arribar fins aquí.
3: Comentaves que aquesta sèrie, com que és per HBO, arribarà a molts públics de manera internacional... Que no faci un efecte crida i hi hagi gent que digui ah, és veritat, puc anar a viure a Barcelona?
5: Puc comprar un edifici amb actius tòxics a Barcelona?
2: Malauradament, això ja ho feia cites, diguéssim. Vull dir que no
5: I malauradament no crec que calguin sèries per intentar incentivar aquest negoci. Ja està creixent a marxes forçades.
2: Totalment.
5: Clar, se li critica a Enric Auqué i altra gent que està fent promoció de la sèrie que no en tinguin ni idea o que no hagin viscut la full experience de viure al Raval, perquè clar, després han de fer declaracions com la que ara sentireu, i evidentment ells no són persones que visquin en aquestes condicions.
6: El Raval és la cosa más auténtica de Barcelona. Todo lo demás es un rollo. Todo lo demás es mentira, o muy aburrido, o está maniqueado todo, y el Raval es ingobernable.
7: Bueno, del centro de Barcelona, sí. Porque luego los barrios es otra movida,
6: ¿eh? Sí, sí, pero digo, como el centro de Barcelona. Sigue teniendo esa actitud como portuaria, a la vez que dinámica, multicultural, con brechas de privilegio, ¿no? Y la serie ha conseguido tener eso. ¿Y qué pasa? Estás ahí rodando y de repente pues pasan tres niños thick con un turbante jugando a fútbol, una señora con tres chihuahuas así, tío corriendo que llega tarde, que lleva cuatro pizzas encima, coches de policía, motos de policía persiguiendo a gente.
7: Riders y bebés,
6: niños que salen de la guardería, que van con la batita, que van no sé qué a ver no sé cuántos el mercado.
7: Es como todo el mundo en un barrio.
5: Aquest vídeo ha estat molt viral a X i a les xarxes socials en general, justament per aquesta crítica que li deien, no? Com de... Estàs romantitzant un barri que hi ha alguna gent que ho pot interpretar, que està molt agradat, que hi ha molta inseguretat, que no sé què, i li diuen, clar, tu no ho saps perquè tu vius a Sarrià o tu vius a Pedralbes. És que a mi també em fa molta gràcia que la gent s'inventi la vida dels actors i de les actrius, que és com, però tu què saps on viu l'Enric Auqué?
2: Sí.
5: I la vida que ha tingut, no ho sé,
3: i
5: tampoc està dient res
3: a
5: l'altre món.
3: A part, intentar negar-li un actor, poder fer un paper pel que sigui, perquè no hi ha viscut, doncs així pleguem, no, que no facin ciència-ficció, perquè clar, com que no l'han viscut...
2: Clar, no poden fer res, no?
3: A
1: favor de posar el focus en això, que la gent té doncs, altres problemes, els que sí que viuen al Raval cada dia, però també dir d'altra banda, per tota aquella gent de fora de Barcelona o de Barcelona que diguin que és un barri superperillós que no hi pots entrar...
5: Que s'hi passegin un dia, perquè tampoc no crec que sigui...
1: Insisteixo que és el barri, no només perquè hi hagi teatre, cines, el CCCB, restaurants, galeries d'art, llocs pijos, fins i tot, i vaig bastant a sovint, i és superagradable, almenys a passejar-s'hi per allà. I a més...
2: jo el que trobo és que hi ha molta gent, vull dir, com a cosa que em tira enrere,
5: tota la Ciutat Vella,
1: Els dependents tenen llengua laia, es diuen alguna cosa i els dic, quina llengua parleu? I em diuen, urdu. Diu, ok. Tampoc em diu massa més tot. També faig la prova de la bandera, i tenen coses del seu país, i dic, ostres, és de Bangladesh, oi? Sí, i dic, tu ets de Bangladesh? I em diu, sí. I tampoc, no m'explica massa més cosa, però vaig rascant alguna cosa. Sí, així m'assabento.
5: En fi, jo la recomano, a mi m'agrada força el primer capítol, el vaig mirar amb una mica de por, perquè pensava, ai, com sortirà retratada a Barcelona, com serà, doncs, això, aquesta relació amb el català, com s'il·lustrarà... doncs el problema que hi ha ara mateix de lloguer i d'habitatge a Catalunya. I crec que de moment...
3: prova superada.
5: Primer capítol de 6, prova superada. Veurem com avança la trama. Si la mireu, també digueu-me què us està semblant.
1: Jo m'hi posaré, Isaac i la Cuesta, dirigint Rabalajà i el guió, els seus col·laboradors habituals, l'Isa Campo, l'Eduard Sola, la teniu HBO, són 6 capitolets. L'anirem comentant, si vosaltres també la veieu, oients.

0: La Julieta, que ens recarrega, no d'energia, sinó, diré, encara més d'emoció al 100%, com aquest tema que ens ha fet arribar a 4:45 de nou. Ara anem a l'altre extrem del ventall musical.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: Va, que avui potser això és polèmic perquè punxarem aquí el Borsa Nebra en un grup que sí que té molts seguidors entre els oients del programa, els Obeses.
3: Ens hem alçat mil i una vegades i hem caigut per tornar a muntar.
2: I els posarem per una de les seves últimes cançons. Ja sabeu que els usonencs han tret nou disc fa poc, L'Ai al cor, un treball ben eclèctic, i és que l'Arnau Tordera i companyia han demostrat que són capaços d'oferir-nos moltes sonoritats ben diferents, i una d'aquestes cançons, aquest L'Ai al cor, és Fort en la mort, una cançó a la que li he trobat unes certes semblances a una cançó, atenció, de Nino Bravo, i no una de les desconegudes, justament, sinó aquest tema que tots hem entonat segurament en algun karaoke.
4: De dia viviré pensant sonrisas.
2: Entre altres, la Laia, que ja sabeu que la canta ara mateix, un bé sigui una flor.
5: És mítica.
2: Una cançó que ja s'ha adaptat al català, per cert, quan ho va fer, per exemple, en Josep Maria Cantimplora, o sigui, en Titot, fa quasi 3 dècades.
4: De dia viuré pensant en el teu somriure, de nit els estels m'acompanyen.
2: Però on rauen les semblances entre Fort en la mort i Un beso i una flor? Doncs fem la comparativa aquella que la Laura Grau ens es munta al segon 3, va. Sentim un primer passatge d'una cançó i l'altra.

0: que a sobre l'Arnau ens va parlant d'una foto i un comiat.
1: Sí, això encara...
0: I el Nino parlava d'un te quiero.
1: Una mica més.
0: I un adiós.
1: Això t'ho compromet. Aquest sintagma potser podria ser una mica diferent.
0: De veritat, eh? Aquí la tens, la cançó sencera, va.
1: És maca, eh, però...

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, dos quarts de nou, hora de despertar-vos informats amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, dilluns, dia 1 de juny?
2: Que des d'aquest migdia i fins dijous els docents passen per les urnes per validar o no el preacord amb el Departament d'Educació. La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? La resposta és binària, sí o bé no, i em comprometo a fer les vagues necessàries per fins a acabar el curs. La USTEC defensa que si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. De fet, hi ha 3 sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. I, de fet, avui hi ha vaga territorial territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Mentrestant, els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. D'altra banda, una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala perduda en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, en el segon incident d'aquest tipus en els últims 5 dies en aquest barri. L'alcalde Xavier García Albiol vincula els fets amb la màfia d'ocupació que viu la zona. A Colòmbia, el líder de l'ultradreta Abelardo de las Priellas s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro. I també heu de saber que a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia.
1: 3 minuts passen de 2 quarts de 9. Anna, què no t'esperava saber avui?
2: Doncs mireu, avui fa 100 anys del naixement de la Marilyn Monroe i la casa de subhastes Julien's Auction ha organitzat una venda amb motiu de l'efemèride. Posen a subhasta centenars d'objectes personals de l'actriu, com ara fotografies, documents, joies, roba i productes de bellesa. De fet, crida l'atenció que s'ha posat a la venda un sostenidor dels anys 50 que ja supera els $5.000, dos pintallavis utilitzats per la Marilyn Monroe, que han arribat a diversos milers de dòlars, portes d'entrada de la seva residència o també radiografies.
3: Radiografies, fet, eh?
2: Radiografies, wow. Sí.
1: I el pintallavi suposo que queda ni que sigui un culet, no? Perquè, si no, seria un pot, un pintallavis buit.
4: Però bé, clar. No és per fer servir tampoc, vull dir que...
1: No,
4: és per tenir-lo de record.
1: Sí.
2: Doncs la subhasta, si us interessa, començarà dijous a Beverly Hills.
1: Bé. A mi el marc de la porta, no sé si inclou el marc, però el marc molaria, no? Això que diu que subhasten dues portes a cada teva. Em quedaria el marc.
2: Ah, mira. Molt bé.
1: El titular d'esports.
2: En bàsquet, el tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga. Els blaugranes van perdre de 25 punts al Palau i es compliquen els aparellaments als quarts de final. De fet, demà a les 7 de la tarda visiten el quart classificat, que és l'UQAM Múrcia. Encara en clau blaugrana, la capitana del primer equip femení, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
1: I quin temps farà avui dilluns?
2: Doncs el mes de juny comença amb una temperatura més suau, amb calor a l'interior però menys intensa, màximes de 27 a 32 graus i el Pla de Lleida fins als 34 graus.

0: Escoltes ICAT.
1: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
2: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
3: Has d'explicar.
4: Què és el que vols que expliqui?
3: El que va passar la nit de Sant Joan.
4: Sense consentiment. És agressió, tio.
5: Llavors hem d'anar als Mossos.
6: Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
7: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
8: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
7: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
8: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
9: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
7: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
8: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
9: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
10: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
11: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
10: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
11: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
10: Calla, que ens fotran fora.
11: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
10: I realment, ho estem fent superbé.
9: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
12: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta.

0: Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 8 i 40 reaccionen els oients. Laura, el que explicaves de la sèrie Revelar ja, alguns ja l'han vista a l'HBO o l'han començada, diuen Ferran. Vull ser constructiu, però una ficció no ha de ser realista, ha de ser versemblant. Per poder veure productes realistes existeix la no ficció, és a dir, els documentals. I si ens queixem permanentment de que la gent canvia de llengua als estrangers, doncs està bé que la ficció ho reflecteixi així. No sé si la gent es queixa tant, el que fa és canviar de llengua.
3: Sí, bàsicament sí. Estic a favor de que sigui així, simplement que estem tan poc acostumats a veure-ho que es fa estrany.
2: La Mart diu, al segon capítol, Enric Auqué li parla en castellà un nouvingut.
4: Clar, això no pot ser, tio. Això és que no pot ser.
2: No pot ser a la ficció. I la Marc diu, l'Enric
4: Auqué... No pot ser ni la ficció ni la realitat,
2: sí, la Marc diu, l'Enric Auqué durant anys va viure al gòtic, se'l trobava pel carrer.
3: Veus, és que la gent no tenia puta idea.
2: Sí, no Sarrià, no Sant Gervasi, no ha vingut a Pearson, com deia algú a Twitter, també.
4: De la gent parla sense saber.
3: No, és que m'inventen tot, és flipant.
2: Seguiu participant, sisplau.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
2: Perquè és el moment de jugar, és el moment del miniquiz. Avui, Laia, sobre quin líquid segregat per glàndules versarà el miniquiz?
4: Sobre la llet, perquè avui n'és el Dia Mundial.
5: Xucu-xucolata bona, xucu-xucolata amb pols. Xucu-xucolata bona, xucu-xucolata amb pols.
6: A veure, en què quedem? Parlem de la llet o de xocolata?
4: És que la millor manera de prendre la llet és barrejar-la amb xocolata.
6: Bueno, aquí ens trobaríem amb gent que...
4: Bueno, és el que dic jo, diguéssim.
2: És aquella de les vaques marrons, no?
4: Exacte, que surten amb cacaulat. Doncs mireu, divendres parlàvem de fruita seca, però avui és el Dia Mundial de la Llet i per això us volem preguntar al voltant d'aquest aliment no apte, això sí, per vegans. La llet és molt consumida o poc consumida i també gaudeix de més o menys prestigi en funció de la latitud del món on ens trobem. No sé si ho sabíeu, però gairebé tots els holandesos i, de fet, el 99% dels suecs toleren perfectament la lactosa. Però, en canvi, la intolerància a aquest sucre afecta entre el 90 i el 100% de la població adulta a l'est d'Àsia.
6: Mira, s'ha de ser intolerant, eh?
4: Aquest tret genètic ve d'una mutació que van patir alguns humans fa 3.000 anys i que es va veure afavorida o no pels mecanismes de l'evolució en funció de les societats on es va donar. Mireu, durant gairebé tota la història humana, la capacitat per digerir la lactosa, el principal sucre de la llet, quedava inutilitzada després del desallatament perquè no es bevia més llet després de beure la llet de la mare.
6: Els humans som els únics que consumim llet després.
4: Exacte. Què va passar? Que es va domesticar el bestiar. Això va passar per primera vegada fa 9.000 anys i la gent va començar a consumir la llet d'aquest bestiar i també la seva carn.
2: És curiós, Sergi, els humans som els únics animals que consumim llet d'adults, però mai d'humà, no? O sigui, la llet mai ve d'una persona humana.
4: No, exacte, perquè vam domesticar animals i vam acostumar-nos a beure doncs, aquesta llet. Què passa? La selecció natural hauria afavorit aquells que tinguessin la mutació genètica que mantingués activat el gen de la lactasa. I, per tant, els asiàtics van ser menys dependents de la ingesta de llet per sobreviure, perquè tenien altres alternatives, van resoldre el problema de la intolerància de manera cultural. Van aprendre a fermentar la llet en forma de iogurt, en forma de formatges curats, i no es bevien la llet directament, que els formatges tenen menys lactosa, i, per tant, això els va permetre mantenir la seva condició genètica original, que teníem tots, d'intolerants a la lactosa.
6: Ostres,
4: això és un tema molt interessant.
6: Curiós, això, eh? Sí.
4: Però bé, no és de genètica que us volia parlar avui, però
6: un coneixement
4: extra. Per aprendre, que no ho sabíeu res del que us he explicat.
6: Sí, és veritat, mireu, és que aprenem tantes coses.
4: Clar, miniquiz és molt important per aprendre. Molt. Doncs avui parlarem de mitologia grega, que sé que us agrada molt més. Precisament de la llet va prendre el nom la nostra estimada Via Làctia, la nostra galàxia. Ah. Però quin era l'origen del nom que li van donar els grecs, Via Làctia? Us dono quatre opcions, d'acord? Mireu, es deia que la galàxia... Per això, opció A. Es deia que la galàxia s'havia creat per la llet que emanava dels pits de la deessa Hera. Opció B. Es deia que la galàxia l'havia creada Aristó, el rei de Tessàlia, cèlebre per la seva fama insaciable en escopir la llet que ja no podia engolir. Opció C. Es deia que la galàxia l'havia creat la cabra Amaltea, qui va alletar i criar Zeus en una cova de Creta per salvar-lo de ser devorat del seu pare Cronos. O opció D. Es creia que la galàxia era feta dels esquitxos de Galatea, una nimfa marina que suava llet perquè tot el seu cos estava fet d'aquesta substància.
1: 638-68-4565 638-68-4565 8-4-5-6-5.
7: La imatge de Suallet ja no me la podré treure del cap en tot el dia.
3: Però no, la creativitat ha sigut forta en aquest
2: moment. Fàstic molt... Mai heu tirat llet a sobre d'una altra persona en algun moment, així com
4: sexy? No, perquè el menjar no es llença.
2: No, no, però després el llepes. Després el llepes.
3: No. Però què dieu?
2: Perquè són totes naturals.
4: Bueno, a mi no m'agrada.
2: A veure, oients, per què li diem així aquest braç que veiem de la Via Làctea? A, és un xorro de llet de la deessa Hera. B, era la llet que li reclamava el rei de Tessàlia. C, és, la va crear aquest xorro la cabra Maltea, la que lletava Zeus. I o D, es creia que la galàxia era feta als esquitxos de Galatea, aquesta ninfa marina que suava llet. Entre tots els encertants, avui us regalem aquest llibre de contes que signen a sis mans Miqui Otero, Irene Pujades i Jordi Puntí, una novetat amb aquests tres autors que els tres ens agraden, titulada Sembla mentida. La següent hora de programa sentirem les seves veus.
8: Hauria de despertar-me.
2: I us desperteu una mica asserenats. El que duri aquesta cançó M'hauria de despertar, dels Tiets i en Javi Pablo, us servirà per respondre al miniquiz. De seguida direm la resposta correcta i qui s'endú aquest llibre. Ja no...

0: Els Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Xucu, xocolata bona. Xucu, xocolata amb pols.
2: 11 minuts perquè siguin les 9 del matí. Laia tenia pendents en resoldre el miniquiz d'avui. Per què li diem així a la Via Làctea?
3: Quin nom li van donar els grecs, Via Làctea, i per què? Doncs mireu, us preguntàvem si això era perquè eren la llet que manava dels pits d'Hera qui havia fet la Via Làctea, o si l'havia creada Aristictor, el rei de Tessàlia, perquè tenia una fam insaciable, o si havia estat la cabra Amaltea, la que va allatar Zeus, o si la galàxia estava feta dels esquitxos de Galatea, la ninfa marina que suava llet. Doncs l'opció correcta era la A. La galàxia s'havia creat, deien els grecs, per la llet que emanava dels pits de la deessa Hera. Doncs, com us dèiem, aquesta era l'opció correcta, la A, i hem rebut 125 respostes, de les quals 107 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 107.
4: Vinga, número 56.
5: 56.
3: Doncs mira, el 56 és en Roger, que té un número acabat en 35.
6: Ben tongo, Roger, has guanyat el quiz,
2: no seràs tu, no? No, és, no, perquè és un nom molt poc comú.
5: Roger, cada vegada venia menys, eh?
2: Roger, t'escrivim ara al WhatsApp per dir-te com fer-te arribar aquest llibre. Sembla mentida, de Miki Otero, Irene Pujades i Jordi Puntí, tres autors explicant contes divertidíssims. A mi m'ha encantat. A la següent hora del programa sentirem les paraules d'aquests tots tres autors. 10 minuts per les 9, ara ho sentirem a vosaltres. Laura, avui inaugurem la temporada experta de dir que cansat estic perquè és la recta final de curs i no sé què dels festivals de final dels partits, dels tornejos de futbol, de les colònies i fer-se la maleta.
6: És que cal dir que ens ha portat abans un estudi, l'Anna, que comentava que els pares de l'actualitat són els que diuen que estan més cansats de totes les generacions de la història.
2: Perquè són més autoexigents. Tu creus que és així?
6: O perquè també
4: perquè
6: són...
4: perquè estan més sols.
3: Ara, això ho hem apuntat, sí, també, ho hem apuntat.
6: Era un dels apunts, també.
4: Clar, hi ha com aquesta part de treure pit de nosaltres hem sigut independents dels avis, ja no ho visem tant, no estem tota l'estona deixant els nens allà, però, hòstia, això també comporta una logística molt més cansada, no?
6: I perquè també hi ha gent jove petó, hi ha aquest punt de...
4: Ara, això ho diuen tots, però totes les gràcies de la història,
3: Sergi. Sergi, som els pares més grans que mai, també, vull dir que per tot, per
6: aquí,
3: joves...
6: Aquest punt no l'havien dit, és veritat, no. Els pares ara mateix, abans eren d'una mitjana de 24, 25 anys, eres pare, ara
4: hi
6: no.
4: Hi havia pitjors condicions som en general, 15, eh? De l'habitatge, de feines...
3: Però vull dir, eren més forts.
2: Sí, però mantenien 14 fills amb un sol sou i ara amb dos costa molt mantenir un fill sol o dos, no?
4: Sí, però també vivien en una casa molt més gran, no?
2: Però, mira, doncs, de fet, en aquest sentit ens respon... econòmicament, el nostre oient Jordi, que ha fet molts comptes.
7: És per animar, un comentari que us vaig a fer per animar, vale? Jo tinc una filla de 18 i dos filles de 16. I vaig calcular l'etapa dels bolquers, que es treuen ràpid, que la mídia ràpidament deixen de fer-se pipí, etcètera, etcètera. Anem a dir dos anys, del 0 als 2 anys. Vaig calcular que són 2.000 euros de bolquers per fill. En el meu cas, 6.000, perquè són tres filles. I de iogurts, vaig calcular els 5 primers anys, eh? Érem 5 a la família, doncs eren 1.200 euros de iogurts a l'any. Només és per animar el personal, perquè tinguin fills i entrin en aquesta roda, vale?
8: Tu tens un fill, aparta 2.000 euros,
4: vale,
8: per a bolquers. I si menges iogurts,
4: vale,
8: entre 240 i 250 euros l'any.
4: Vale, vale, vale.
8: L'any per iogurts, només de iogurts.
7: Vinga, adéu.
8: Mira, se'n sent l'alarma i tot pel que he dit.
6: Hòstia, m'agrada molt la puntualització i com ha incrementat el to de veu, com vulguem dir, alerta!
4: És que els bolquers, vale, però els iogurts es menges tota la vida, no?
6: Sí, però el tema iogurt, o sigui, aquesta alerta iogurtera no me l'esperava tampoc.
4: No, però és
6: gaire.
4: Que és com un aliment molt específic, o sigui, per què els iogurts?
3: Ja,
4: i no,
3: sí,
4: no ho sé, un altre aliment.
3: Sí, sí, sí.
6: Potser perquè és més car, no sé.
2: Ara,
3: no, però...
2: ara sentim un oient que és docent i saps aquesta gent que et recomana a tu, Sergi, segurament estàs d'acord, que quan estàs cansat de la feina, la vida i tal, ves, sí, al gimnàs.
3: Sí, clar, falta això.
2: I et quedes guai.
6: Clar, perquè et canses d'una altra manera.
2: Sí, sí. Doncs un oient docent que diu que aquests dies de reivindicació i mobilitzacions li han donat molta energia.
6: Ah, sí?
2: Escolta.
9: Bon dia, experts. A mi el juny m'encanta. Veig l'estiu a tocar. La part acadèmica ja gairebé la tenim bastant encarrilada i això ja relaxa tothom. És veritat que aquest curs, doncs, hi han hagut les mobilitzacions i llavors hem anat de corcoll reunint-nos, xerrant, fent accions, però això ha sigut també una molt bona dosi d'energia. Ha sigut molt bonic i està sent molt bonic. Llavors, el que a mi m'esgota és la consellera i el departament, oblidant la inclusiva i oblidant molts professionals de l'educació més enllà dels docents, m'esgoten els sindicats que venen al col·lectiu per quatre molles de salari. Em queda agafar energia de pensar que seguirem treballant i seguirem juntes amb els companys i les companyes, que tenim clar que la nostra canalla i els nostres adolescents mereixen una educació de qualitat. Bon juny a tots i totes.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. We will...

0: Gone, gone, gone, amb en David Guetta, Teddy Swims i Tones and I per acostar-nos a les 9 del matí, un dilluns més, un mes més, aquí 1 de juny, aquí els experts ICAT despertant-vos cada dia fins a les 10 del matí.
1: La confessió.
2: 2:30 i seran les 9 i avui la confessió és d'en Roger. Què ens has d'explicar, Roger?
0: Em vau demanar seqüela perquè en la immediatament anterior confessió meva, dijous, no vaig poder acabar parlant d'allò de si ets lícit, dir que ets espanyol per lligar o alguna cosa. Bueno, en cas que no t'hi sentis, òbviament pots sentir-te el que vulguis i dir el que vulguis. Tot això venia de la Laia, que la seva filla va dir soy espanyola.
3: No, no venia d'aquí. No,
0: sí, em va inspirar la teva filla i la Laia li va retreure i tot això.
2: L'hem de posar més, aquest separador.
3: No, no, prou, doncs pobra noia.
0: El que a la confessió anterior us vaig dir, doncs, que per lligar amb expat, el que està molt bé és barallar-s'hi de forma totalment confrontar-los, sí, i que realment funciona més que no pas ser un masell o una ovelleta o tot això. Llavors, on no, vam acabar dient això, sí, exacte. Llavors, el tema és que jo, Laia, això t'agradarà, perquè sí que he dit, sóc espanyol, de fet, en moltes ocasions, em va venir a la ment i no vaig tenir temps de dir-ho, en moltes ocasions, quan he anat pel món viatjant i m'he trobat altres catalans viatgers. M'agafen molta vergonya, em semblen ridículs tots ells.
3: Tots?
0: I quan he intentat, tots els que han intentat establir comunicació amb mi, només perquè jo també sóc català, que de catalans no som un país petit, això la gent no ho sap, som un país mitjà, n'hi ha per tot el món viatjant o treballant o el que sigui, i llavors en aquests casos jo he dit soy espanyol moltes vegades, i fins i tot alguna vegada...
3: Què dius, tio, Roger?
0: I tant, i alguna vegada els hi he retret dient que què feis hablando catalán si estamos en...
2: No!
0: Estamos en Londres, saps? I llavors he fugit perquè no podia aguantar més la situació.
2: Ets un
0: troll. I això m'ha fet pensar que una vegada jo estava a... De fet, vau rebre imatges vosaltres, un dia estava jo a Mauthausen, ja sabeu que m'agrada fer una mica de turisme històric.
2: Ai, això no pot acabar mai.
0: I un dia a Mauthausen hi havia un grup de catalans, era un dia feiner, era un divendres, però era un feiner d'hivern i feia mal temps, el camp estava molt tranquil, i a Mauthausen vaig veure que hi havia tres senyors que devien tenir molt temps lliure, tres senyors catalans, doncs comentant les vitrines, no? Perquè molts catalans van acabar a Mauthausen, hi havia documentació, una visita molt interessant, no? I de seguida estaven a punt d'establir connexió amb mi. Jo no vaig dir soy espanyol, estava a punt de fer-ho, però vaig dir, mira, vaig escapolir, vaig dir, marxem, fugim, que hi ha catalans. Jo anava amb una persona local en aquell moment a qui jo volia impressionar, i vaig dir, fugim, que encara ens diran alguna cosa. Llavors vaig ensopegar i vaig caure, que no passa res a la neu, i la meva confessió ara muta, una confessió d'aquestes geogràfiques, perquè jo sabeu que no estic acostumat a anar a llocs amb neu mai. Jo no marxo mai de la línia de costa, tinc fred. I quan vaig caure, vaig dir, ostres, neu, que divertit, perquè no em veig mai. La vaig agafar i vaig dir, això està fredíssim. I això no es pot agafar amb les mans.
3: No és com a les pel·lícules.
0: Què vols dir, les pel·lícules?
3: Però que no ho sembla, que sigui d'enfreda, no?
0: No, però les pel·lícules l'agafen amb guants. Però jo no sabia que t'havies de posar guants per agafar la neu. És una cosa, és totalment insuportable. No la pots tenir un moment a la mà.
3: No. Mare meva, no entès res.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem!
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Una de les cançons de l'estiu potser més clares que hem tingut en les últimes temporades, aquesta La Marina està morena dels Figaflaues. Amb ells comencem aquesta nova hora d'aquest primer de juny. Són les 9:02 i seguim parlant de cançons de l'estiu, perquè Laura Grau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui hem començat el que és, Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Hem posat el que és.
1: Ah, el que és el calendari d'advent d'estiu, que diu quina és la cançó de l'estiu, que intenta fer pronòstic de quina serà la cançó de l'estiu i, a més, com amb més anterioritat es digui aquest pronòstic i s'encerti, sobretot, més puntuació s'obtindrà.
0: I que hi podrà participar, Sergi Vives, bon dia.
2: Bon dia. Doncs tota l'audiència experta.
0: Doncs al grup de WhatsApp teniu les instruccions. Són mitjanament clares, que és que segons avanci el mes, aquest calendari d'advent musical expert estiuenc, puntuarà menys la cançó que heu triat.
1: Voleu saber quins pronòstics s'han fet avui?
0: Va, sí.
1: Per tant, qui avui guanyaria 23 punts si l'encertés?
0: Avui és el dia que compta més, vale, d'acord? I penseu que la decisió, la resolució de quina serà la cançó de l'estiu 2026 serà de forma objectiva i
3: sí,
0: el premi serà un lot cultural.
1: Avui i que, a més, podeu rectificar, si d'aquí una setmana doncs canvieu d'opinió, es treu el pronòstic d'avui i es deixa el de la propera setmana.
0: Llavors, perds punts, ja veieu que aquí guanyar és fàcil, com el seu nom indica.
1: Ah, sí? No és fàcil.
0: Ah, perquè és difícil.
2: Podeu jugar cada dia.
1: Clar, podeu jugar cada dia. Clar, mireu, sí. Avui tenim els pronòstics d'en Sergi, nostre Sergi Vives, que diu que serà Diumenge sense drama dels Catarres, la cançó de l'estiu. També la Mart, que diu que serà Josep Maria, de Sacsenies d'Atlana. Tenim en Ferran, que aposta per Naina i la Fòmiga. Ai, ara no he posat el títol de la cançó.
2: Bueno, no sé ballar.
1: No sé ballar, exacte.
3: A veure, però aquesta és de fa temps, eh?
2: Sí,
3: company,
2: bueno,
3: Miquel, però...
2: I què té a veure,
1: podria
2: això?
1: Ser cançó de l'estiu, també, no? L'any passat,
3: nois, no pot ser una cançó de l'estiu que hagi sortit el 2015.
2: Què dius del 2015?
3: Estic exagerant, però és igual, fa 3 anys que existeix aquesta cançó.
2: Ai, anem a buscar.
1: En tot cas, és l'aposta d'en Ferran, deixeu-lo que...
3: És el 2024.
2: Vols dir?
1: I en Jordi proposa la de Tuturuturu de Cyberland.
2: No, és del 2026, no sé ballar. És d'aquest any.
3: Hòstia, és que la Fòmiga pot ser que tingui diverses cançons amb el mateix títol.
2: És possible. Sí, aquesta de la Naina, la Fòmiga, és del 2026, de l'àlbum de la Naina, Vives o Mortes, que van presentar aquí.
1: Laura, si haguessis de dir tu avui, a dia d'avui, obligatòriament, una cançó que serà, per tant, que ja existeix, que serà cançó de l'estiu, quina seria?
3: Jo no estic gens a favor de la que diré. Ah. De fet, em fa moltíssim cringe.
1: Però creus que serà?
3: Sí, clar, una cosa és el que jo penso i l'altra cosa és el que a mi m'agradaria. A mi m'agradaria que aquesta cançó s'esborrés de tots els registres de la música catalana, però crec que serà la dels Festuc, tio. Crec que es diu Marcos, no sé què, el tio que la canta. La de No és pistatxo es diu Festuc, que a mi és mentida.
2: Sí que em sonava aquesta.
0: Ah, és mentida perquè està inclòs al diccionari.
3: Sí.
1: Ah, sí? Ah. Mireu, doncs jo aposto per la del Mamaduixa. Es diu 25 segons o 15 segons, que mai ho sé.
2: 15 segons.
1: 15 segons. Jo poso aquesta de Mamaduixa perquè jo crec que serà cançó d'estiu.
0: Per cert, ja que parlem cada dia cada temporada de les paraules que s'afegeixen al diccionari, de les que les cancelen o les que eliminen, no en parlem massa. No ho dic perquè un pistatxo, la traiem i bum, ja està, ens quedem en Festuc tots. I aquesta cançó tindria la raó.
1: Ah, sí, però no ha passat això. Vull dir que no ens hem
3: de resoldre el pistatxo.
0: Bé, podeu seguir participant, no només en tema de semàntica, sinó també en aquest advent musical, calendari de la Laia, de l'estiu.
1: Que no és meu, que és dels experts.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I mentre ja aneu votant i decantant-vos per quina podria ser la cançó de l'estiu 2026, està obert a qualsevol mena de llengua, Laia?
1: No, només el català.
0: Veieu, és el concurs de la Laia.
1: Que no és de la Laia, cony, que és dels experts.
0: Podeu anar clicant a l'enquesta que us hem penjat a la cançó de les 10. Com sempre, 4 tracks que us preferia en Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
2: Un primer de juny, com avui, del 1855, es creava la Llei General de Ferrocarril.

0: Feia 7 anys de la primera línia de tren de la península entre Barcelona i Mataró. La promulgació d'aquesta llei va impulsar la construcció d'una xarxa ferroviària estatal, augmentant considerablement els quilòmetres de vies de poc més de 450 a més de 5.000. Nosaltres hem fet avui, bàsicament, aquesta votació per proposar-vos quatre cançons que ens parlen de la Renfe, aquest ens ferroviari que tant ens fa patir els usuaris del transport públic, especialment aquells que utilitzem assíduament el servei de Rodalies.
1: I que, per cert, em sembla que aquest divendres hi ha nova convocatòria per reprendre tot el tema dels trens, que bueno, vam fer allà la gran liada al febrer i allà es va quedar, eh?
0: Exacte.
1: No hi ha hagut cap cosa que diguis sí. Ai, quina millora més substancial.
0: Quan apamem el tema docents, ens anem un altre cop a Rodalies?
1: Bueno, clar, poden coincidir,
2: sempre, sí,
1: clar,
2: que sempre
1: perquè
2: Rodalies.
1: Si es vota que no al preacord, divendres hi haurà vaga de mestres.
0: I també. A tot plegat també hi ha tot el tema sanitari, vull dir, molt candent, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Em refereixo que aquí tothom protesta per tot. La primera de les cançons, ja l'estem sentint, és la del Pont i Pissador, que porta per nom Un viatge en aquest tren, i la segona és dels Fetus.
3: S'espatlla la catenària, s'atura tot el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia, merci per fiar aquest servei, dispensi d'una altaveria, però Renfe l'empara la llei.
0: Van sortir ben a prop una de l'altra, eh, aquestes dues cançons. Aquesta és, forma part del disc que ens va presentar fa tot just dos mesos, els Fetus, que es deia Romancer Tartera. Aquesta cançó, com la del Pont i Pissador, posa el focus a les incidències continuades del servei ferroviari del nostre país. L'operat per Renfe, clar, perquè es veu, no sé per què, que els ferrocarrils de la Generalitat van bastant bé.
1: Heu vist el tuit de Ferrocarrils d'aquest cap de setmana?
2: No, què
1: dia? I va, el community manager de Ferrocarrils, que deu ser un cachondo, hi va haver un usuari que es va queixar com que hi havia hagut un ferrocarril que havia passat abans d'hora i tal.
4: Sí, com va acabar sortir com un minut aviat.
1: I el tio li contesta, disculpa, tens tota la raó, el nostre servei ha sortit 5 segons abans del previst i per tant, doncs lamentem les molèsties.
2: Clar,
1: sí que... tuit viralíssim, perquè és com en quin moment un servei ferroviari fa un tuit de disculpes perquè ha sortit abans de temps.
4: És un perjudici per l'usuari.
0: Bueno, clar, cas, clar, perquè confies arribar a una...
1: Clar, home, però aquí el contacte amb Rodalies és la gràcia.
2: Clar.
0: Brutal.
2: Més no és cançons? La primera vegada, em sembla, que el community manager dels ferrocarrils fa una mica el joc, això.
4: Va, ja fa mesos.
0: És que, a més, poden xulejar molt del seu
2: clar,
0: servei,
2: clar,
0: no
2: clar.
0: Com els de Renfe, per no. exemple. Més cançons sobre trens.

0: El coneixes aquest, Laura?
1: No, l'he escoltat, però no me'n recordo qui són.
0: És en Jordi Ganchitos. Això que sentim és la cançó que fa 3 anys va crear i ens va venir a presentar aquí aquest cantant amb un nom ben definitiu, Putarrenfa, l'autor d'altres hits com Calabó, com Barba o El Negre de Banyoles, va voler descriure el desastre continu de Rodalies. I acabarem amb una cançó que ens has portat tu ara fa una setmaneta, de la Pegatina.

0: El grup de Montcada, que aquest divendres va actuar al Poble Espanyol i que també va oferir la setmana passada un concert en directe i sorpresa en una estació de metro, ens deixava l'any 2009 dins el seu disc Via Mandarina aquesta cançó titulada Los Niños de la Renfe, en un temps en què el servei, que era ja precari, sí, encara no havia arribat a ser el desastre.
1: No,
0: que
1: no és com ara.
2: Estàvem malament, però no t'animes.
1: Exacte.
0: Quatre cançons dedicades a la Renfe. Quina botes, Laura? Un viatge en aquest tren del Poni, Romanço de Rodalies dels Fetus, Puta Renfe de Jordi Ganchitos o Los Niños de la Renfe de La Pegatina?
2: Va, em quedo amb el Poni avui.
0: El Poni no guanyarà, el Poni, eh? No guanyarà tampoc Fetus. Sembla que la cosa...
2: Ah, no?
0: Tira cap a
2: Ganchitos.
3: És que la medalla de plata sí que està molt disputada entre Poni i Fetus, però sembla que l'Àurea se l'endurà en Jordi Ganchitos amb el seu Puta Renfe.
0: Jo crec que la gent està tan cremada amb el servei que han dit... Sí. A veure, aquí. Sí. Quin és el més explícit en el títol? Aquest, doncs, aquest. Va.
3: Curiós, la cançó de La Pegatina, a hores d'ara, que són les 9 i 10, té 3 clics només. Sembla
2: que
3: l'ha deixat molt enrere, aquesta
2: cançó.
3: Doncs
2: bé,
3: la
2: coneixíeu.
3: Sí,
2: és
3: sí,
2: molt xula.
3: Bé, a un quart menys 5 minuts de 10, hem de seguir amb més música. Ara els Green Day ens posen guitarres amb el seu Basket Case i de seguida la Laura s'obrirà a l'apassionant món de...
2: La gastronomia d'estiu.
3: Hi haurà tema gaspatxo, si és més bo que el Samorejo.
2: Una mica de top 5 infravalorats, no?
1: Molt bé.
2: Aquests debats s'han de tenir cada any, no?
1: I tant, per refrescar allò que hem de començar a preparar ja.
2: Clar.

0: Així sona els experts.
1: Resulta que tornàvem de vacances l'any passat i vam aturar-nos en hora de servei a França.
2: Atendé, monsieur.
1: I era un supermercat d'aquests tan grans francesos que són enormes i que, en tot cas, vaig perdre la criatura. La meva filla, molt espavilada ella, va decidir que era millor anar a recepció i dir que s'havia perdut.
3: Molt bé.
1: Li van començar a parlar en francès, ella no va entendre res.
4: Ah,
1: i
4: clar.
1: Aquí ve el quid de la qüestió, que després de tot l'ensenyament que sabeu que li han fet a casa, tot l'adoctrinament 24/7, sabeu què va dir la meva filla quan no va entendre res? Va dir: soy española.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Un minutet perquè sigui un quart de 10. Atenció, oients, que ara també necessitarem la vostra participació perquè la Laura ens porta el seu top de menjars infravalorats de l'estiu i sé que tothom té el seu preferit i el defensarà fins a les últimes conseqüències, però, i aquells oblidats també n'hi ha, Laura?
5: No, jo sobretot vinc a defensar coses infravalorades, crec, avui, perquè m'estic tornant a tirar de cap en la vida vegetal d'estiu. O sigui, ara, jo ja sé que l'estiu ve molt de gust un arròs, un calamar a l'andalusa, totes aquestes coses que són fan com mar i platja, tot i que això, en realitat, són coses calentes que les pots fer tot l'any.
6: I pesen.
5: I amb el sol...
1: És difícil digestió.
5: Se't posa malament i estàs aplatanat tot el dia.
6: Jo vull... Sí, que ve molt de gust un entrecot propi.
4: Jo avui dinaré lasanya, allò que em quedi ben...
6: Hòstia, noi!
4: M'agrada molt.
5: Jo ja estic entrat en aquella fase de l'any que la meva alimentació es basa en consumir tomàquet i cogombra. Tant en aquest equip, totalment.
7: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
5: És que no em ve de gust res més. Què, no havies escoltat mai aquesta versió de Fasolets?
1: Sí, és boníssima.
6: No, què és això?
5: És Fasolets de les Tres Bessones remix de l'Enric.
4: Fasolets.
5: Espera, flipareu amb la pujada, eh?

0: de les cuines.
1: Jo dic que podria haver estat cançó de l'estiu. Sí. Crec que és l'any passat.
2: I Wars on Ever una mica també, no?
1: No, que és boníssima. Aquest, és un hitardo.
3: Aquest capítol de les tres bessones va fer que molta gent, gent adulta fins i tot, es pensi que el conte del Jack i les mulleres màgiques és un conte català. Perquè el gegant sortia embarretint amb faixa i tot.
1: De fet, que la gràcia de les tres bessones era aquesta. Clar. Que tu, totes les llegendes que t'explicava la Roser Capdevila, et pensaves, o sigui, te les feies teves. Et pensaves que estaven aquí.
4: Món d'enigma,
3: no, sí, sí, tots els contes populars ara són catalans. A més, recordo que hi havia un capítol que era les tres bessones i el Quixot. També és català.
1: Totalment.
4: Va, que ens estem anant de tema.
1: Sí. Vinga, anem a parlar, doncs, això, dels meus cinc plats preferits infravalorats d'estiu, que ara mateix seran la base de la meva alimentació. Jo, el meu menú diari es basarà en un d'aquests plats. I la resta és complementari. Però és veritat que jo ja no vull arriscar-me a tenir aquesta mena de digestió estranya que et genera barrejar sol i calor amb aquestes coses com tan calentes. Amanida de tomàquet i cogombra, base de l'alimentació, i llavors aquí pots anar afegint fantasies. O sigui, a mi m'agrada com anar afegint ingredients una mica inesperats. Allò que l'amanida comença a fregar-se a una fina línia amb la macedònia.
5: Ai, no, a mi la
4: no,
5: cremo, eh?
4: No, t'ho compro.
1: Una mica de maduixa, no. Una mica de préssec. No. Sí, no. Mango.
4: No. Amic, jo, si tires cap a la feta, sí.
5: Exacte, jo sóc més de formatge que no. Però un formatge pesat, no.
4: Un formatge, clar, també se't posa pesadot, eh?
1: No t'ajuda a lleugerir la digestió.
5: Un formatge fresc, artesà, perfecte.
3: A més, si el formatge és l'últim que poses, l'amanida ja està...
5: No sé.
3: Feta.
5: Com està? Ah, feta. No, perquè jo no en gasto de feta, que és grec. Gasto formatge artesà d'aquí, que a més el dia que el compres l'has de posar perquè l'endemà ja t'ha fet malbé.
4: Ara una esqueixada sí que te'l compro, eh?
1: Ara, anava a dir-te, afegir el bacallà esqueixat a la manida, amb qualsevol format. Però perquè és fresquet, sí. És que està com pràcticament cru, no? Sí, està marinat, però...
3: El meu menjar preferit increïble. Són els bunyols de bacallà.
5: Ai, no, ara l'hivern.
4: A mi també, però
1: l'estiu... No toca gens fregir coses, en general.
4: Boníssims.
1: A més, és allò que no pots... O sigui, que no treus l'olor d'oli fregit en tot el
5: clar,
1: dia.
5: No,
1: és horrible. Després, un altre format d'amanida que crec que s'ha de reivindicar més perquè és molt de casa nostra i que, a més, nutricionalment em sembla que també és millor perquè és proteïna, diria, si algun nutricionista m'està escoltant, que matisi aquesta informació per no donar-vos fake news, és l'empedrat. O sigui, és el que tu, que té llegum, fesols,
4: llenties,
1: no, aquí es podeu discutir, però en realitat és el mateix. O sigui, tu fas la mateixa base d'amanida, que és tomàquet, cogombra, si voleu, ou, dur, tonyina, bla, bla, amb el llegum.
5: Ahir vaig menjar empedrat, de veritat. Vaig estrenar la temporada. O sigui, aquesta mongeta seca amb aquest tomàquet i aquest bacallà, o sigui, és insuperable.
1: M'encantava quan arribava l'estiu que la meva mare feia empedrat de cigrons i ja començava com la temporada de menjar...
5: Amb oli bo, estan perfectes.
3: L'empedrat no només és boníssim, sinó que la recepta és, primer, ingredients. Fi de la recepta. Perquè és
1: clar, exacte, no has de cuinar res.
4: És
1: barrejar i ja està. Increïble. Llavors, a la tercera posició, jo crec que un plat polèmic,
4: sí,
1: que és el meló amb pernil. És polèmic,
5: és polèmic. A mi no m'agrada. No m'agrada. És que la fruita està sobre... No, gent.
3: Jo sí, m'encanta.
1: Què dius que la fruita està sobrevalorada, Laia?
5: Sí, no, jo fruita en els salats no. O sigui, no.
1: A mi m'encanta la combinació de dolç i salat que...
4: A mi m'agrada, però depèn del dia. O sigui, el puc godir moltíssim.
5: A més, perdoneu, però el pernil...
4: Repel·lir-lo amb ganes.
5: Si és bo, és massa car, i si és barat, si el pots pagar, no val res el pernil amb salat.
1: Mira, aquí et dono la raó, perquè per mi la polèmica ve d'això. Si tu no pots fer un menú de 25 euros... I de primer oferir meló amb pernil, perquè jo tinc una temptació que agafaré el meló amb pernil, però que després pago i penso... Cabrons, tio, que això implica res d'elaboració, vale? Potser el pernil és una mica car, però no m'ho jodes, tio, m'estàs cobrant 10 paus per un meló amb pernil.
4: El pernil que et foten damunt del meló amb pernil normalment sol ser dolentot.
1: Per això,
5: i
1: m'estàs cobrant una morterada, nen.
5: És que el pernil dolent fa bola...
4: Que és vermell i no té res de blanc, que dius, on està el gust aquí?
5: I vermell, no ha de ser mai vermell el pernil, ha de ser negre.
4: Amb una bruixó que dius, això és xiclet.
5: Sí, és que no es pot menjar.
3: Us el feu a casa i me'l faig.
1: Sí, us trobo molt exquisit amb el pernil.
3: Jo, per la meva banda, no li dic meló amb pernil, a pernil amb meló. Ah. Entenc que no es pot fer aquesta sinalefa de melom, no es pot fer al revés, perquè acaba amb consonant, però jo li dic així.
5: Però, Roger, coneixent-te, no crec que agafis el pernil que caldria agafar. Vull dir que el teu pernil també deu ser bastant xicletós, no?
3: Bueno, el del
5: si
3: mercat.
5: Si li fots tant.
3: Del mercat.
1: Home, no, potser és bo, no?
4: Per què? Perquè,
5: diu que si hi posa, molt. Si n'hi poses molt, tot
3: no,
5: arruïnat.
3: He dit melom pernil. No he dit molt.
5: He entès pernil amb meló, volguem dir que hi havia molt pernil i poc meló.
3: No, és bàsicament una cosa lingüística que em dóna a mi la real gana.
1: Ha de tirar pilotes fora, és flipant.
3: Sí, no hi ha cap mena d'intenció.
1: Vale. Dius, quin tema random pot treure en Roger Saró d'aquesta secció? Sí. I sempre
4: el que diràs ara, no.
1: No? Per què? És jo cada any que passa estic més a favor de l'ensaladilla russa.
5: Sí, sí, jo també.
1: És un plat infravaloradíssim.
0: És tope dels anys de la Quica.
5: No, molt bé i molt gustós. Si és bo, és molt gustós.
0: Jo, de l'entremès català, l'ensaladilla russa que et fotien al mig, allà es quedava...
5: No, perquè potser era bona, però si és bona, que té gust. No compreu coses d'aquestes congelades, la verdura ha d'estar fresca perquè si no no té gust de res. I també et diré, jo el que faig és que si és bona l'ensaladilla russa, no cal maionesa. I pots posar un bon raig d'oli.
1: Sí, però la maionesa és molt important. I a més no pot ser qualsevol maionesa. O sigui, jo ara estic fent una mica de competició de bars d'aquests que tenen platets, anar a demanar diferents ensaladilles a veure com acaba el resultat final
0: amb aquella calor,
1: amb els
0: que agafa una salmonelosi. Deixeu, home.
1: Què dius, tio? Existeix la nevera,
5: És molt bona.
0: Sí, la nevera. Aquestes calors s'espatllen.
5: Volem saber llocs on passin bones amanides russes, perquè jo vull anar-hi.
1: Uah, m'encanta, de veritat. Cada cop estic més a favor.
0: Acabem amb el plat
1: estrella. I per últim, plat estrella...
0: El gazpacho.
1: Gazpacho.
5: Sí!
0: Pots, a favor?
5: Esmorzar, dinar, berenar i sopar.
0: Tothom. Visca el gazpacho.
1: Jo, en realitat, l'he posat al top 1 perquè m'agrada molt, però m'agrada molt casolà. I aquest any proposo aprendre a fer gazpacho i trobar una mica el secret de la combinació d'ingredients. Perquè jo el tetrauric de súper...
5: No, hem de tendir a no fer-lo servir tant.
1: El puc consumir, però llavors no posaria el top 1 ni de conya. El posaria cinquè.
0: Jo te'l compro ràpid.
5: Laura, comparteixo propòsit.
0: Us ho agafo ràpid.
5: Comparteixo propòsit. Hem de trobar la manera de fer-lo fàcil i ràpid, que jo crec que és fàcil, vull dir, ho podem fer.
1: No, i sobretot trobar el balanç d'ingredients, perquè sempre és el que acaba fallant, no? Massa gust de pebrot, massa gust de no sé què.
5: Però és pràctica, com tot, vull dir...
1: Per això que em proposo trobar l'equilibri.
5: Crec que la clau és en el vinagre, ja t'ho diré. Parlem-ne.
3: Tenim oients fans del gazpacho, tenim oients com l'Albert, fan de la crema de meló amb menta, i la gent se li ha tirat a sobre, li diuen, no, res de crema de menta.
5: Per què no?
3: Crema de meló no porta... Perquè és el que la menta esclafa la resta de gustos.
1: Ai, doncs això m'agrada,
5: I la menta, mira que jo no soc de menta, i la menta refresca moltíssim.
1: Entra molt bé. És el típic platet d'entrant dels casaments. El crema de meló amb menta. Veus? Porten un gotet verd i dius, ai, què és això? Ai, meló amb menta.
0: És com un sorbet, els sorbets passen molt bé.
3: A les teves noces hi havia el sorbet però al mig per fer baixar el primer plat?
0: I com que nosaltres vam fer sopar, vam optar per no fer primer plat i vam entrar directament al sorbet.
3: Ai, sí, m'agrada ser refrescant. Era juliol. Gràcies, Laura Grau, i fins demà, Laura Grau.
1: Adéu, Laura.
3: En Ferran diu, en Sergi només menjava ensaladilla congelada o de pot, ja.
5: Ostres, pobre Sergi, no digueu això.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Cinc minuts ens separen de 9:45 del matí. De seguida, 9:45, obrirem l'actualitat general de la jornada d'avui, dilluns 1 de juny. Ara, però, volem parlar de l'espoli de recursos del sud global, concretament de l'Amèrica Llatina, arran d'un nou estudi. Un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma de Barcelona que, Laia, analitza l'intercanvi ecològicament desigual i la dependència econòmica.
2: Sí, i és una conclusió que arriba en forma de xifres, eh? Mireu, en un any només, l'any que es va analitzar, el 2020, el nord global es va apropiar, és a dir, els nostres països, països rics, perquè ens fem una idea, es va apropiar a través del comerç internacional de més de 900 milions de tones de materials, 4 milions de quilòmetres quadrats de terra i 53.000 milions d'hores de treball només d'Amèrica Llatina. L'estudi determina que durant tot aquest període analitzat, l'Amèrica Llatina va patir una important extracció de recursos per part d'aquí, doncs, de les economies més riques. Allò que diem sempre, els materials que necessitem per fer els mòbils, per fer els ordinadors, per fer les plaques solars, doncs tot això no ho traiem del Baix Empordà, no, ho traiem del sud global. Entre l'any 1995 i el 2020, al nord, els països occidentals, es van apropiar de 935 milions de tones de materials d'aquesta regió de l'Amèrica Llatina, incloent-hi biomassa, minerals, metalls, combustibles fòssils, i això va estar acompanyat de 4 milions de quilòmetres de terra i 53.000 milions d'hores de treball humà, valorades, a més, en 816.000 milions d'euros, segons els salaris del nord, perquè aquesta és l'altra. Per què ens cal aquest espoli, com dèiem? Doncs per mantenir els nivells de consum dels nostres països, que no són pocs. Naturalment, vivim en un tren de vida que no es pot comparar amb la majoria de persones que viuen als països del sud, i això no ho podem mantenir amb els materials que traiem dels nostres propis territoris. Durant aquest període, l'analitzat, el 13,5% de tots els metalls destinats al consum final als països del nord van ser apropiats de l'Amèrica Llatina. I una altra qüestió que us volia aclarir. Si es parla de comerç internacional, per què diem que és un intercanvi desigual? Doncs perquè els desequilibris de poder de l'economia global així ho permeten. Què passa? Que els països rics, a partir del seu poder, manipulen aquestes relacions que tenen. No són relacions d'igual a igual, el d'un país del nord amb un país del sud. I, per tant, des de la seva posició de poder, poden reduir artificialment els preus dels recursos i la mà d'obra del sud. És a dir, no hi ha una negociació real, sinó que hi ha una imposició d'allò que beneficia més els més poderosos, que en aquest cas són els països del nord. Així obtenen accés a productes barats per la producció i augmenten els seus propis beneficis, perquè aquesta dinàmica, com us dic, no és d'igualtat. Això permet l'acumulació de riquesa al nord. I quines conseqüències té per aquests països espoliats del sud? Doncs que se'ls priva dels recursos i, per tant, de la possibilitat de fer servir la seva capacitat productiva interna per fer tenir un desenvolupament sobirà. I, per tant, mantenim aquesta dependència que alhora genera, per perpetuar aquesta relació de poder desigual, i ens segueix beneficiant. És a dir, no volem aquí ningú que ells agafin autonomia. És bastant greu. La recerca destaca que l'Amèrica Llatina, a més a més, és qui, de tot el sud global, qui té més apropiació per part del nord en termes de continguts per càpita. Per tant, fem un ull a l'Amèrica Llatina, si us plau.
1: No ho arreglarem, Laia, amb més música, com el Nil Moliner, però comprant local, sí?
2: Home, sí, mira, seria una primera. Però t'has de dir que el mòbil que tenim tu i jo, amb metalls d'aquí del Baix Llobregat, no es fa.
1: Bé, bona nit, ens canta en Nil. I ara, de seguida, les notícies.
3: Molt bé. Estrets on sempre passejava.
1: Volíem dir, ara que parlem de cantant
2: l'estiu... Sí, l'hem sentit fa un segon, en Nil, cantant
1: els campaments. Volia dir, ara m'heu interromput, que si bé venim de la cançó del Nil Moliner, Bona nit, no hem deixat acabar, ara anem als Catarres amb el seu Diumenge sense drama, que molts l'estan votant al grup de WhatsApp com a cançó de l'estiu.
2: Ah, mira.

0: Marca.
1: Un minut passa de 2:15 del matí. Ens hem d'actualitzar amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: 2:15 d'aquest dilluns, dia 1 de juny. Què cal saber?
2: Que els docents voten a partir d'avui a les 12 del migdia i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar sobre el migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o votar no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. Mentrestant, els metges també continuen les protestes, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en una trentena d'hospitals. D'altra banda, una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala perduda en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, en el segon incident d'aquest tipus en els últims 5 dies en aquest barri. L'alcalde Xavier García Albiol vincula els fets amb la màfia d'ocupació que viu a la zona. A Madrid, avui, primera reunió de l'executiva del PSOE després de l'actuació policial a la seu del partit. Pedro Sánchez manté que la dreta vol fer caure l'executiu de males maneres i insisteix en la intenció d'esgotar la legislatura. I també heu de saber que a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia.
1: Les 9:33, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Que al Japó s'estan posant de moda les cases per al plor nocturn, és a dir, refugis de matinada per a mares que ja no poden més. Aquestes cases les han batejat com a Yonaki Goya, cafès nocturns per a mares amb nadons que ploren. Són espais amb voluntaris que intenten calmar el nadó mentre la mare descansa una estona o simplement té amb qui parlar. S'estan posant molt de moda perquè al Japó doncs moltes dones interioritzen que la nit és responsabilitat seva. Són locals que funcionen durant el dia i reobren a les 9 del vespre fins a primera hora del matí.
1: I ara el titular d'Esports.
2: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final contra el Múrcia. D'altra banda, Pere Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. Al club de la mitjanit, el tècnic blaugrana assegura que Marta Torrejón continuarà i volen renovar també Salma per Ayuelo. I en futbol sala, avui segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça a les 9 del vespre, amb triomf per als blaugranes el primer. També busca posar el 2-0 al Barça d'hoquei patins que rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7 de la tarda.
1: I quin temps farà avui, dilluns?
2: Doncs el mes de juny comença amb una temperatura més suau, amb calor a l'interior però menys intensa, màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34 graus. És un dia de sol, núvols prims i a la tarda, de fet, hi haurà ruixats aïllats i no tan forts com els darrers dies.
1: I ara a les 9:34 sonarà en Charlie Puth, aquest cantant d'un poble de New Jersey, però que ens vindrà a visitar d'aquí no gaire, el dia 8 de juliol, al poble espanyol, a Barcelona. La cosa hem triat es titula així, We Don't Talk Anymore, ja no parlem més.

0: Escolta, Zicat.
1: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
2: Sí a tot.
3: Sí a tot.
4: Sí a tot.
5: Sí a tot.
6: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
7: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
8: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
7: Pausa.
8: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
9: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
10: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
7: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
8: Pausa.
11: Així sona Els Experts.
12: La vella Montserrat. Desperta el barri, cops d'escombra, tot cantant.
13: Bon dia, ho podeu presentar o podeu només fer caragut? Que volem sentir aquesta cançó.
14: Calleu.
12: Sol en cap moment, tu respira boca a poc, tranquil·lament. La cosa de l'aire no m'ocupa el vent.
13: Tu adormida en algun lloc.
14: Mira, l'Anna... L'Anna diu, he de baixar del cotxe, però no puc.
6: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
15: Les 9 i 39, parlem de llibres.
16: Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius.
15: Tenim a mans una novetat literària, el recull de contes titulat Sembla mentida, un recull compartit entre tres autors que ens molen, la Irene Pujades, en Miqui Otero i en Jordi Puntí. És d'aquells petits volums, Laia, un clàssic, eh? Els volums cute de Quaderns Crema,
13: ah, sí,
15: que porten tota la vida, molt especialitzats en el relat, també.
13: I és veritat, en els contes,
15: sense,
13: sí.
15: Aquesta compaginació no l'han canviat mai, perquè si funciona ja ens encanta.
13: També tens raó.
15: Doncs aquesta editorial llargament especialitzada també en el relat, a banda d'altres gèneres, que em vaig començar aquest volum un dia i el vaig acabar el dia següent. Tant m'ha divertit i tant m'ha enganxat. Però a més, vaig saber després que aquest llibre és un experiment radiofònic. Sembla mentida, és la secció del programa El Suplement de Catalunya Ràdio, en la que els oients envien notes de veu amb anècdotes seves, en aquest cas sí, sucoses, divertides, sorprenents i concises.

0: i a partir d'aquí cada autor n'escrivia un relat a partir d'una nota de veu. A més, en Jordi Puntí ens ha assegurat que el que més l'ha inspirat pels seus contes és que la secció era diumenge a 1:15 de la tarda, és a dir, que volia dotar el text d'atmosfera vermutera a la terrasseta, aquella sensació solar de fluvi, lleugerament sobri. Hem parlat amb ells i els hem demanat, a Miqui, a la Irene i a en Jordi, els autors, si és un repte afegit, això d'escriure contes a partir de la nota de veu d'un oient.
1: No, això és com a l'escola, era molt més fàcil quan et donaven el tema a la redacció que quan el tema era lliure. També molt més fàcil és jugar amb la forma, amb el punt de vista, alterar la trama i disparar-la cap a la fabulació més bèstia. Tot i que ens vam adonar que de vegades precisament aquelles coses més inversemblants pertanyien a la nota de veu inicial, és a dir, a la realitat pura i dura, i això ens ha passat als novel·listes molts cops. Havíem de vegades de posar-li aigua a l'anècdota inicial perquè era massa poc creïble. Amb els altres dos compis doncs ha estat meravellós.
2: A tots tres ens ha fet entrar en terrenys que probablement no haguéssim explorat. Jo vaig passar una setmana molt obsessionada, per exemple, amb la indumentària que es vesteix a les èpiques angleses, i crec que això no hagués passat d'una altra manera. Els àudios tenien prou marro per no haver d'afegir massa cosa, però a mi, de fet, el que m'interessaven eren els que obrien una escena o una possibilitat, i a partir d'aquí tu podies com crear més ficció.
3: El que era realment divertit era inventar. Gairebé com aquelles redaccions que et deien a l'escola, que et donaven el tema. Hi ha una unitat que és la llengua i que és l'origen de les històries, però que després cadascú les porta al seu territori.
2: Jo sí que m'adonava que era bastant fàcil diferenciar les veus dels tres, no? El Miqui té com molt aquest gust pel detall, per la textura, per aquests personatges sempre una mica com desencantats del món. El Jordi té molt aquesta cosa de gran domini de la narrativa.
1: Diguem que en una cata a cegues el lector endevinaria bastant fàcilment de qui és cada un. Existia una mica d'efecte contagi quan s'apeguen gestos o paraules dels teus amics, però cadascú conserva bastant la seva veu, que tenim en comú aquesta visió lúdica, aquest sentit de l'humor.
0: Malgrat ser relats independents i nascuts de la closca d'oients diferents i escrits cada un amb la veu del seu autor, aquest efecte contagi entre els tres m'ha fet trobar una mica de lore, una connexió, per exemple, entre dos contes seguits. Un és El millor amic de l'home, de Miqui Otero, que m'ha semblat dels més divertits i patètics. La història és d'un tio que té un gos, aquest és el seu drama. I el següent conte, titulat Diari d'un gos samoaide, d'en Jordi Puntí. Ja que tenim un escriptor cèlebre com en Miqui Otero, Laia li hem volgut preguntar, atenció a la cosa que m'he tret de la màniga, Miqui, el millor amic del gos és l'home, també?
1: Crec que a l'inrevés no funciona, que el millor amic del gos és un gos. La meva única relació amb els gossos és gairebé una relació a distància, és gairebé un amor d'estiu, perquè era una gossa que tenien els meus avis a Galícia i que tenia un nom ara cèlebre d'un títol d'una cançó, es deia La Perla. La relació amb els animals de companyia, diguem, està com de pitjonari. Vaig tenir en l'època forta hàmsters, molts hàmsters, un darrere l'altre. Morien tots. Quan estàvem a punt de rendir-nos l'últim intent, la meva tieta li va posar de nom, el va batejar com a Napoleó, i Napoleó va tenir el seu Waterloo unes hores després del bateig i va morir també. I ara que tinc fills, el màxim que hem fet són peixos, avisant-los molt, molt, que la vida era fugaç. I tot i així han aguantat molt, afortunadament, molt més que els meus hàmsters de quan jo era nen.
0: El meu relat preferit de la Irene es titula Aquesta mena d'amor platònic. Són quatre amigues que queden, surten, es posen al dia, es lamenten, es queixen de què, Laia? Coses de criar fills, parella, la feina, la vida... Però n'hi ha una, l'Àngels, que no diu massa res perquè no té cap queixa. Ja li va bé tot a la vida.
4: Ah,
0: i m'encanten aquests secundaris que, de fet, no proposa res, ni on anar ni on deixar d'anar. Només ser-hi allà amb les amigues i estar feliç. No t'encantaria ser ella?
4: Sí, quina felicitat.
2: A mi el personatge de l'Àngels també m'agrada molt. no sé si s'assembla a mi. Crec que a vegades en les dinàmiques de grup sí que puc tenir aquest punt diplomàtic de, bueno, és igual que tothom estigui content i tirem milles. Potser sí que passa, no ho sé. A mi els personatges secundaris m'agraden moltíssim, fins i tot en contes, i encara que això vagi en contra de com ha de ser un conte, m'agrada molt que hi hagi personatges secundaris que no afegeixin gaire a nivell de trama, però que tinguin suquillo i xitxa. Suposo que l'Àngels anava per aquí, sí.
0: Felicitats a l'oient Roger, que ha guanyat aquest llibre Sembla mentida, de l'editorial Quaderns Crema, el nostre miniquiz d'avui. I per acabar, i donant-me la raó en el que deia jo a la confessió d'avui, en Jordi Puntí constata en un relat si en som els catalans encara més de ximples i autoempetitidors quan viatgem i ens trobem altres catalans.
3: Sí, em sembla que compartim aquesta mena de rebuig als catalans quan van pel món. I aquest conte que parteix d'aquesta idea d'un xicot que viatja amb el seu fill a Lapònia per veure el Pare Noel i s'hi troba catalans, doncs aquí m'hi vaig esplaiar perquè realment fins i tot hi ha una escena que descric a la Capella Sixtina de Roma que em va passar a mi. Catalans és com si penséssim que tots ens hem de conèixer. És com un país petit, però tampoc tan petit. I això a vegades és divertit i a vegades és ridícul. També et diré, m'ha passat, anant una mica més enllà, de trobar-me espanyols. I llavors, sentir-los parlant en castellà, parlant d'Espanya i tot, encara la sensació era pitjor. I llavors directament em posava a parlar en anglès.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: dilluns, dia 1 de juny, i com a bona setmana que comença i com a bon mes que comença, ens interessem pels concerts que ens venen a sobre, especialment aquesta setmana, que és la del Primavera Sound. Recordeu que avui hi ha un munt de concerts al Primavera de la Ciutat, repartits per diversos punts de Barcelona, i que dimecres ja s'obrirà la primera jornada, en aquest cas la gratuïta, al Parc del Fòrum. Anna, jo sóc dels que sempre em miro els catalans que actuen, ja sigui a les 6 de la tarda, les 5, o les 4:15, i sota el sol, com a bon militant, vaig allí a fer una mica de bulto, perquè el gran volum de gent encara no ha arribat a aquella hora.
1: Molt bé, doncs mira, per aquesta 24a edició, l'encarregada d'obrir la jornada inaugural serà la catalana Wineta. El seu concert començarà una mica abans de les 6 de la tarda, després hi actuaran els britànics Yard Act i el cantant de Benicàssim, Guitarrica de la Fuente. Els últims en pujar a l'escenari en aquesta jornada gratuïta seran els britànics Wet Leg, que ja van actuar al Primavera Sound de l'any passat, per tant, repeteix cosa gens habitual en el festival. Cert. Pel que fa als concerts de dijous, en destaquem tres. Comencem pel de la catalana Batguial.

Adgiel és la catalana més reconeguda a nivell internacional, una de les moltes, i dijous doncs actuarà passades la una de la matinada a l'escenari Estrella Damm del Parc del Fòrum. Abans serà el torn de Massive Active, que fa 7 anys que no actuen a la capital catalana. Dijous també actuarà Doja Cat. El destaquem perquè la rapera amb origen sud-africà no ha actuat mai a Barcelona, ni de fet a l'estat espanyol. Per qui no la conegui, Doja Cat ha col·laborat amb Ariana Grande i The Weeknd, entre d'altres. El seu concert començarà a les 10 de la nit a l'espai Revolut del Fòrum. D'altra banda, dijous també actuarà la lleidatana Renaldo i Clara i el raper barceloní Rojo. Seguim amb els concerts de divendres. Al Primavera Sound d'enguany també hi actuarà Addison Rae.

0: Si teniu TikTok, aquesta cançó segurament us haurà sortit en algun moment. La cançó es diu Diet Pepsi, és de l'Addison Rae, que és tota una estrella a TikTok. De fet, és la segona persona del món més seguida a la plataforma.
1: Wow.
0: Actuarà a les 9 de la nit. Evidentment, divendres també és nit de The Cure i serà nit d'escoltar aquesta cançó. Thursday, I don't care about you, it's Friday. I atenció, perquè faran 2 hores i mitja de concert, cosa que no sol passar al Primavera Sound. De fet, els concerts no solen durar tant, però ells, l'última vegada que van passar per Primavera, van fer 3 hores de bolo.
1: Wow.
0: Divendres també passaran pel fòrum Skrillex. Sonny John Moore, conegut artísticament com a Skrillex, passarà pel Primavera divendres per presentar el seu últim àlbum, que porta un títol un pèl irònic: Fuck you, Skrillex, you think you are Andy Warhol, but you are not. Si el voleu veure, doncs segur que no us decep. A banda de tots aquests artistes, també passaran pel Primavera divendres Ralph Pichu, Cara de la Vinya, Pabla, Marc Pinyol i Osser. Pel que fa a dissabte, destaquem The XX. Ai, ai, ai. Aquesta banda de Londres tornarà dissabte a la Primavera després de 8 anys. El concert començarà a 11:45 de la nit. Abans de The XX actuarà My Bloody Valentine i després Gorillaz.
2: Ara m'estava preocupant, com sempre, pel típic joc de les solapacions i
0: sí?
2: Patia que els pesats que voleu veure The Cure sencer, és a dir, unes 3 hores de concert, acaba 15 minuts abans que comenci Skrillex, així que feu una corredissa i canvieu totalment de rotllo. Jo potser faré aquesta mena de saltimbanc estrany pel fòrum, sí.
0: Doncs Gorillaz, que són un dels grups més divertits de veure en directe, i aquest dissabte passaran pel Primavera a 1:45 de la nit. Per aquest dia també us destaquem el concert de Rossovski, Barry B, La Venus i Peggy Go. Diumenge també us destaquem el Primavera Beats amb el set de Cal Cox.
2: Mira, la Marona t'agraeix, Anna, la teva agenda de concerts, perquè diu: divendres passat vaig a convèncer unes mares del col·le. Com es diu, les que són mares de nens que no són el teu? Però tu.
1: Comares, no?
2: Sí, van amb unes comares a veure OK Déu, que no la coneixien, però gràcies al que aquí us vam indicar que actuava, van anar-hi, ens envia una foto i això. Digue'm, Marona, què tal les comares, si els van molar el concert d'OK Déu. I en Salva, que té apuntadíssim The XX per veure aquest cap de setmana, veure'ls al Parc del Fòrum a Primavera Sound. I el que sentíem era que he perdut el fil de mi mateix.
0: Cal Cox, amb aquesta cançó Find. De fet, és un dels grans noms de la música electrònica. Cal Cox tancarà el Primavera Sound juntament amb Joseph Capriati, Blondish i La Greta. Pel que fa a les entrades, tot el que és el Primavera Sound doncs està esgotat, però encara en queden pel Primavera Beats. Les trobareu a partir de 35 euros. Parlant de festivals, aquesta setmana continua en marxa una de les grans cites musicals a Sabadell, l'Observa. Viva el don de l'arte, pase donde el mundo yo. La cantant barcelonina Lia Kali passarà aquest divendres per l'Observa de Sabadell per presentar les cançons del seu últim disc, Kaelis, que va treure l'any passat. Aquest dia també hi actuarà l'artista de Sabadell, Lil Aiden, i la festa acabarà amb la música de Mon DJ. El dia abans, per cert, hi actuarà la Laura Aznar, coneguda artísticament com a Laza. Si seguim la ruta, ara toca parlar d'Amazoni. I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. Amazoni actuarà dijous a la tarda al terrat de la Fundació Carulla de Barcelona, en el segon concert dels concerts del cicle Microclima al Terrat. El bisbalenc presentarà el seu últim àlbum, Banderes per Daltònics, un disc que, si us agrada el Amazoni de tota la vida, doncs heu de saber que aquest és 100% Amazoni.

0: 7 minuts perquè siguin les 10 del matí. Ara és el moment d'escoltar les vostres veus. Avui que inaugurem el mes de juny, inaugurem la recta final de la temporada i ens expliqueu com esteu d'exhausts, mares, això sí, Laia, et toca a tu.
1: Sí.
0: Docents.
1: No et toca a mi, però també estem exhausts.
0: I gent que no és ni una cosa ni l'altra i estan més...
1: Tothom té dret a estar cansat, sí, el juny, a veure.
0: Sentim el resum dels millors comentaris que ens han caigut al llarg de la jornada.
2: Bon dia, experts. A mi el juny m'encanta. Veig l'estiu a tocar. La part acadèmica ja gairebé la tenim bastant encarrilada. És veritat que aquest curs, doncs, hi han hagut les mobilitzacions i llavors hem anat de corcó reunint-nos, xerrant, fent accions, però això ha sigut també una molt bona dosi d'energia i està sent molt bonic. Seguirem treballant i seguirem juntes amb els companys i les companyes que tenim clar que la nostra canalla i els nostres adolescents mereixen una educació de qualitat. Bon juny a tots i totes.
3: És per animar, un comentari que us vaig a fer per animar, vale? Jo tinc una filla de 18 i dues filles de 16 i vaig calcular l'etapa dels bolquers, que es treuen ràpid, que la mídia ràpidament deixen de fer-se pipí, etcètera, etcètera. Anem a dir 2 anys del 0 als 2 anys, vaig calcular que són 2.000 euros de bolquers per fill. En el meu cas, 6.000, perquè són 3 filles. I de iogurts vaig calcular els 5 primers anys, eh? Érem 5 a la família, 1.200 euros de iogurts a l'any. Només és per animar el personal perquè tinguin fills i entrin en aquesta roda, vale?
4: Tu tens un fill, aparta 2.000 euros,
1: vale,
4: per a bolquers. I si menges iogurts,
1: vale,
4: entre 240 i 250 euros l'any.
1: Vale, vale, vale.
4: L'any per iogurts, només de iogurts. Vinga, adéu. Mira, s'encén l'alarma i tot pel que he dit.
5: Final de curs, de la feina. Aquests exàmens s'han de corregir, han d'entrar notes, s'ha de fer el tancament de curs, s'ha de fer llista d'examen, reunions d'inscripcions, que nosaltres no ens aturem, i al mes de juliol fem cursos de català intensiu. La llengua aquí no s'atura.
6: Jo acabo el final de curs bé, no soc mestre, ni tinc fills, i ara me'n vaig un parell de setmanes als Estats Units, aprofitaré per veure uns amics a Canadà. I quan torni me'n vaig de viatge a Grècia, llavors serà un juny de poca feina, molt tranquil, genial.
0: Vinga, una mica més de 4 minuts i us direm adeu. Avui hem començat el primer programa de l'últim mes de curs i hem constatat que alguns dels presents estem més cardats que d'altres.
7: Val.
0: Deixa'm dir que jo estic arribant al juny totalment contracturat. Si algú té algun remei per descontracturar, que me'l digui.
7: I bon descontracturar.
0: Sí, descontracturar.
7: Les teves filles no coneixen el concepte fer campana i tal. Per tant, saben que han d'anar-hi. No hi ha baralles per anar al col·le.
1: No, les baralles hi són.
7: Sí, home, però si l'únic que han de fer la vida és anar al col·le.
1: Exacte. Sí, però no tenen cap interès.
7: I fins i tot això no saben fer.
1: Vale.
0: Hem parlat de menjars d'estiu, d'empedrats, i per tant hem cantat la cançó dels fesolets.
8: Fesolets, que et mereixen lentamines. Són els reis del meu hortet, l'alegria de les cuines.
0: Jo la desconeixia, aquesta, m'ha encantat.
7: És els moments àlgids de les tres bessones.
0: Doncs t'ho juro que no la coneixia. I també hem obert el calendari d'advent musical d'estiu expert, un calendari tan llarg com difícil d'explicar, creat per la Laia, però que ja és de tots.
7: Avui hem començat el que és, Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
7: Hem posat el que és.
1: Ah, el que és el calendari d'advent d'estiu.
9: Visca!
1: Que intenta fer un pronòstic de quina serà la cançó de l'estiu i, a més, com amb més anterioritat es digui aquest pronòstic i s'encerti, sobretot, més puntuació s'obtindrà.
7: Molt bé.
1: Podeu rectificar, si d'aquí una setmana doncs canvieu d'opinió, es treu el pronòstic d'avui i es deixa el de la primera setmana.
7: Llavors perds punts i ja veieu que aquí guanyar és fàcil, com el seu nom indica.
1: Ah, sí? No és fàcil.
7: Ah, perquè... és difícil.
10: No serà fàcil, però ho resoldrem.
7: Podeu seguir participant, no només en tema de semàntica, sinó també en aquesta advent musical, calendari de la Laia, de l'estiu.
1: Que no és meu, que és dels experts.
7: Està obert a qualsevol mena de llengua, Laia?
1: No, només al català.
7: Veieu, és el concurs de la Laia.
1: Que no és de la Laia, cony, que és dels experts.
7: Mira, ens escriu l'Albert per primera vegada, un oient que diu, on he d'entrar per tenir més informació d'aquest calendari d'argent musical? Doncs a partir d'ara li direm, Laia, també el calendari d'advent d'argent musical expert.
1: Clar, tot.
7: De la Laia. Doncs, Albert, has d'entrar al grup de WhatsApp dels oients, és així de fàcil.
0: A mi m'ha agradat això del calendari d'argent, sí, d'advent, com li vulguem dir, però amb això acabem avui. Nosaltres acabem amb aquesta cançó que han seleccionat els oients dels experts, que és la de Jordi Ganchitos. Avui totes eren cançons dedicades a la Renfe, perquè estem celebrant la llei general del ferrocarril, que es va crear un dia com avui de
1: 1850,
7: eh? 1855.
0: Fixa't,
7: segle XVIII, Laia. Sí, sí.
0: Fixa't,
7: no,
0: si ha plogut,
7: Laia. Jordi Cangitos ha guanyat avui de pallissa. Gràcies, Maribel, control tècnic, per fotre-li el play. Gràcies, Anna, Sergi, fins demà.
1: Fins demà.
7: Laia, tu li dius...
1: Roger, fins demà.
7: Argent o plata?
1: Plata.
7: I or o auri?
1: Or.
7: Val, d'acord. Adéu, fins demà.
1: Adéu, fins demà. Parados en la nada, tratados como ratas. Día de furia en cercanías, al final me voy en alza. Problemas en la catenaria. Esta es la enésima avería. Retrasos todo el puto día.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
4: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Escoltes ICAT.
5: Comencen per F, però no són fades. En Quick Kim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: Arriba la 18a edició del Big Cat, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al Big Cat Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Aika, aika, aika.

Nova dosi de nostàlgia musical per encarar aquesta nova setmana amb els Bixis. I també de l'actualitat anem a posar-te ara mateix a Maria Jaume. Sonen ses campanes.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Lonely Girl, cançó ideal per descobrir el talent d'aquesta dona és Sky Newman. En 5 minuts arribem a 3:15 del matí, és dilluns, 1 de juny, estrenem mes i anem a compartir els Maroon 5.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

És una de les veus més interessants del nostre territori i aquí tenim el primer tastet del que està per arribar aquest 2026, la Gigi Ros amb la seva Pulsió. I ara encarem els propers minuts amb el My House, és Alessia Cara.

Andrés, que mai és la proposta de la Ludwig Band i aquesta mostra titulada El teu amor. Seguim a Castellà del Vallès amb quilòmetre zero.

Phil Collins de DJ Snake. Esperem que vagi genial el que portem d'aquest matí del dilluns, és 1 de juny, i també ho celebrem amb un que arriba des del Maresme, en Mato, en Maig, jugant foc.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Hola!
3: Ja som aquí!
0: Aventures infinites.
2: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
0: Amistats de les bones.
2: És veritat!
0: Diversió assegurada. Pokémons, molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
2: Quina meravella!
0: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
4: Escoltes ICAT.

estem més que convençuts que serà una de les que més es ballarà aquest proper estiu amb Calvin Harris i Jassis, el Satisfy. 11 i 21 minuts, i aquests no són nous, però poc es parla d'aquesta gent. Són Exilia Elba.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romàntic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

antídot musical contra aquesta calorada també a Icat Espalle amb Kelly, a Isaiah i amb els Mishima, que els tindrem aquest proper dia 6 a Pineda de Mar. Sentim amb la Diablesa.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui dilluns amb una cita pels amants de la literatura, perquè avui visita a Barcelona l'escriptora estatunidenca Siri Husband.
2: There are no human cultures without stories.
0: La sentim en una xerrada que va fer l'any 2019 al CCCB, on explica que les històries són necessàries per donar significat a les experiències del dia a dia, i precisament la història que ens explica ara és la seva.
3: Històries de fantasmes és el nou llibre que està presentant. Navega a cavall entre unes memòries, un homenatge i una carta oberta a l'escriptor Paul Auster, amb qui van ser parella durant més de 40 anys i fins la mort d'Auster l'any 2024. Precisament en el llibre Siri Husband també reflexiona sobre la pèrdua i el pas del temps. Sentim un fragment del llibre.
4: El que no m'imaginava era que després de la mort d'en Paul, el temps es desfiguraria fins a fer-se'm irreconeixible. Recordo quin dia és, però després ho oblido. Recordo que som al maig, però després ho oblido. Les hores passen volant, però els minuts sovint avancen lentament. Em vull fer arrelar el cos al rellotge i al calendari, aquells marcadors del temps fiables, si bé al capdavall ficticis. Però no trobo sentit els seus batecs regulars. Tinc por que, si no consulto cada 2x3 la data, el dia i l'hora, em desorientaré, ensopegaré a l'escala i cauré o m'allunyaré flotant sense cap terra que em sostingui. Faig llistes i calendaris. Hi ha llistes i calendaris a diverses taules i superfícies de la casa. Em preocupa oblidar tasques, cites, factures per pagar. Em preocupa que els pensaments se m'escampin en més bocins dels que puc recordar. Ara mateix ja tinc prou feina recordant qui sóc.
0: Siri Husband presentarà el llibre aquest vespre a 6:45 a l'Auditori de Barcelona en una conversa amb la periodista Anna Guitart. L'entrada és gratuïta, però cal inscriure's per assistir-hi.
3: Coincidint amb la visita de l'escriptora nord-americana a la capital catalana, les biblioteques de Barcelona impulsen a partir d'avui un club de lectura virtual amb dues de les seves obres claus, Allò que vaig estimar i L'estiu sense homes.
0: Parlem ara de música. Compte enrere pel Primavera Sound, que ja està en marxa. Aquest compte enrere serà dimecres quan arrenqui, però avui arrenca el Primavera a la ciutat.
3: És el cicle que apropa a les sales de Barcelona l'essència del Primavera Sound. El primer dels concerts és avui a les 7 del vespre, a la 2 de l'Apolo, amb Pàlida Té.
0: Fins a la mitjanit, a la 2 de l'Apolo, també hi actuaran The Clouds, Joan Robertson, Elias Ronfeld i Solea Morente.
3: També a l'Apolo, però en aquest cas a la sala principal, concert aquest vespre de Yeray Cortés. Serà a partir de 4:45 de les 10 de la nit, abans hi haurà actuat Gwyneth Raymond.
0: També trobareu música en directe del Primavera a la ciutat a la sala Paral·lel 62 amb Alster Roberts i Karen 93, i a la nau amb Jasmine.4T i Sorry.
3: Remei de Calafresca, l'Arenà, Cristena són algunes de les artistes que també passaran fins diumenge pel Primavera de la ciutat.
0: I repassem ara les estrenes de sèries d'aquesta setmana a Apple TV. Divendres hi trobarem una nova adaptació del Cap de la Por.
5: Are you afraid of me?
6: Why would I be afraid of you?
3: La trobareu pel seu nom en anglès, Cape Fear, i amb Javier Bardem en el paper de l'emblemàtic assassí Max Cady, un home que després de sortir de la presó busca venjar-se dels advocats que creu que el van perjudicar durant el judici. Un paper que en les anteriors versions cinematogràfiques van interpretar Gregory Peck i Robert De Niro.
0: A Javier Bardem l'acompanyen Amy Adams i Patrick Wilson, la produeixen Martin Scorsese, de fet va ser el director de la versió del 91, i Steven Spielberg, qui originalment havia de dirigir la pel·lícula ara fa 35 anys.
3: Dijous a Netflix s'estrena El Testigo, un thriller basat en fets reals sobre un dels crims més sonats del Regne Unit als anys 90.
7: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
0: El protagonista d'inici és un nen de 2 anys que és l'únic testimoni de l'assassinat de la seva mare. 16 anys després, el crim encara no s'ha resolt i el fill ha de fer front a la reobertura del cas.
3: Té 3 capítols i l'ha escrit i dirigit Rob Williams, conegut per La víctima i Sospechosos.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia.
1: Escoltes i cas.

Doncs no hi ha cap mena de dubte que Ray és un artista que ha vingut per fer coses grans. La nova estrella de la música britànica, deixant altre cop el llistó ben alt amb l'Estina en Bons. Què tal, com esteu? Aquí som, remuntant el dilluns, aquest primer dia de juny, que seguim avançant, Jessica, amb la bola de foc més intensa dels climes.

Una altra cançó ben motivadora per aquest dilluns, FKA Twigs, amb el Perfect Stranger. La cosa que no es queda curta, amb el so ara més enèrgic i contundent d'Almost Monday, Lost.

dels grups que descarregaran el seu directe el proper 20 de juny a Torroella de Montgrí, fins al Festival Ítaca. El seu roquer estarà unint sodi, donant entrada ara a la calma i sensibilitat especial de l'Albert Peiró.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
4: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
5: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
6: Pausa.
5: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
7: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
8: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
6: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
5: Pausa. Hmm.

Una de les aliances internacionals amb talent i molta química. Cali Tilau, enllaçant el ritme d'aquest tallerat. I gens malament, eh? S'ho munta el badaloní Guillem Bautista, escrivint i cantant històries que no estan mal.

divendres i el Primavera Sound, la cantant Paula Jornet, presentant en directe en primícia la seva nova col·lecció de cançons, aquí que teníem una de les primeres pistes, el seu nou so, el Somebody to Everybody. I el so de Tropical Aicat, amb una de les cançons més escoltades i celebrades del 2009, amb l'exparella sentimental Shawn Mendes i la senyorita Camila Cabello.

0: Baltasar.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos.
2: Dos presentadors.
1: Dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
4: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
3: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
5: Guarda, explica.
6: Què és el que vols que expliqui?
5: El que va passar la nit de Sant Joan.
6: Sense consentiment. És agressió, tia.
7: Llavors hem d'anar als Mossos.
8: Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
1: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

Beet Zucchini. Beet Zucchini.

Les veus més destacades del K-pop, les que ens deia Internet Girl i el talent a l'eufòric de la llum, amb un record que continua brillant com una flama. 92.

0: Bon moviment pel teu dilluns amb el ritme de pausa, donant-nos l'energia que necessitem per una nova setmana amb el seu tema magnètic.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Va, que anem buscant la una del migdia amb la primera alegria del 2026 de Georgia Smith.

0: Escoltes ICAT.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Tallera.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: així és com lluirà aquest 2026 el Primavera Sound amb concerts com el de Gorillaz, la banda virtual més exitosa del planeta que desfilarà aquest dissabte al Parc del Fòrum. 1:09, tornem a casa amb el ritme de Boom Bap de Pujol i Lluc.
1: Juguen amb els dits, dec, dec, van pagar el sopar, que dec, ells volen beef, bistec, jo només vull

costes i que el que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic...

0: Escoltes ICAT.
1: M'aleixo dia en què te'n vas creuar. Si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
2: Si creus que ens podem trobar.

De l'altre extrem del planeta, de les Antípodes, ens arribava la música de Five Seconds of Summer amb Telefon Grisi. I una mica més d'energia positiva i cat en mans ara de Miniweb, donant-ho tot i més amb Lies Close.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. ICAT. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
4: Sí,
3: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
4: Fatal,
3: i ens ha enviat un Excel.
5: No.
3: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: trenca mai.
1: Això hi haurà MyCat al Primavera Sound 2026, 4 dies al Parc del Fòrum amb programes especials i molta música en directe, com per exemple el concert aquest dissabte de Rusovski a partir d'un quart de 10 del vespre a l'antena Dicat i també a través del web o l'app Dicat. Més coses. L'autoproclamat ara Quincy Jones, el hip-hop DJ Khaled amb el

emocions funky de les que aguanten tot el dia. 24 Hours, nova de Stormzy amb el també britànic Odil. I abracem ara l'optimisme i el so positiu que radien els terrassencs. All right.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
8: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu-me.

0: misteriosa que sona a vegades, només per curiositat. Portes bigoti.
1: Oh yeah.
2: Alberto, controla't, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
3: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
0: Aquesta veu m'encanta.
3: A mi m'encanteu vosaltres. Mm.

Sonen ses campanes, la nova i brillant aportació a l'escena balear de Maria Jaume. Hi ha un groove de la música disco dels 70. Així sona el cantant i raper Tommy Richman, fent canvis positius a millor per seguir atrapant-nos amb cançons com aquesta Ginger.

Vibracions alegres i positives amb Paul Russell regalant-nos grans cançons com el Carrot Cake. I déu-n'hi-do, quin sacseig, quina contundència que està el DJ britànic Bruce Felder saludant-nos amb nova cançó, Hello.

0: Escoltes ICAT.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
2: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
4: Sí,
3: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
4: Fatal,
3: i ens ha enviat un Excel.
2: No.
3: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
2: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT. Música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
0: Escoltes ICAT.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dilluns, la pausa s'apodera de nosaltres en aquest primer dia de la setmana. Hem de mirar de baixar el ritme, que la calor apreta i ja anem prou amb el coet al cul. Jo vaig suant a tots els minuts del dia, vaig amb una gota que em regalima pel coll. Avui passarem una estona de pausa amb un músic que, en pocs anys de ser una figura pública, ha passat per diversos moments, per diverses facetes d'això, del, diguem-ne, fama, popularitat. Ara en parlarem, de sortir d'un concurs televisiu i ser un cantant molt popular, a patir certs desenganys amb la indústria i haver de remar per començar gairebé de zero, una cosa que ens inspira molt, perquè això dels talent shows, Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pot ser una arma de doble tall si no tens el cap ben posat.
1: Això és així. Sí, de vegades s'aprofiten també de que no tinguis el cap ben posat.
0: És possible. La sensació és que ell el té, el cap ben posat, i el que també té és un segell discogràfic propi. Només un problema. Només té un problema, aquest home. És un bon aficionat al bàsquet, és de Badalona, baixa la música, i està al Barça. Som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dilluns dediquem el programa a Ricky Rubio, el millor jugador de la Lliga, algú que potser va deixar la penya ja massa anys, però que ara hi ha tornat, tal i com espero farà el nostre convidat alguna vegada. Benvingut, Ricky, a pausa.

0: La persona que tenim assegut al sofà de convidats avui dilluns, i demano perdó per això que he dit, pobre també, que cadascú faci el que vulgui, és el bo d'en Edu Esteve, sempre ho dic malament. Edu, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Escolta, ets al Barça i ets a Badalona, no passa res.
2: Però el problema no passa, que no és del Sabadell?
0: No, que no és, del, no és de la penya de bàsquet.
2: Sí. A veure,
0: Badalona, Mariona, és el bressol del bàsquet català.
2: Sí.
0: Amb això estem d'acord.
2: Sí.
0: Llavors, un tio que juga bàsquet, com l'Edu, i que no és, és de Badalona i no és de la penya, sinó que és del Barça, doncs és una cosa que potser allà no està gaire ben
1: vista. Allà no està gaire ben vist, no.
0: Llavors, no sé quants pals t'han caigut per aquest fet.
1: Algun, però bueno, m'ho prenc bé al final.
0: Ets del Barça perquè el teu pare també era del Barça?
1: Sí, jo crec que això ve una mica de família. I si el pare és del Barça o la família és del Barça, tu acabaràs sent del Barça.
0: No va ser res. És veritat que teniu un equip, doncs, justet, en hores
1: baixes. Sí, aquest any sí.
0: Va haver-hi mocadurada, aquest cap de setmana.
1: Sí, home, òbviament, un vaya desastre.
0: Mira, estava que el Barça hagués perdut, perquè si no a play-off ens tocava a la penya. Jo que soc de Sabadell, soc de la penya, i ell no.
1: Yeah.
0: Ens tocava jugar amb el Barça, i ara jugarem contra el Baskonia, que és un equip una mica més batible.
1: Bueno, està bé, s'està posant bé.
0: Mira, posa-m'hi música amb això del Barça.

0: veure, que si ets al Barça, a tope amb això i al costat dels guanyadors. Vas fer la cançó per la candidatura de Joan Laporta, sí, que finalment, mira'l, va tornar a guanyar, va revalidar la presidència,
1: el títol
0: de president. Com va anar això? Com aquesta cançó, Defensem el Barça, és teva. Sí. Entenc que l'equip de Laporta te la demana, el coneixes personalment, com funciona?
1: Mira, jo... Va ser un projecte molt xulo i de molts combos de gent, de contactes i tal. La història comença fa 3 anys ara, que va ser el Cruïlla fa 3 anys, vaig coincidir amb una persona allà al Cruïlla que se'm va apropar i em va dir: escolta, la meva mare és molt fan d'Eufòria i és molt fan teva, li podem fer un vídeo? Una foto? I llavors jo li vaig dir: què collons una foto? Li fem un vídeo? Allà anàvem tots allà una mica...
0: Contents. El Cruïlla és un festival feliç.
1: Exacte. I res, pues em va dir: escolta, jo també soc de Badalona, tal, i treballo al Barça, si necessites algun dia alguna cosa i tal, pues
2: per
1: aquí
2: estic.
1: Per aquí estic. Diners.
2: Si pots demanar alguna cosa.
1: Per aquí estic. Rotllo, alguna entrada, a veure si et puc ajudar i tal, no? I llavors, pues vam seguir mantenint el contacte, ens anàvem trobant per Badalona, casualment, i el passat estiu, jo crec que era a finals d'estiu, cap allà al setembre, una cosa així, em va agafar, ens vam trobar en un bar, ell estava comprant pa, jo estava allà pagant unes birres, i em diu: escolta, t'he de proposar una cosa de cara a l'any que ve, aviam què et sembla. I dic: cabron, explica-m'ho ara, no m'esperi després.
0: Un any no d'espera.
1: Sí, és rotllo. Bueno, i em va dir: pues mira, vull proposar-te com a cançó de la candidatura de Joan Laporta per l'any que ve, que és... I jo, pues vale, puta mare, però bueno, ja m'afaitarà, saps?
0: A veure si és veritat, d'aquí un any en parlem.
1: Sí, no s'ha de fer el pastís, no s'ha de menjar el pastís fins que no el tingui fet del tot.
2: Perquè això que deia que et proposava com a cantant, vol dir que hi havia altres propostes?
1: Sí, pel que tinc entès, sí que hi havia altres propostes i no vaig ser la primera, pel que tinc entès.
0: Qui eren els altres?
1: No ho sé.
0: Oles,
1: no m'han dit, però la cosa va ser que va arribar el gener i em va tornar a parlar i em va dir: escolta, ens pots enviar un pressupost bastant ajustadet per fer la cançó? Sí. I vaig dir: i tant.
0: Enviem un pressupost ajustat, eh?
1: Sí, ja comencem
0: malament aquí, però
1: sí,
0: bueno.
1: Sí. Bueno, al final...
0: No en plan, enviem un pressupost i ja retallarem,
1: no, que estigui una mica ajustat per entrar amb bons ulls, no? Una miqueta. Total, vaig enviar el pressupost i el van acceptar, i vam fer una reunió i va anar molt bé. La cosa és que la campanya la porta la seva germana, la germana d'en Jan, la Maite.
0: Sí.
1: La Maite la porta, no? Total, vam fer la
0: reunió... La porta la Maite.
1: La porta la Maite.
2: Ho està pensant, dic: Mariona, no ho diguis.
0: Perdó.
1: Total. Vam fer la reunió, tot superbé, i llavors s'havien de decidir amb diverses propostes també, no? I just al cap de setmana en què s'havia de decidir, la Maite em va explicar que li van passar un parell de coses i va dir que li van fer dir: vale, ha de ser l'Edu. I una de les coses va ser va ficar justament a la televisió quan estava allà pensant i tal, i va sortir al concert d'Eufòria i sortia cantant jo, precisament, no?
0: Cert, del Sant Jordi,
1: exacte. I després l'altra cosa és que, ja ho parlarem després, amb el tema del segell discogràfic, jo volia saber com podia entrar també a ARC, a l'Associació de Representants de Catalunya, perquè, bueno, per estar allà també i conèixer, no? Total, em va arribar una proposta d'un senyor que la seva neta era el seu aniversari, que si podia anar a cantar i a saludar i fer-li una sorpresa a la seva neta. I em va arribar i em va dir: soc membre fundador d'ARC.
0: Oh.
1: I vaig dir: ostres, pues que bé, anem a parlar... O sigui, si després...
2: Que bé, som-hi!
1: Jo vinc, si després anem a fer... Si després amb 5 minutets per a veure si em pots ajudar a conèixer i tal, i a poder entrar a ARC. Total, vaig anar-hi, tal, no sé quantos, la mare de la neta de l'avi...
0: Sí.
1: Que no la filla, sinó... la mare de la neta, la mare de la nena que jo anava a veure...
0: De la nena fan, sí?
1: Era de les millors amigues de la Maite Laporta.
0: Hòstia, puta!
1: Que és increïble tot.
0: I llavors com se'n diu d'això? Se'n diu serendípia, no sé.
2: Sí, alineament de l'univers.
1: Total.
2: Sí, molt.
0: Però,
2: fort.
0: Bueno, i que espereu, que això no serà avui l'única cosa una mica així d'energies meridians i espiritual que passarà avui durant el programa. Perquè hi ha una altra història que té a veure amb la fundació del segell, que es diu el segell...
1: La fuga.
0: La fuga, que ja veureu que també va per aquí. És a dir, Edu, creus en alguna cosa? Creus en una mena de confabulació del destí, etc?
1: Bueno, crec molt en les energies de la gent i he anat creient amb el pas del temps, també et dic, eh? Perquè va haver-hi un moment en el que jo... típica crisi existencial que t'arriba, que dius, ostres, no sé si realment aquest és el camí o he d'anar cap allà, o què he de fer, què he vingut a fer aquí?
0: Yeah.
1: I ho he tingut, ho he patit, això, i llavors vaig anar a parar a Reiki, i a Reiki pues, em va ajudar moltíssim a canalitzar tot això i a trobar el meu camí.
0: Posem-hi ordre a tot plegat. Sí, sí. A veure, dèiem això de passar per diversos camins des del moment en què la teva cara és una cara popular entre la catalanor. Popular en el sentit que quan estàs en plena eufòria vas pel carrer i la gent t'atura, et diu, hòstia, et veig a la tele, m'agrades molt, no sé si no m'agrada gens, t'ho havia dit algú. Hi ha gent que també ho diu, això, ve i et diu, mira, nano, no ho fas gaire bé, em sap greu.
2: Vist, no m'agrada gens.
1: Bueno, comentaris de tot.
0: Sí. Hi ha gent que ho fa, això.
1: N'hi ha per tot arreu.
0: Dius, no paris el noi aquest,
2: per
0: pobre,
2: això,
0: per dir això. Però bueno, hi ha gent que fa aquestes coses. Llavors,
2: bueno, recordem també que la de l'Edu va ser la primera fornada d'eufòria i que va ser com molt més efervescent, diguéssim, que les posteriors.
0: I recordar que va ser el novè expulsat de la sisena gala amb un 34% dels vots, m'ho he apuntat tot perquè si no, no m'entero. Llavors et van repescar a la gala 7 i vas sortir a les semifinals, no?
1: Sí.
0: Finalment.
1: Sí.
0: Surts d'eufòria, suposo que amb una sensació, és allò que deia l'entradeta, amb la sensació de que això, ostres, que gros que és, no? La gent et para, entenc que pel que fa al teu ego, alguna cosa es mou allà, no?
1: Home, i tant.
0: I què?
1: Home,
0: i tant. I que tenies les forces com per pensar algun dia pot passar que hagi de tocar de peus a terra?
1: És que, no, jo crec que en aquell moment estava molt present en tots els sentits. L'únic que, òbviament, quan de cop i volta passes a ser un personatge anònim o una persona pública i a part amb tanta... la gent que et seguia moltíssim, no? Tanta exposició i tal, òbviament l'ego puja, l'autoestima puja i vas amb el pit inflat. Ja. Això està claríssim.
0: Està bé que ho reconeguis, però hi ha gent que et dirà que no.
1: Això està clar, o sigui, al final és molt complicat, i venint des de zero, òbviament dius, hòstia, saps?
0: Dit amb paraules bàsiques, és fàcil flipar-se.
1: És fàcil flipar-se, molt fàcil.
0: Vas flipar tu en algun moment?
1: Jo vaig intentar flipar-me menys, vaig intentar gestionar-ho, però segur que en algun moment m'hi ha el puto flipat aquest.
0: T'ho dic, Edu, perquè una de les primeres entrevistes que et vaig fer jo, no sé tu si eres Mariona, als experts, tu vas venir i vas dir, a veure, tot això està passant, però tinc molt clar que si un dia he de tornar a treballar al banc, on treballaves, hi tornaré.
1: Sí.
0: I la cosa ha acabat passant?
1: La cosa ha acabat passant,
0: és a dir, que no, tu deies, no em cauran els anells, ta-ta-ta.
1: Sí, sí.
0: No sé si hi ha gent que això ho hauria viscut pitjor que tu.
1: Mira, jo al principi, potser per al tema de l'ego, sí que em tocava bastant haver de renunciar aquesta visibilitat de, o que la gent vegi, ah, mira, ell és artista, ell és cantant i només fa això i viu d'això. I llavors a l'ego, quan tu tornes pues, a un lloc de treball on estaves després d'haver passat per tot aquest procés, és molt complicat al principi, sobretot, a mi em costava molt gestionar-ho, que vingués una persona i em digués, hòstia, ets l'Edu, què fas aquí? I era com, hòstia, és que és veritat, què faig aquí, no? Aquest era el meu pensament, rotllo, què faig aquí si jo no hauria d'estar aquí? Aquest no és el meu lloc, jo hauria d'estar cantant, jo hauria d'estar no sé quan. Yeah. Però clar, tampoc era una realitat 100% aquella, no?
0: No.
1: I has de trobar l'equilibri en tot això. Amb el pas del temps, òbviament, i treballant moltíssim el tema d'entendre el que està passant i tot, pues, l'ego es va... estabilitzant una mica i va dir, tio, si per fer això, per poder cantar, per poder treure música, per poder, necessito diners, pues vaig a treballar, no tinc cap problema en anar a treballar, però al principi sí que és cert que costava moltíssim, per això de l'ego, de que no acabaves de trobar el punt i et sabia com molt de greu que et diguessin això, saps?
2: Clar, és que jo crec que també segur que hi ha una part d'ego, però també segur que hi ha una part de sentir que és una derrota tornar a fer.
1: 100%, 100%,
2: 100%. Vull dir que també hi ha com aquest autoprejudici de dir...
1: De fracàs, hòstia, he fracassat, 100%, estic molt d'acord.
2: Quan hi ha un munt de músics que no viuen plenament, o sigui, i que crec que ens hem de desfer aquesta idea del músic que només és músic, que tant de molts pogués, perquè no és tan fàcil.
1: Exacte.
2: Llavors tu, Edu, surts d'eufòria I ja surts amb un segell discogràfic?
1: Surto amb un contracte discogràfic, sí.
0: Surts firmat amb
1: Música
0: amb
1: Global.
0: Global, Música Global,
1: eh? Sí, mm-hmm. Sí. I passen, fem un disc, superbé, fem el següent disc, i jo allà ja no estava gaire còmode, per així dir-ho, i vaig voler marxar, i ja està.
2: Si decideixes tu trencar el contracte.
1: Sí. Sí, decideixo no seguir amb el contracte. Uh-huh. Sí, acabem el contracte i no seguir. Sí.
0: Hi ha una persona, i ara parlem d'una cosa que es diu Reiki, que a mi el nom em sona molt simpàtic, però no sé molt bé què és el Reiki, això per començar.
1: El Reiki és, jo realment no sé ben bé què és, però és teràpia d'energies, per així dir-ho.
0: És allò que et toquen però no et toquen?
1: A mi el que em fan...
0: Toquen però no et toquen, eh? És la meva definició de Reiki. És que jo una vegada em van convidar a un lloc, em van fer un regal. I crec que era Reiki. I era, vale, una senyora que acostava molt les mans.
1: Vale, sí, és això,
0: no...
1: és això. I llavors senties més escalfor en uns punts.
0: Jo no.
1: Vale.
0: Qui em va convidar, sí, però jo no.
1: Vale, en el meu cas, el Reiki, la terapeuta que em fa Reiki, el que fem abans de començar és una petita xerradeta per explicar aviam com estàs i tal. Pues, per exemple, no? Estava en aquell punt, el 2024, crec que va ser gener-febrer del 2024, estava en un punt que, crisi existencial, no sé què fer. I vaig arribar allà i vam estar parlant durant una horeta, tal, perquè ella em conegués els meus problemes, les meves olles mentals. Uh-huh. I després em va posar una camilla, està ben dit?
0: Sí.
1: Una camilla, i amb unes pedres, amb uns minerals que ajudaven a, com estava en aquell moment, pues ajudava a canalitzar una mica tot, no? Jo, pues,
0: energia.
1: Imagineu-vos, jo el meu passat amb el tema de mon pare, amb tot, no? I tot un merder que jo no tocava des de feia un muntó, i
2: la tia traient pedres a tots els colors, en plan, bueno,
1: sí, total, i fotem-me a la sobra. No, és o sigui, bueno, un merder,
0: sí,
1: merder mental,
0: emocional, mental,
1: sí,
0: hi havia un
1: cacau,
0: rebombori allà, un cacau.
1: No sabia cap on tirar, tot necessitava temps, tot era paciència, no? I jo en aquell moment volia acabar les coses ràpid, volia les coses molt al moment,
0: yeah.
1: I no era el moment, i llavors vaig aprendre també a treure, a canalitzar, i em va ajudar moltíssim. I els dies següents, que normalment quan vaig a Reiki, els dies d'abans o les setmanes abans, és que em costa dormir moltíssim i tal, no?
0: Sí,
1: i llavors arriba un punt que dic, vaig a Reiki, que m'ho solucionin. I els dies de després, sí, és, bueno, saps la típica babeta que et cau, que estàs dormint plàcidament? Pues així. O sigui, us recomano, la Mariona. La Mariona, que abans em preguntaves.
0: Vale. I llavors, a partir d'aquí, tu, hi ha una senyora...
1: Ah, sí, vale.
0: És la teva terapeuta.
1: Ja, he explicat el d'això.
0: No, però sí, la pregunta que t'he fet és què és el Reiki, més o menys ens has posat en situació. Llavors, hi ha una professional del Reiki, una terapeuta, que és una persona que t'ajuda molt i que... Atenció, gràcies a ella, d'alguna manera, tenim cançons com aquesta publicades en un segell.

0: de llum.
1: Aquesta espurna de llum, al videoclip, si el veieu, detectareu que no és només... De fet, el videoclip està protagonitzat per una persona i un animal no racional, diguéssim, que és un gosset. Un gosset molt ben vestit, per cert.
2: Sí.
1: De fet, el canvi d'outfit d'ella coincideix amb un canvi d'outfit del gos, també.
2: Sí,
1: m'ha semblat detectar, vull dir que està bé, està bé. Mm-hmm. És una noia passejant un gos per la muntanya. On és, per cert? Preciós,
2: és al Montseny.
1: És al Montseny, Montseny.
2: Sí, sí.
1: Guapo,
2: jo la gravació realment no hi vaig ser, perquè va ser com confiança plena al director, que és el Pol Nadal, mm-hmm. i el seu germà l'Àlex, que bueno, van fer un treball meravellós, i amb l'Alba, que és l'actriu, i el Iggy, es diu el
1: Iggy,
2: gos.
1: Mm-hmm. Efectivament. Llavors, aquest videoclip veureu que aquesta espurna que apareix i que és una persona, o en aquest cas un animal, que de sobte fa un clic a la teva vida, pot ser un gos, pot ser una persona, pot ser un acostament així, i és un videoclip que ens acaba com de demostrar aquesta espiritualitat que gastes, Edu.
2: Sí, una mica també el moment en el que estic, en un moment de bastanta tranquil·litat i bastanta calma, i també vull fer un projecte que sigui així també supertransparent a nivell de lletres, a nivell de música, que tot estigui tocat. I com bé dius, el videoclip surt l'Alba i l'Iggy, que nosaltres quan vam començar a composar la cançó, me'n recordo que va ser l'estiu passat i anava destinada cap a una persona, però amb el pas del temps la meva germana petita, la meva germana mitjana, s'ha agafat una gossa que es diu Orca. Sí. I normalment aquesta cançó era per quan tu estàs molt atabalat i arribes a casa i hi ha aquesta persona, no?, que et fa com relaxar-te i els problemes els desvia. Pues a mi em va passar que amb el pas del temps d'escoltar la cançó aquesta i de veure a la gossa i la connexió que teníem des de ben petita, hòstia, vaig dir, si és que m'està passant el mateix, que no només amb una persona, sinó amb un animal. Amb la gosseta.
1: Com una pau, de sobte.
2: Sí, una pau, treure tots els problemes que tens al cap, relaxar... Saps allò que quan relaxes la ment... Has fet algun cop els gongs d'aquests, els cuencos tibetanos?
1: Sí, tot el rato. S'està descobrint que sóc un tio poc espiritual.
2: És com una pau i com una serenor mental bastant guai. I ja no només és de la persona cap a l'animal, sinó l'animal també ha trobat aquesta persona que li fa estar com tranquil·la i en pau. Uh-huh. Saps? És com una reciprocitat així xula.
1: Doncs, com es diu el gos?
2: Iggy.
1: No, però no aquest, el real.
2: Orca.
1: Orca, una gossa, eh?
2: És una gosseta. Una gosseta que és una gossota.
3: Que me la diuen una gosseta, és bastant enorme.
1: Per cert, veus, Mariona, que s'ha mort el meu ordinador, he perdut el fil, absolutament tot el que diem, però ho solucionem, posem una música, que és Phil Collins.
2: Oh, yes.
1: Cuidado aquí, eh? I Susudio, es diu aquesta cançó. I de seguida recuperem el guió.
3: O no.
1: O no, i podem seguir parlant quan ens doni la gana,
2: que
1: és el que mola aquest programa.

0: Hòstia, seria possible que un grup com Genesis, el grup molava, però van sortir de dins Peter Gabriel i Phil Collins? Déu-n'hi-do quins dos, no? Grans carrers en solitari, tots fan d'aquest, d'aquest últim.
1: Soc molt fan de Phil Collins.
0: Fan sí, de sí. Phil Collins, ets la primera persona que veu programa que s'aclara fan de Phil Collins. Sí. No havia passat mai això encara. Mira que Manel, Silvia Pérez Cruz, Marc Pujol, sí. Però Phil Collins... Hòstia, sí. Molt bé, tio.
1: Una persona que passin els anys, seguirà escoltant la seva música i seguirà sent fan, saps?
0: Deixa'm intuir sí. Per què Phil Collins. Aviam. Entenc que a casa teva sonava.
1: Sí, bueno, sí. Clar, totes les pel·lis de Disney, o la gran majoria de pel·lícules de Disney.
0: Ah, és veritat que havia de Phil Collins. Sí, sí, ja.
1: Jo crec que des d'allà va començar la... El d'això i després, clar, mon pare m'ha ensenyat Phil Collins, Michael, tot.
0: Moltíssima música, eh? Sí. Molt bé, anireu sentint músiques que ha triat avui l'Edu Esteve al llarg del programa, que ja ens hem menjat 23 minuts. Clar. Hem recuperat ja el guió, ho tenim tot endavant. Bé. Una cosa que et volia dir, al final, això que et va dir la terapeuta... Hem acabat explicant el que et va dir la terapeuta
1: no?
0: No,
1: tio.
0: No. Explica'm això. Vale. Què té a veure la terapeuta de Reiki d'Edu Esteve amb la fundació del segell?
1: Vale, se viene monólogo.
0: Se viene chapa?
1: Se viene chapa.
0: Va,
1: se viene chapa. Intentaré resumir-la el més ràpid possible.
0: Bueno, ves posant músiques a fons, Sani, per la xapa.
2: El programa es diu Pausa o Sica.
0: Mira, el micro que faig.
1: Vale, la cosa és... Quan he perdut
3: el micro.
1: Quan vaig anar per primer cop a Reiki, la primera frase que em va dir hola, soc Edu Esteve, tal, i li vaig explicar una mica la meva vida, em va dir, para, ja sé el que has de fer. Quan li vaig explicar que tenia li vaig explicar que tenia una crisi existencial. Ja sé el que has de fer. Has de muntar una discogràfica.
0: Però ja havies dit que eres músic.
1: No li havia dit res. I a part, la senyora no té ni Instagram, no veu la tele, no veu res de res de res.
2: Què?
1: T'ho prometo. I em va dir, i jo això de la discogràfica porto molt de temps pensant-ho,
0: sí.
1: Però només per mi, no li havia dit ni a ma mare, ni a la meva parella, a ningú del meu cercle.
0: Vale.
1: I em va dir, m'ha vingut, has de muntar una discogràfica. I dic, vale, tal, no sé, bueno, seguim la conversa, tal, fem lo de les pedres, i quan acabem lo de les pedres, em diu, no sé si dir-te això, però m'ha vingut un nom. Bueno, te'l dic, a veure si saps qui és. I em diu, Sergio Dalma, et sona?
0: Home.
1: I jo, bueno, i tant. Però no sé la manera com d'arribar a parlar. Em diu, crec que li ha passat alguna cosa similar, o li va passar alguna cosa similar quan va començar, i crec que et pot ajudar amb tot aquest cacau mental que tens i que amb el tema de la discogràfica i tal. Bueno, total. La història és, surto d'allà, em diu, estic atent a les senyals, però tampoc t'obsessionis gaire. Ja em veus la primera setmana buscant Sergio Dalma per tot arreu.
2: Ja,
1: on estàs? On estàs? La segona setmana igual. I ja la tercera vaig dir, bueno, prou ja, si ha de venir, que passi, no? Total, la tercera setmana quedo amb l'Adrià Sales, cantant de la Pegatina, i per fer un vermut per Gràcia, tal, no sé quantos, i estàvem allà parlant, i del no-res, em diu, escolta'm, l'altre dia vaig anar al concert de Sergio Dalma.
0: Vale.
1: I dic, sí, home, la senyal!
2: Ja està,
1: la senyal.
2: Ho tenim.
1: Històric. Això,
0: plorant, o sigui, l'Edu plorant ja, no?
1: Va ser, us ho prometo, no, va ser increïble aquell moment, perquè, hosti, no he vingut... I li vaig dir, Adri, tio, espera un moment, t'he d'explicar una cosa. I llavors li vaig explicar... I em va dir, hòstia, pues jo t'ho he dit això perquè vaig fer-li una cançó pel seu nou àlbum, l'antic, no el d'ara, en català, i bueno, pues això, em va convidar d'això i tal. I dic, hòstia, pues, tens la manera com de poder arribar a parlar
0: amb
1: Josep Capdevila?
0: Josep Capdevila, sí, home.
1: I em va dir, mira, pues, justament la noia o el noi que ens portava la producció, el noi, també està fent la gira amb Sergio Dalma, li dic a veure que tregui unes entrades, a veure si et pot passar al backstage i pots parlar una mica amb ell i tal. I jo, brutal. I així va ser. No sé, Santa Susana crec que va ser el concert. Uh-huh. I jo estava 39 de febre amb unes angines èpiques, però era l'únic moment que podia haver-la, i vaig arribar allà i...
0: Que és maco el tio, a més a més, eh?
1: Uah,
0: és maquíssim.
1: És una passada. O sigui, el tema de les energies, el Sergio, el Josep, uf. O sigui, és una persona que està present tota l'estona i et fa estar connectat amb tot.
2: Que guai.
1: És increïble. I res, li vaig explicar. Hola, mira, la meva terapeuta m'ha dit que... Tu... És que va ser molt...
2: Clar, la cara de Josep en plan...
1: No, no, li vaig dir, escolta...
0: Policia.
1: Vull dir, mira, soc l'Edu, soc ex-concursant d'Eufòria, estic en aquest moment... saps el que és el Reiki? I em va dir, i tant! I vaig dir, perfecte, perquè ens estalviem mitja hora de conversa.
0: Sí.
1: I res, li vaig explicar, i em va dir, hòstia, d'això estaria molt guapo que parlessis, que fessis alguna cançó o que ho escrivissis i tal, que t'ha passat això. I llavors li vaig preguntar a veure si em podia donar algun consell i tal, i em va dir, sobretot, que protegís el meu art, o sigui, que quan més mans entren, menys valor al final de la cadena, per així dir-ho. Tu quan cantes, pues, perd tot el valor. I que intentés com fer la cançó i no modificar-la gaire fins a la sortida, realment. I que escoltés molt i molt i molt a l'Adrià Sales.
0: Ah, sí, eh? El té com ben considerat, eh?
2: Vas sentir alguna mena de tancament de cicle quan vas parlar amb el Josep?
1: Total, 100%. Va ser increïble. O sigui, és que, ja et dic, de la conversa amb la terapeuta, que va ser al febrer, a l'agost, que va ser quan vam fer la trobada aquesta, s'havia de fer. I va ser culminar una cosa que era com... com ha passat això, saps? No, o sigui, brutal. I llavors des d'allà...
0: Vols tancar el cercle del tot?
1: El
0: primer grup.
1: A veure, senyor Dalma.
0: T'imagines?
2: Que passi.
0: No. El primer grup, professional amateur, que va tenir Sergio Dalma cantant en aquest cas,
1: sí.
0: El teníem el meu tiet. Ho dic perquè ho sàpigues. No és broma, no.
1: Vale, pues, a veure, l'hem tancat, encara m'hem tancat.
0: Eren companys d'institut. I si vols, hòstia, et dic el nom. Es deien, si no m'equivoco, Trio Xauxa.
1: Wow.
0: Ojo aquí,
1: wow.
0: El nom cunyat.
2: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, era l'època de la Trinca.
2: Te va dir la Trinca.
0: Pel que sé, feien versions de Perales, de l'Orquestra Mondragón, feien això, que ho sàpigues també. No va cap puesto, perquè tu ja tenies tancat el cercle, però jo m'he posat per aquí al mig.
2: Volies formar part de la història i ja estàs allà.
0: No, però una mica et quedo aquí gravat.
1: No, sí.
0: Escolta, agafant-nos això que deia en Josep, el que has fet fins ara ho defenses tot igualment? Per exemple.
1: Sí, un exemple.
0: Per exemple. És Edu Esteve, com a artista urbà.

0: Sort que en aquesta cançó que es diu...
1: Oh my God.
0: Es diu Passa Tira.
1: Sí, no? Passa i Tira. Sí.
0: Passa i Tira. Sort que hi ha un nai, ja que dius clica, s'ha de dir nai, que apareix amb la samarreta de la penya, això que sí que ho he detectat
1: sí,
0: al videoclip.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és un artista que es diu 2ES?
1: Twiz.
0: Sí.
1: Twiz.
0: Et deies Twiz?
1: Em deia Twiz, sí. Vale, perquè vale. Era... És que és criminal.
2: Ah, Edu Esteve, les dues
1: D's. Sí, sí. No tenia gaire... Bueno, per mi tenia sentit, però era complicat de dir. També
0: tu hi està molt bé. Vas començar fent una mica d'urbana.
1: Sí, 100%. A mi és que m'agrada sempre... Des del bàsquet, que escoltàvem pues, música urbana de hip-hop, R&B, d'allà dels Estats Units. Kendrick Lamar, Drake, Lil Wayne... Chris Brown, tota aquella onada, no? que amb el bàsquet però ens va agafar fort.
0: Home, clar.
1: I després vaig començar aquest projecte traient música en català i fent afrotrap, perquè al final això és afrotrap, sí. Perquè vaig veure que a MHD, els de La Pilson, la Pilson i tot això, pues estaven fent afrotrap i ho estava patant allà a França. I vaig dir, hòstia, pues afrotrap, pues afrocat.
0: Afrocat està molt guai.
1: Pues llavors vaig fer això.
0: Doncs Afrocat part 1, Passa Tira, es diu aquesta, vale? Per si. Això està obert o m'has passat un privat?
1: No, això està obert.
0: Això està obert. La gent ho pot anar a cercar. A mi m'agrada aquesta cançó, eh? Sí, té un rotllet, està
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, bueno, és això, eren èpoques, altres èpoques, altres maneres de pensar, altres maneres de fer, i si és el passat de cadascú, pues, té el seu.
0: La pregunta que et feia abans de llançar aquesta cançó, tot el que has fet fins ara ho defenses?
1: No, ara, per exemple, això no.
0: Això ja no.
1: Això ni de conya.
0: No, eh?
1: No.
0: Però, bueno...
1: Jo, per mi, que està canceladíssim. Sí, 100%. O sigui, la lletra, tot el que dic, o sigui, no em represento per res.
0: Ja.
1: Per res. Està absolutament res.
0: Una estadat avui, a l'estudi. M'agrada molt això.
2: Dilluns d'una estadat.
0: Sí, dilluns d'una estadat. Com acabes tu treballant amb en Rodri? Amb en Rod Prot.
1: Doncs perquè estàvem a una escola de música que estàvem els dos... I jo aquesta escola, casualment, també vaig acabar malament. I ell també. I llavors va ser l'últim dia que estàvem els dos com dient adéu. Uh-huh. Ens vam trobar i vam sortir a fer una birra a fora, just en el moment que els dos vam acabar com l'etapa aquesta amb l'escola aquesta de música.
0: Vale.
1: I allà va començar la nostra relació, realment.
0: I encara perdura.
1: I perdura, i tant.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: És un tio pausat o no, en Rodri?
1: Què vols dir, pausat?
0: Pausat, si és un tio de calma.
1: De tranquil?
0: Sí.
1: Sí, però quan hi ha festa, el tio és el primer encigalat, eh?
0: Ja, ja. Bueno, però...
1: La Mariona, com riu.
0: Tu coneixes, eh? En
2: sí.
0: Rodri?
2: Sí,
0: l'he vist
2: de nit.
0: Molt bé.
1: Una abraçada,
0: bueno, Rodrigo. Però fora de nit, tot bé?
1: Sí, molt bé, molt bé. És un currante, és un currante.
0: Vinga, va. Rodrigo, digues.
3: Hola, sóc el Rodri. I el meu moment de pausa és molt important i és una cosa que no li dona la importància que tenia, però està molt bé, la veritat, saber parar i saber com posar-te a fer altres coses, i jo em dedico a la música i normalment el meu moment de pausa acostuma a ser en silenci i últimament acostuma a ser llegir bastant. Estic bastant lector aquest any, m'he començat un parell de llibres, a 3 o 4 llibres aquest principis d'any, i ara m'estic llegint El Senyor dels Anells un altre cop perquè estan tornant a fer les pel·lis al cinema i llavors doncs m'estic com un altre cop envoltant de tot el món de Tolkien, i la veritat és que ho estic gaudint moltíssim. I sí, aquest és el... sobretot és això. O potser a sortir a passejar a la muntanya, m'agrada anar molt últimament amb aquesta calor, no, però sí que he anat a la muntanya a desconnectar. És bàsicament tot el que impliqui silenci i una mica de relax a nivell acústic, sobretot.

0: Què està passant aquí, estimada audiència? Esteu sentint l'Edu Esteve de fa un temps, no gaire.
1: No gaire.
0: Amb aquesta M'estimes, on cançó que està creada amb el,
1: amb
0: en,
1: amb el Rod. Amb
0: sí,
1: el Rod
0: està creada amb ell?
1: Sí, sí.
0: Vale. Però, i sentiu molta electrònica, etcètera, etcètera. Però heu sentit abans una cançó que es diu La meva sort, que és el primer, diguéssim, avançament, o la primera cançó d'aquesta nova etapa,
1: sí.
0: I em fa a mi que estàs una mica més orgànic, musicalment.
1: 100%, 100%.
0: És la direcció que agafes a partir d'ara?
1: Sí, sí, ara mateix amb aquest projecte, sí, perquè és el moment en el que em sento més lliure, en el moment en què em sento més transparent, honest. Crec que puc parlar des del cor, però obertament de les coses que abans potser em costava, no? I crec que estic bastant present. Uh-huh. Quan el temps enrere em costava com estar com focus i em veia típic que et veus des de fora i llavors tan barbús i tal i no sé quantos.
0: Yeah.
1: Em passava bastant.
0: Uh-huh. Doncs mira, ara d'aquí una estona en parlarem d'això. Obrirem un bloc guapo sobre aquest fet d'estar una mica desubicat,
1: guai,
0: també
1: guai.
0: Relacionat amb la mort del teu pare,
1: guai.
0: Amb el teu pas per Eufòria, un gairebé pas per Operación Triunfo, gairebé.
1: Sí, una pinzellada allà.
0: Parlem de tot aquesta,
1: aquest gràcies a Déu,
0: encaix de l'univers, que li direm, perquè les coses surtin. Abans, però, li hem demanat a en Rod que ens digui també coses sobre tu. I ara, prepara't per o bé un massatge o bé que et digui coses xungues de la teva personalitat.
1: Vinga.
0: Espero que tot bé.
2: Anècdotes amb l'Edu moltíssimes, la veritat. Primer perquè hem treballat junts molts anys i hem tocat per tot arreu, i cosa que li estic superagraït perquè des del minut 1 va voler comptar amb mi, i després perquè hem viscut junts també. Llavors es multipliquen les anècdotes. Però recordant, més que una anècdota, recordo una tarda quan li vaig explicar tota la història dels àlbums de 21 Pilots. Prèviament havia comprat entrades i li vaig dir, tu, t'he pillat l'entrada, anirem, et molarà, estava com super segur. I va sortir un single, crec, del grup, i després d'uns quants anys, i va sortir, i llavors vam mirar aquell videoclip, i a partir d'allà li vaig explicar absolutament tota la història, ja no només del grup, sinó de tota la moguda que s'havien, tot l'imaginari que s'havien creat. I recordo, doncs, això, que ella estava com superatent escoltant-me, perquè a mi quan em passen aquestes coses jo no paro, i em costa molt com agafar un moment i dir, hòstia, que estic sent un pesat aquí, no? Però s'ho va prendre superbé, i li va agradar molt al grup, vam anar al concert, i és que va ser increïble. I crec que s'ha fet més fan ell que jo. Això no ho sé, però diria que sí.
0: Us he de dir que quan ha començat aquesta cançó, abans de sentir la veu del Rod, el nostre convidat, l'Edu Esteve, ja estava fent una mica de headbanging.
1: Sí, sí, hòstia, 21 Pilots, mare
0: de
1: Déu.
0: Et vas fer fan de 21 Pilots més que el Rodri?
1: És possible. Sí, sí. Ell és molt fan, eh? Ell compra tot el merchandising, també, i bueno, de tot. Però hòstia, em va calar molt fort el grup, i ja no només el grup, sinó el lore que hi ha al darrere de tota la història, de com han anat creant tots els moments, o sigui, cada cançó és una història, però és la mateixa història, després amb els videoclips fan... Buah, és una fumada molt èpica,
0: sí,
1: eh? 21 Pilots.
0: Sí, no tinc ni idea, eh? Tu sí, oi, Mariona?
3: Sí, són dos germans,
0: pilotaves,
3: oi?
1: No, són germans, però som com germans.
3: Ai, jo pensava que eren germans, deia.
1: Sí, sí.
3: Que guai.
1: No, és increïble. I precisament 21 Pilots també, en aquests moments així com que estava una mica feble a nivell mental, em va ajudar moltíssim amb les seves cançons i la lletra, sí, sí.

0: moment de despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant. Sé que encara que els dies...
1: Amb aquesta cançó que esteu sentint, Un nou àngel, veieu que les tessitures de l'Edu Esteve, del nostre convidat, són diverses. És veritat que, Edu, et tenim associat a una persona que ho ets, extremadament simpàtica, abraçadora i com t'ho diré, brillant, saps? Vull dir, que ets una persona que desprens com alegria, però, perquè veieu, oients, tothom passa per moments...

0: la hòstia aquesta realitat va ser molt dura, però molt necessària també. O sigui, al final crec que si no hagués passat això, molt probablement no hi seria aquí parlant amb vosaltres, això el primer.
1: Sí, que estaves abocat en una espiral, sí, així, no, de festa.
0: Era, pues anem fent, no? La vida, anem fent la vida. No tenim cap problema, no tenim cap responsabilitat, anem fent.
1: És a dir, no estaries aquí, no ho dius en el sentit purament vital.
0: No,
1: sinó que no hauries fet música,
0: exacte,
1: etcètera.
0: Exacte, o potser ho hagués fet d'una altra manera, però no tindria com la meva història, saps?
1: Yeah.
0: A mi m'ha passat això i hem de seguir lluitant i tirar endavant i tal. Jo m'he fet a base d'això ara aquests últims anys perquè és el que m'ha tocat viure i el que m'ha passat, no? I hi ha moltíssima gent que li ha passat el mateix i que li segueix passant dia a dia, que és una puta merda, però lo important és això, tirar endavant i esto.
2: Per tant, creus que la mort del teu pare et connecta amb la mort, però també amb la vida? O sigui, sí, i la pròpia vida. Saps com el dir...
1: Com valorar-ho.
2: Sí. Sí, és que és com molt tòpic, però crec que passa.
0: Últimament tinc bastants dilemes amb aquest sentit. Jo penso molt a la mort i li tinc molt de respecte, molta por, realment. Li tinc por a la mort. Perquè també és un lloc on no... És el desconegut total, no? I també penso molt, sobretot en els meus familiars, amb els meus amics de prop, de, hòstia, algun dia marxarà. O sigui, algun dia passarà que algú marxarà i ja no hi serà. No, és com que et toqui de tan jove passar per una cosa així...
1: Home, eres jove, tenies que 20...
0: Sí, 28,
1: 29.
0: 27.
1: 27,
0: ja, jove. Sí. I, bueno, les meves dues germanes petites encara més. Però és com que sempre tens el punt aquest d'intentar aprofitar sempre el temps perquè mai saps quan s'acabarà, però vius angoixat perquè saps que s'acabarà. I aquest treball també l'he de fer, encara, o sigui, em queda la terapeuta, encara ho hem de treballar bastant, perquè és una cosa que, vulguis o no, van passant els anys, ara ja farà 6 anys que va marxar, però sempre està dins, no? Sempre el porto amb mi i sempre... I últimament estic bastant emotiu, així que...
1: Deixem-ho aquí.
0: Ho deixaré aquí, si no em podré plorar.
1: Sí. Escolta, que una cosa, el que dèiem abans, que la vida fa una mena de... de puzzle, va posant les coses a lloc. Tu vas estar a punt de passar el tall per entrar a OT, a Operación Triunfo.
0: Sí, sí.
1: Va ser l'OT en què de sobte va venir una cosa mundial que no s'esperava ningú. Que el Covid, de fet, no sé si està relacionat amb la mort del teu pare.
0: No. Era càncer.
1: Era càncer, però estava per allà, més o menys per allà.
0: Sí, no, un mes. O sigui, OT començava i al cap de 2 mesos, Covid, tancats, i un mes després mon pare ens deixava.
1: Clar, si tu haguessis estat tancat a OT, de sobte surts, que a més em consta, o em sembla recordar que la gent d'OT no els van avisar de seguida que estava passant això, no?
0: No me'n recordo.
1: Hi havia algun...
2: Fallo de Matrix.
1: Hi havia alguna història.
2: A aquesta gent no els hi direm res.
1: Ara ho miraré.
0: Estan allà també...
2: Clar, aïllats.
1: No, però ara ho miro, però jo juraria que hi havia alguna cosa d'aquestes, que van ser com els últims d'espantar-se'n.
2: Clar, com per no espantar-los tampoc.
1: Oh, saber. Clar, sort que no van agafar.
0: Sort.
2: Bueno, forma part també, tu creus, de... d'aquestes casualitats o no que s'han anat com succeint, de dir joder, és que sort que no vaig entrar-hi.
0: 100%. A part estava, me recordo els últims dies del càsting, que jo parlant en castellà i soc bastant drames. Parlo millor en català, em desenvolupo millor, vale? I clar, intentes parlar en castellà allà i fer alguna gracieta i et queda...
2: Clar, jo no sé ser divertida en castellà.
0: És molt complicat.
2: És com, hola!
0: Si estàs hola, què tal, xicos, com estàs? I queda com molt... Era molt complicat. I també vaig pensar en aquell moment, vaig dir, bueno, pues mira, no ha passat, no he entrat, però bueno... El que em va fer ràbia, potser, és que mon pare estava com molt il·lusionat també amb això, i veure com que de cop i volta es trencava allò, era com, hòstia, quina putada. I després que no ho ha pogut... O sigui, mon pare només ha escoltat una cançó meva, realment. Només una. De no he vist res.
1: Quina és, la cançó?
0: És una que es diu Vina Adrenalina, que va ser la primera, de Fènix, que va ser la primera que vaig escriure, i és així, un més funky i tal, I va ser l'única, era una maqueta realment, i era l'única. Sí, sí, que bèstia.
1: Per cert, estic tornant a Shadow, potser m'ho tret.
2: T'has inventat,
1: increïble, però no sé per què tenia aquesta informació al cap, eh?
2: Direm que és veritat, perquè com a història ho trobo bastant guapo, sí. Avisarem a tot el món, menys a la gent d'Operació Triomf.

0: info.
1: Deien que era un experiment sociològic a principi d'OT, però de la primera edició tothom, quan rajava... Ah, no, ho deien de Gran Hermano, això. Deien, és un experiment sociològic per no dir estres escombraries. No, s'agafaven això. Doncs mira, experiència sociològica a full. Deixa'ls allà dintre, no? Mentre el món està canviant i el món s'acaba. Déu-n'hi-do. Llavors, hi ha un moment en què quan tu, clar, després ve eufòria, després de tot això. Fas una mica un any de classes de cant, pel que sé.
2: Sí, sí, exacte.
1: Que és aquest moment on m'enrotllo.
2: És aquest, sí, exacte. Vale? Sí, sí.
1: I a partir d'aquí arriba eufòria. Eufòria què significa per tu? El moment d'entrar-hi.
2: Al moment d'entrar-hi, pues imagina't com estava la... O sigui...
1: Tu tenies el cap.
2: Imagina't la meva família, lo destrossada que està realment per la pèrdua del meu pare. Sí. I tothom estava com d'esto. Pues eufòria va ser un punt de llum dins de tanta foscor que els hi va donar vida durant molts i molts mesos i que els hi segueix donant vida realment. Vale. Per tant, realment va ser això. I
1: jo m'imagino davant de la tele tots. Uah,
2: tio, no? I amb samarretes, que ficava edufòria, saps? Històric. Històric. Va ser un regal, va ser un regal que tot anés tan bé a nivell d'audiències i tot, però bueno.
0: Perquè tu quan vas entrar, Edu, vas fer els càstings, no sé com va ser exactament, eres conscient com de la magnitud que anava
2: zero.
0: A tenir això? Perquè m'imagino que...
1: Era la primera.
0: Clar, s'anuncia i diuen, farem un programa de cant a TV3 i tu t'hi apuntes dient, a veure què és això.
2: L'única referència que teníem era lo Happy Day.
0: Clar.
1: Sí, i OT, i tots els talents a nivell internacional, però a Catalunya...
0: Però també estava en un moment, jo crec que va ser justament com en aquesta transició de TV3 al 3CAT, en la que la gent, jo crec que encara no tenia aquesta confiança com de la qualitat de contingut del 3CAT, i que era... com que els joves encara veiem TV3 com una cosa per viejos. I era com, m'apunto aquí i a veure què...
2: Jo crec també que va ser un èxit perquè sortíem també del moment Covid, que tothom estava tancat, sí. I una mica d'aire nou, una mica de llibertat, pues jo crec que va ajudar moltíssim, també.
1: I a tu personalment, perquè ara deies, a tu i a la teva família, ara deies que això va ser una llum, no?, de sobte,
2: sí, després.
1: Que el teu pare se'n va, sí. Et trobes amb això, i això, com a família, us dona una miqueta d'energia positiva i tal. Però alhora, moltes vegades ens passa que tenim una bona notícia, i com que aquella bona notícia és tan bona, l'altre ho escombrem una miqueta sota la catifa. Això ho vas... No. Veig que hi ha teràpia a la teva vida.
2: I encara em falta.
1: Ens ha parlat d'això, en plan, quan hi hagi una bona notícia no t'oblidis del drama de la vida.
2: No, jo crec que a la meva família som tots molt conscients de tot el que va passar i sempre el portem, sempre. Sempre que hi havia una gala o alguna cosa així, posàvem una espelma. Sempre que hi ha algun aniversari o fem el sopar de Nadal típic amb les gambes i tal, que ell era el que feia les gambes. Ara el faig jo.
1: Bueno, mira.
2: Me queden així rigolint, però bueno, fa que es pot. I sempre fiquem, pues, això, una espelma o a vegades, pues, jo encara estic a casa allà vivint amb ma mare, pues, m'acosto un moment a la fotografia on està i parlo amb ell i, bueno, és sempre el tenim present.
1: Edu, com que sé que estàs sensible i a nosaltres això tampoc ho volem provocar...
0: No, i que ja m'ha de venir la regla.
1: Imagina't, jo tinc unes altres coses a la meva vida, entre elles que són dilluns.
0: Sí, dilluns.
1: És dilluns. Canviem de rotllo.
2: Canviem de rotllo, vinga,
1: va. I una persona que ens ha escrit i ens ha dit sé que hi ha un paio que ve avui al programa i vull dir coses.
2: Vale.
1: Es diu Roger Pedrós.
3: Hola, guapos. Soc el Roger Pedrós. M'han comentat que teniu l'Edu Esteve pel programa. Així que li deixo un missatget. O us deixo un missatget i així li pregunteu coses. Ens vam conèixer amb ell. És una gràcia, per un missatge d'Instagram. I vam quedar a casa meva per composar una mica i per fer una mica de musiqueta. I els dos ens havíem presentat a un càsting d'un programa que no tenia nom. I això ens vam arribar molt lluny. Ja us ho explicarà. Us ho explicarà ell, si vol. Aventures divertides, això de la vida. I ens seguim trobant. Em sembla que és un tio que és molt top. És molt bona gent. O sigui, és bona persona, que és el més important. I jo sóc moltes vegades ho mesuro amb mi mateix de la següent manera. Tu saps allò de... Sabeu allò de quan t'agafa el riure tonto i de cop et fa gràcia totes les bromes estúpides del món? Doncs quan m'ajunto amb l'Edu, això s'incrementa i es multiplica per 3, no? I això significa que estic amb algú que em fa feliç i que estic molt a gust i ell és aquesta persona. I després, deixeu-me destacar una cosa que em sembla que encara el fa més bona persona i el fa millor individu, que és que si hem quedat 10 vegades, 9, s'ha desplaçat ell. Saps? Jo sóc el típic manta que d'una manera o una altra intenta evitar agafar el vehicle perquè no em flipa conduir i l'Edu és la persona compatible d'aquesta relació d'amistat en la que és qui agafa el vehicle i es desplaça fins on estàs tu, i això em sembla que és de molt bona persona. Re, guapo, si tingueu un superdia, Edu, una abraçada, tio. Ens veiem aviat.
2: Que gran.
1: Roger Pedrós.
0: Clarament, un amor funciona quan un no vol agafar el cotxe i l'altre no li importa conduir.
1: M'ha encantat.
2: Que gran. No, sí.
1: T'agrada conduir a tu? Hòstia.
2: Bueno, m'ho passo... No, però...
0: No t'importa.
2: No importa. A mi m'agrada
1: conduir.
2: A mi la moto, m'agrada bastant la moto. Sí, eh? El cotxe, si no és per Barcelona, millor. Bueno.
1: Yeah. A veure, una cosa que hem de... Abans de publicar. Sí. Un càsting d'un programa que no es va fer.
2: Sí que es va fer, que és Eufòria.
1: Ah.
2: Ell i jo realment vam entrar a la vegada, però ell per X motius no va acabar entrant.
1: Bueno, perquè potser Roger pensa per quins motius no vas entrar.
0: Albert, que brillant. Roger, gràcies per l'àudio, però potser gràcies, no vas entrar.
1: No, és broma. De fet, li volem fer una entrevista a Roger Pedrós algun dia quan publiqui disc. No sé si en tens notícies.
2: Tinc notícies. O sigui, en tinc notícies, però jo no seré qui
1: desveli coses. Parlarem amb 1.98, que és el segell que publica els seus discos, i farem la feina. En 10 minuts n'hem de fer 2 per la publi, 3, una cançó que tancarà, que serà l'Àlex Pérez, també, que també està
2: molt
1: parlant
2: guai.
1: Ara, t'envia records. Mm-hmm. Per tant, tenim 5 minuts per parlar. Ara venim.
4: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
5: Què és el que vols que expliqui? El que va passar la nit de Sant Joan.
6: Sense consentiment. És agressió, tio.
7: Llavors hem d'anar als Mossos.
8: Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
9: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
10: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
11: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
10: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
11: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
10: Calla, que ens fotran fora.
11: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el que fa tot en directe de 3 a 5 a ICAT.
10: I realment ho estem fent superbé.
9: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gabel.
12: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
1: Sessió de Reiki, ara mateix, a l'estudi. No, és broma. Ara hi ha flow.
0: Oh, quin flow!
2: Peaceful meditation.
1: Espera.
12: Pausa.
1: Sí. És que teniu pressa d'un programa que es diu Pausa, efectivament. No, sessió de Reiki. Jo pensava que entraria un beat guapíssim.
12: Pausa.
1: Ara aquí.
12: Fes una pausa.
1: Ah, efectivament. Edu Esteve, que ens queda poc temps amb aquesta sintonia que sentiu de fons. Que sí, efectivament, sembla que només falten unes espelmes. Sí. El que et vull dir és que el segell que has fundat, que es diu La Fuga, ha trigat, eh? S'ha fet pregar, eh? El paio del sampler. Sé que vols fer també de paraigua d'altres artistes, a banda de publicar la teva obra.
2: Sí.
1: Llavors, hi ha alguna cosa que ens puguis anunciar, de moment, del roster?
2: No, bueno, ara mateix en el roster està un dels meus socis, que és el Rangel, i una noia que es diu Alba Dijon, que fa música en anglès, que és molt, molt, molt xula. També l'ha produït el Rod Prod.
1: I el Rangel ve d'Eufòria, també, de la tercera edició.
2: Sí, bueno, el Rangel ha donat més voltes. Un dia estaria guai que l'entrevistessin, perquè ha donat més voltes que una baldufa.
1: Ja et trucaré, no? Sí. Perquè tu facis de mediador.
0: Mentrestant, Albert, que la gent sàpiga que pot anar a trobar, bueno, les novetats i les coses que vagin sortint a La Fuga Records a Instagram.
1: 100%. Llavors, tenim una llista de 10 artistes.
2: Vale.
1: Que imaginem ara que es queden sense segell, no? I que tu els pots fitxar.
2: Ok.
1: Vale? L'1 és a cegues, vaig a tope, vale? 10 és, bueno, està bé que entri, però tampoc m'hi barallaria tant.
2: Vale, sí, l'1 és pa dentro,
1: el 10 és... està bé.
2: Bueno, piquito, però no me lio.
0: Simpàtic, però no m'hi
2: hauria.
1: Exacte. Això, llavors, la Mariona et va tirant el stall i tu els has de posar.
2: Vale.
1: A cegues... Així que guarda't el 1 i el 2, si vols, o no.
2: Ah, vale. O sigui, d'anar fent... Sí. Vale, sí. Okay.
1: De l'1 al 10, vinga, va.
0: Som-hi. Saxeni.
2: 8.
1: El vuitè sexeni.
0: La llum.
2: Nou.
0: Artista bastant guai. La Maig.
2: 4.
1: La Maig al 4,
0: Kelly Azaia.
2: 5.
1: En Kelly el posem al 5.
0: Triquell.
1: Home, company de...
2: El Triquell el fotria al 6.
1: El 6, el Cesc Triquell.
2: Em queden donant els tops.
0: Encara va dir, no et queden els tops.
1: Estàs guardant molts tops.
2: Sí, sí, estic esperant.
1: De fet, el top 3.
0: Fades.
1: Fades.
2: Fades. Quins em queden?
1: El 7, el 10, l'1, el 2 i el 3.
2: El 10.
1: El 10, fades,
2: Sí.
0: Julieta.
2: Julieta, el 2.
1: La Julieta, el 2. Molt bé.
0: Lil Dami.
1: 7, 3 i 1. Tens 7, 3 i 1.
2: Lil Dami, 3.
0: Miqui Núñez.
2: El Miqui Alú. Bueno, no sé l'altre, però...
1: No, clar, que la gràcia Miqui, és aquesta. El número 7
0: bé,
1: és per...
0: Maria Jaume.
1: Maria Jaume, el 7.
2: Bé.
1: Vale, doncs, home, imagina't el roster de la Fuga Records amb en Miqui Núñez, la Julieta, en Lil Dami, i per sota la Maig, en Kelly, en Triqui, la Maria, Jaume, en Sexeni, Llum i Fades, que no estaria mal, eh?
2: Seria bastant divertit.
1: Seria bastant divertit i us diríeu Halley, segurament.
0: És molt probable, sí.
1: Perdó. Escolta, una cosa més que em queda per dir-te. El tema del bàsquet, com el portes? Perquè m'han dit que estàs lesionat, no? Tu jugues amb l'associació esportiva Minguella?
2: Minguella, sí.
1: O estàs lesionat?
2: Passat una temporada xunga.
1: Ets el Laprovítola de Badalona, 100%, no? 100%,
2: tio. Aquest any ha sigut lamentable. Perquè aquest any vaig dir, vinga, va, em foto fort a l'estiu per arribar i faig tota la temporada superbé i intentem fer alguna
0: cosa. Mentida!
2: Mentida, fatal!
1: El món t'ha posat a puesto, eh?
2: Tio, o sigui, l'univers em deia que no havia de jugar a bàsquet aquest any i mals d'esquena, de cop i volta torno, em foten els 2 minuts de començar a jugar, em foten una hòstia, caic, em trenco l'escafoides, 4 mesos amb gui, bueno, fatality.
1: Però si estàs fortíssim,
2: fatality. Bueno,
0: però pensa, Albert, i jo crec que això és ideal per tancar aquesta entrevista, que és l'univers t'està dient que no posis energia allà i la posis en un altre lloc.
2: 100%.
1: És que...
0: 100%. Ja està,
1: és així
0: ja
1: de fort, és així de fort. Per cert, divendres, que sabeu que són que és el dia en què repassem les cançons que ens han proposat els nostres convidats, sentireu, òbviament, en Phil Collins, també Mamaduxa, John Bellion, Carla Collado, Michael Jackson, per què no, perquè tots aquests els ha triat l'Edu, no hem tingut temps, perquè som un xapes, aquest programa increïble, però el divendres és el dia que resumim aquest llistat musical entre els 4 convidats que tindrem aquesta setmana, que per cert, qui ve demà? Demà ve
0: no
1: Pau Roca, l'actor, demà passat ve Liriez, amb la seva gepa.
0: És veritat.
1: Espero. I dijous, una persona vindrà també al programa. Ah, sí, la Laila Carruix, que és una escriptora, que ha començat a llegir el seu llibre i està molt guapo. Parla d'una relació homosexual entre dues dones al Marroc dels anys 80. És un llibre molt potent. Val molt la pena que la llegiu. De moment el que farem serà sentir l'Àlex Pérez, amb aquesta que es diu Dies Millors, que també l'ha triat el bo de l'Edu Esteve. Edu, proper single per quan? Molt ràpid.
2: Després de l'estiu.
1: Després de l'estiu ens tornem a estar convidats. Vale?
2: Molt bé.
1: I et faci una cançó en directe. Bonic.
2: Gràcies, guapos.
1: Que vagi molt bé. Mariona Batalla.
0: Fins demà.
1: En Expósito, en David, us quedem amb la gent del Loft. Adéu.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Escolta'm, com estàs?
3: Molt bé, barallant-me amb el meu ordinador.
1: Ja ho estic veient.
3: No em deixa connectar-me al wifi.
1: Mira, a mi això m'està passant últimament. Passa que aquí, en aquestes petites instal·lacions, t'has de canviar la contrasenya cada 2 mesos, o alguna cosa així, o cada 6 mesos, o alguna cosa així. I cada vegada que l'has de canviar, a mi el wifi em comença a anar molt malament. De fet, Jo m'estic compartint dades al mòbil, perquè si no, se'm fa impossible.
3: No em deixa ni això. Ni això, estic
1: privada. Bueno, mira, compartim l'ordenador, escolta, no pateixis, no passa res. Jo estic molt bé, gràcies per preguntar. Família, benvinguts al Piset Compartit de Catalunya. Jo estic veient a venir que això avui serà un dia complicat. Mira, aquí veiem l'Hockey Lliga, en comptes del que hauríem de veure. Fantàstic, dia molt complicat.
3: I avui, dilluns 1 de juny, sabem que ahir es va acabar oficialment Euphoria. Ja sabem que aquesta era l'última temporada de la sèrie dirigida per en Sam Levinson, i resulta que HBO ha publicat un vídeo de la Zendaya, que és la protagonista de la història, parlant i dedicant unes paraules a tot l'equip. A veure si el podem sentir. Bueno, no se'ls connecta, no passa res. Al final, ella és una de les actrius que més han evolucionat al llarg dels 7 anys que fa que aquesta sèrie d'HBO està per l'aire. Realment deu ser una sensació brutal.
1: Absolutament.
3: La d'acabar aquest projecte que realment t'ha vist i t'ha ajudat a catapultar la teva carrera. O sigui, imagina't el nivell de sentiment que deu tenir la Zendaya dintre ara mateix.
1: Sí, una cosa salvatge. Avui, a més, dia de molts aniversaris, per començar fa 6 anys que em vaig fer el compte de Twitter, el meu primer compte de Twitter, perquè ja saps... No, el meu segon, perdona, perquè el primer ja saps que jo me'l vaig fer l'1 d'octubre, quan era molt petita, i me'l van tancar per apologia.
3: En sèrio? Sí.
1: Una cosa que té una doble R i comença per T.
3: Sí, sí, perfecte.
1: Sí, ara més, que ara que parles de la Zendaya, avui és l'aniversari del seu petit nòvio, marit, ja ni ho sé, del Tom Holland.
3: Hala, quants en fa?
1: En fa 30. Ai. Jo espero que ho porti bé molt a la meva petita puça.
3: Ai, doncs em sorprèn que em faci 30, el veia més.
1: Jove?
3: Una mica més gran.
1: Gran?
3: Sí.
1: Ai, jo el veia més jove.
3: Ai, que mono. Pobret.
1: És fantàstic, ell. A més, avui també seria l'aniversari de Marilyn Monroe, que faria 100 anys.
3: Què?
1: Sí.
3: I no han fet una pastassa?
1: Home, no ho sé, ella, pel que sigui, no...
3: No, clar,
1: no
3: ella no.
1: Però
3: jo què sé, els gais o alguna cosa.
1: No. Doncs mira, no sé, però parlant de gais, avui és 1 de juny i per tant vol dir que comença el mes del teu aniversari. Felicitats per ser gay, com et sents avui?
3: Super homosexual.
1: Més que mai, potser.
3: 100% in my LGBTQ plus era.
1: Quina il·lusió.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: El primer festival 3CAT en viu ha reunit prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc. És una barbaritat de gent passant calor per veure el Titó, però pitjor a la festa dels súpers, que en els seus millors anys arribaven a superar els 400.000 assistents.
3: Què?
1: És que és una autèntica 400. Barbaritat.
3: 400.000 persones.
1: 400.000. Avui, quan ho he llegit, he al·lucinat.
3: Quanta gent era aquesta ahir?
1: Aquesta jornada, 50.000.
3: Hòstia.
1: No, res a veure. Estem molt malament.
3: Estem fatal.
1: Sí, la veritat és que sí. La iniciativa 3CAT és recuperar aquest esperit d'aquelles trobades, però ampliant-lo també al públic adult amb activitats relacionades amb programes de televisió, ràdio, plataformes digitals... Jo soc 3CAT i confio, només ens queda confiar.
3: Vale, doncs jo també hi confio, doncs. Doraemon torna en català 3CAT. A partir del 15 de juny ja es podran veure fins a 200 capítols clàssics i també hi haurà un canal temàtic disponible les 24 hores. A més, des del 20 de juny arribaran 6 especials per la tele i 5 pel·lícules que es podran veure tant al Super 3 com a la plataforma 3CAT. També t'he de dir que hi ha rumors que tant Shin-Chan com les espies de veritat han de tornar, però de moment jo no he trobat res oficial.
1: Hem de trobar...
3: Potser hauré de trucar al senyor 3CAT i a veure què m'explica, però bé.
1: Fantàstic, doncs mira, ens esperarem que truquis i ja...
3: Ja us diré.
1: Avui és Sant Justí, que trobo que és un nom fantàstic.
3: Sí que és veritat, que és fabulós.
1: T'has liat amb algun Justí, tu?
3: No, crec que no, i tu?
1: No, jo, impossible. No, només n'hi ha 79. Jo vaig molt a noms Pau... Un Pau a mi em funciona molt, un Pol em funciona molt...
3: A veure, fem-lo de buscar ràpidament un Justí a Instagram, a veure què ens surt. Justí, Justí, Justí, Justí. Ah, no, això, aquesta es diu Irene. I aquest Justin, bueno, anem justos, mai millor dit.
1: Sí, no, realment, sí. N'hi ha 79, ja saps que cada dia si diem un refrany del nostre santoral, el d'avui a mi m'agrada, t'he de dir. Diu, el juny el fred s'esmuny.
3: Sí que és veritat, perquè portem dos dies...
1: És un facto.
3: ...torrades com...
1: És que estàvem en una onada de calor, eh?
3: Ah, vale.
1: Que s'acabava en principi ahir, i jo he de dir que avui no he tingut tanta calor com els altres dies.
3: Però fa calor.
1: Sí, fa calor. Jo fa dies que dormo amb la finestra oberta perquè s'està passant malament, però bé.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són l'Aitana Iamplex i la Dua Lipa i el seu marit!
3: Ai, Déu meu!
1: Perquè s'ha casat la nostra perfecta. En parlarem de seguida tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis fantàstica, la Mariona Córdoba.
3: Mm-hmm.
1: Tu de què parlaràs avui?
3: Doncs mira, faré una repassada de les polèmiques d'aquest cap de setmana que hem tingut a TikTok a Espanya molt, molt treballador, t'he de dir, eh? Però bé...
1: Tinc ganes de saber-ho, perquè ja saps que jo he vist completament alienada la realitat i mai sé res.
3: Perfecte, doncs jo t'actualitzo.
1: Jo parlaré d'una de les meves artistes preferides, la Yayoi Kusama. Crec que et funcionarà molt avui.
3: Què farà? Bueno, què feia?
1: Ella tenia por a les tites.
3: Ah, com jo.
1: Però ella feia sofàs de tites. Ella és una perfecta, ja ho veus.
3: Vale, perfecte.
1: A més, qui passarà avui pel loft?
3: Doncs passarà per aquí, com cada dilluns, Laia Castel, la nostra perfecta de manual, a explicar-nos el que... Ah, sí, menjars virals de TikTok que no ens hauríem d'haver comprat mai.
1: M'agrada.
3: Sí, literal.
1: Jo crec que, a més, he pecat en tot.
3: I, a més, farem l'estic farta, oi?
1: Ai, sí, ens queixarem. Ja sabeu que cada dilluns hi ha les coses que volem fora de la nostra vida per començar la setmana sense queixes pendents i amb el petit nostre feng shui apuesto on toca. Si ens voleu fer arribar algun missatge i explicar-nos de què esteu fartes vosaltres, ens podeu enviar un WhatsApp al nostre número del programa, al 667-07-6116. 667-07-6116. Comencem?
3: Vinga, va, som-hi.
1: Som-hi!
2: Això és el Loft.
1: I ara posem una novetat que jo no sabia ni que havia sortit. Sort que la Jana sempre està pendent i ens avisa d'aquestes coses. Això és Imagina, de Flashy Ice Cream. Oh. Va, que soni, de seguida tornem.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Passen 10 minuts de les 3 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel
2: i la Gala Castelltort.
1: I avui el tema del dia ve de les nostres pop girls preferides i les seves parelles. En aquesta primera part començarem per una parella que ens va regalar molt contingut a finals de la setmana passada.
2: Ni més ni menys que 21 minutacos de la seva vida junts en forma de blog, on els van poder veure més acaramelats que mai.
1: Et diré, a redacció s'ha dit que no estan enamorats. Jo crec que sí, tot i que ells són molt lerdos els dos, i per això sembla que no s'estimin, perquè no són gaire espavilats.
2: De fet, he de dir que per aquest mateix motiu no s'han escapat pas de cap polèmica, i evidentment estem parlant de la nostra superestrella Aitana i el seu nòvio, en Plex.
1: Perfecto va decidir que dedicaria el seu vídeo de la setmana a fer un blog amb l'Aitana, que de fet va titular directament Un dia con mi novia.
2: Uf, pelos.
1: Sí,
2: un moviment bastant curiós, perquè realment, si ho pensem ben fred, ell és molt reservat amb tot això.
1: Ell mai explica res de la seva vida.
2: Sí que és veritat, però, que en alguns vídeos d'ell ja havia sortit l'Aitana fent una mica de cameo, i de fet recordem que la confirmació de la seva relació per part d'ell va ser la del final d'un dels seus vídeos de la Vuelta al Mundo, que es va fer molt viral.
3: Recordad
4: que al final siempre seremos historia.
3: No, solo.
4: Ah, solo, perdón. Bueno, pues solo. ¿Has visto qué guay es quedarse hasta el final?
3: Es súper guay.
1: Bé, ell ho ha tornat a fer i, de fet, aquest blog és més sobre l'Aitana que sobre ell, perquè el que hi veiem és tot un dia de preparació abans d'un concert del Quarto Azul World Tour.
2: Creus que ha sigut moviment de màrqueting per fer promo?
1: Crec que hi ha 100%. O sigui, si la seva nòvia fos una Who, no hagués fet aquest vídeo.
2: Bueno, clar.
1: També entenc que el faci perquè la seva nòvia és la puta Aitana.
2: Clar. I deu ser molt curiós. O sigui, jo entenc que en Plex també vulgui com entrar en el món de l'Aitana.
1: És molt maco.
2: I l'Aitana també vulgui entrar en el món del Plex.
1: L'Aitana ho ha dit més d'un cop, que ell ha agafat públic d'en Plex de la mateixa manera que ell ha agafat públic de l'Aitana.
2: Però perquè passa com els futbolistes, en aquest cas, que tothom critica a l'Aitana, sobretot els homes del públic d'en Plex, en plan, li han posat la corretja, ja, no li deixa fer res, des que està amb l'Aitana, i comencen a comparar-lo, saps?
1: Que també és de tractar el seu ídol, entenc, de persona molt poc intel·ligent.
2: Literal.
1: I si perquè potser està, exacte, i potser està enamorat i prou, no? I no vol dir que porti cap corretja, deu ser elecció pròpia, no creus?
2: 100%.
1: No sé.
2: Però bé, anem a analitzar el vídeo perquè hi ha cosetes a comentar. Ja d'entrada, qui presenta aquest bloc és l'Aitana, acabada de despertar, i ens ensenya el seu petit esmorzar, segurament a la millor suite d'hotel de València.
1: Ella és humil.
2: Literal. Els podem veure interactuant i molt rotllo així, parella, intimitat, una cosa que no ens tenen gaire acostumats i que realment a mi personalment m'ha sorprès.
1: A mi també, perquè precisament d'aquestes interaccions de la parella ha sortit la polèmica. Al llarg del vídeo es van tirant alguns comentaris entre ells que la gent ha qualificat com a tòxics.
2: Oh.
1: En primer lloc, mentre esmorzen, parlen de si es farà una nova temporada de La Vuelta al Mundo, la sèrie de YouTube que fa ell, i en parlen així.
5: ¿Para cuándo la cuarta?
3: Pero
5: no me digas que es por mí, si yo no paro de decirle que se
3: dejes,
5: vaya.
3: Cuando me dejes, porque...
5: Mentiroso.
3: Sí, me controlas.
5: Yo. Es un mentiroso, o sea, yo soy fan de La Vuelta al Mundo, o sea, en serio, que se vayan ya.
2: Ho diuen, perdó, fent brometa, però a mi em sembla que hi ha una mica de tensió amb aquest tema, o si no, la fingeixen molt bé. És a dir, com que hi ha un moment que potser és broma, però que des de fora es pot confondre la broma.
1: Jo veig broma tota l'estona, però crec que en parlem més tard.
2: Però el moment que més ha despertat la polèmica és aquest en què Plex posa una cara de circumstàncies quan veu el ball pujadet de to amb un dels ballarins i li demana a l'Aitana que li presenti aquest ballarí, que ho faci com de broma una mica gelós.
1: Es que es una
3: para de bailarines que necesito que me presentes.
5: No, ay, qué tonto. Quería grabar a Dani que decía que quería hablar con algún bailarín, ¿no? Creo que uno de ellos es. ¿Dónde está Álvaro?
2: Estic tan enamorat de tot el seu cos de ball.
1: Jo crec que ell ho diu de broma, però un cop està en el backstage, Aitana decideix tornar-li la brometa i li presenta un ballarí que clarament és gay. Feliç aniversari per ell, bon cumple, amore. El pobre Plex es queda parat i es posa supervermell de la vergonya. Jo crec que les dues coses són broma, especialment la primera, perquè la segona, si és una broma, és una broma que clarament va amb la intenció de no és tan broma o amb la intenció de que sàpigues que me n'he adonat, que per tant per mi deixa de ser broma i és un comentari simplement absurd perquè jo sóc transversalment woke. Però sobretot el primer comentari, que és el de marxa quan vulguis, ho trobo una absurditat, però estratosfèrica, eh?
2: És que jo crec que la gent ho està exagerant moltíssim, perquè realment jo he anat a veure el vídeo pensant a veure si és cert tot això que diuen i els comentaris
1: estan enamorats, ell n'està molt d'ella, ella n'està molt...
2: Però és que són bromes normals que segurament tu amb la teva amiga també les fas. Rotllo que no, i no és res polèmic que es pugui treure de context, no?
1: És que, i a més,
2: es nota que,
1: es nota que el Camplex, quan li diu, sobretot la primera broma aquesta de me tienes controlada, no sé què, per mi ho diu com vacilant a la gent que li diu.
2: Clar, com la correïta, quan fan la broma.
1: Clar,
2: aquesta.
1: De broma.
2: Però bueno, ja mira, sabem com són els públics, que a vegades són massa sensibles.
1: Sí, tot. no, realment.
2: Un altre moment força comentat també és quan ell la visita en un moment de pausa durant el concert i li demana, sisplau, que surti a ballar, al final del concert amb la cançó de Superestrella.
6: Buenas tardes, conmigo a saltar.
7: Vale, es que me da mucho.
6: Porfa, chicos, decirle que no os dejáis a reír de él, que se nos saltar. Porfa, que... porfa. Sí, no me puede decir que no. Solo no será así, porfa.
8: Se la ha pedido un montón de 5 años.
7: Me la pedí, me la
6: pedido. Me la voz de...
2: molt intensament i...
1: Ho aconsegueix. Per mi el més maco és que ho aconsegueix.
2: Però t'he de dir que en Plex sabem tots i es fa notar que realment ho passa malament amb aquestes coses i li fan molta vergonya. No és que sigui borde, és que ell és tímid.
1: Ell és molt tímid, és supermono que per part seva puja a l'escenari.
2: Literal.
1: Molt bé, és un gran nòvio. Pèls de punta. I pèls de punta també amb la veu de l'Aitana, de bebè, perquè a mi això em carda un lachenem.
2: A mi també.
1: Uf, que, però pèls, de punta, vergüenza ajena.
2: T'he de dir, però que en Plex crec que és molt boyfriend material.
1: Absolutament. És moníssim, ell és el millor.
2: Ell és guapo, sexy, hot, i a més és simpàtic, se'l veu bona persona, que li agrada, o sigui, que li agrada cuidar, que es preocupa per la resta... Que cookies, de veritat.
1: Ah, hi ha una altra cosa, perquè el vídeo el vaig veure sencer l'altre dia. Ell no para de sortir completament desnudo de la part de dalt i ella no para de tocar-li la panxa.
2: Clar,
1: bueno, els abs.
2: L'Aitana porta tot el rato la càmera ella i no té en compte que medeix 1,20 i en Plex medeix 3 metres. Llavors, clar, no entren a plànol i només li surten els abs en Plex i l'Aitana li fa molta gràcia i cada cop que surten els seus abs fa ai, i li toca.
1: Ai, que bona!
2: Està superenamorada, li encanta.
1: Els dos estan molt enamorats.
2: Però bé, d'aquí una estona parlarem d'una altra parella que també estan completament enamorats, que són la Dua Lipa i en Callum Turner.
1: Uf, sí.
2: Que, per exclusiva mundial de cop i volta, han sortit que estan casats, que té la marinera.
1: Que és una cosa que ja estàvem com pendents, no? Que
2: sí.
1: Tu vas dir que es casarien a Segaró.
2: Sí, 100%. Però bé, al final ho han fet a una cosa més tranquil·leta. Després en parlem. Ara, però, posem una mica de Damper Albo i el combo.
1: Uah, sí! Damper Albo, Damper Albo. S'estan fent molt mainstream, eh? Començo a estar fins als ous, ja.
2: No, que ara tenen com 20.000 seguidors d'aquests oyentes mensuales.
1: No, però és que jo no paro de veure instastories de gent dient, clar, són molt bons. Jo ho sabia abans.
2: Bueno, però això ho sabrem, tranquil·la. O sigui, ho tindrem en compte.
1: Vale.
2: Llavors,
1: vale!
2: Vinga, doncs això és Jimmy's The Only One.
1: La meva prefe.
2: Ole.
1: Va, que...

0: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
1: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
2: Estàs sentint el Loft.
3: Amb les cabres a l'estudi.
2: Gala Castelltor i Alberto Gadel.
4: Apaga la llum, que estem activats. I la pone bailamos pegados.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda.
4: I la pone bailamos pegados.
2: En directe a ICAT.
5: Falten 8 minuts, 9 minuts, perdó, per dos quarts de 4 de la tarda i seguim en Love Dicat, som la Gala Castelltort
6: i l'Alberto Gadel.
5: I aquest cap de setmana han passat moltíssimes coses, entre el 3CAT en viu, els concerts de Bad Bunny a Madrid, el, jo que sé què més ha passat, però el que sí que ha passat és que TikTok ha estat revolucionadíssim perquè s'ha revifat el beef entre Sofia Surfers i Fabiana Sevillana.
6: Mai n'hi haurà prou, no veig.
5: La Sofia, l'altre dia, una entrevista durant la roda de premsa del Lola Lolitaland.
6: Això és un tema també,
5: El que Lola Lolitaland.
6: Com ningú se n'ha donat que existia Lola Lolitaland aquesta edició?
5: Perquè la Lola Lolita, jo crec que això li dona molts diners.
6: Sí?
5: Però està sent un flop.
6: Li dona diners?
5: Vaig fixar-m'hi i té molts patrocinadors. Llavors, entenc que ella ni un duro posa.
6: Segur que la Jana ens pot fer comptes sobre això.
5: Segur, 100%. Doncs mireu, perquè a veure si podem investigar-ho.
6: Ens intriga, Jana.
5: Però ella, t'ho prometo que no perd ni un putíssim cèntim. Però bé, en aquest vídeo, ja, en aquest esdeveniment, sempre hi ha una roda de premsa on van molts mitjans, molta gent, entre ells tiktokers que fan de reporters. I allà va dir que faria les paus amb la Fabiana Sevillano i que no li faltava absolutament ningú en aquella festa, tenint en compte que la Fabiana l'any passat sí que va ser-hi.
7: ¿Qué pasa con la Fabiana? ¿Vamos a hacer las cosas con la Fabiana o no? Cuando ella quiera. Fabiana, ¿ella te tiende la mano? ¿Te tendemos la mano? Para una amistad y que dejéis ya el mal rollo, que el año pasado estuvo aquí ella, ¿verdad?
5: I efectivament la Fabiana li surt aquest vídeo a la For You Page i va sortir uns dies més tard entrevistada amb en Javi Hoyos dient que si vol alguna cosa d'ella li digui a la cara.
8: Ella el otro día dijo que haría las paces contigo. ¿Tú estarías dispuesta también?
9: Es que como nunca hemos hablado en privado de nada, ni del enfado, ni de las paces, ni de nada, a mí todo lo que sea delante de una cámara no. Conmigo tienes mi Instagram y me puedes hablar cuando quieras, pero delante de una cámara no me vale.
8: Pues ya sabes, Sofía, pues
5: Fabiana,
8: vamos a la velada.
5: Que había de posar las cosas sobre la taula y decirle que en la cara o nada, saps?
6: Sí, sí, no, no, jo estic flipant, la veritat.
5: Automàticament, la Sofia surt a parlar del tema una altra vegada, perquè va veure això i va dir...
6: Però a veure, això fa un any, no?
5: Sí, però aquest, o sigui, el problema inicial...
6: Sí,
5: sí, fa
6: vull
5: un
6: dir que
5: anyet.
6: Ho estem allargant molt.
5: Sí, s'està allargant moltíssim. De fet, la polèmica pel vídeo aquell tan llarg que va fer la Fabiana,
6: sí,
5: i tot
6: sí,
5: més,
6: sí,
5: que
6: sí.
5: Va ser com el juliol.
6: Val, val, val.
5: Però clar, el bif venia de feia temps.
6: Sí, sí, sí, uau.
5: Llavors, ara s'ha revifat amb tot això, veu aquest segon vídeo, que és com una mena de resposta indirecta a lo que havia dit prèviament la Sofia Surfers a l'Italan, i automàticament la Sofia surt a parlar del tema i diu que ella en tot moment es referia, doncs, de forma irònica a fer les paus a un vídeo molt casual. Mira'l.
10: Este aquí en Zanzíbar, veniendo por ello, y una cosa, es que yo en la entrevista, Between My Clothes decía en plan... Yo creía que era de forma irónica lo de hacer las paces, tal, y yo, sí, tal. Y de hecho, luego, después de esa pregunta, me dice, tal, es que el año pasado esta persona estaba aquí y este año ya no está. Y digo yo, ya te he dicho que no me hace falta nadie que no está este año, ¿sabes?
5: Me comenta que es ella qui li ha donat moltíssima importància i moltíssim bombo a la polèmica. És a dir, sí que és veritat que la Fabiana l'ha utilitzat per fer publis.
6: Però ella també, no?
5: Ella també ho ha utilitzat, però diu que no tant. Però bé, jo crec que les dues saben que això funciona moltíssim i la frase de tu conoces a mi abuela, tu has venido a mi casa, crec que ha fet la volta al món.
6: Sí, molt viral.
5: També us diré que la Sofia Surfers és això. També ha utilitzat això per fer alguna que altra promoció. Després d'aquest vídeo, sembla que la cosa havia quedat mitjanament aclarida, tampoc gaire, però que pensàvem, vale, ja està, fins aquí, una altra vegada apagada la polèmica, d'aquí uns dies tornarà, però de moment ens callem.
6: Vale.
5: Doncs no ha estat així, perquè sembla que tothom ha pujat al carro, perquè, primer de tot, les germanes de les dues no paren de comentar i interaccionar amb els vídeos on s'opina de la polèmica.
6: Això és tan fort. Els familiars, germans, amics, bla, bla, bla, de les persones que estan en una polèmica han de deixar de ser tan interessats.
5: Literal, perquè només busquen fama.
6: És molt cansat,
5: Però, d'una banda, tenen la germana Fabiana, que no me recordo com es diu, però m'és igual, però llavors l'altra germana de la Sofia, la Lola, la Lolita, tant, tela. Una noia, la Claudieta, de fet, ha penjat aquest vídeo que comenta: visca les persones que quan tenen un problema amb tu, t'ho diuen i no fan una gira mundial. Òbviament, el dia en què explota tot això, tu penges això, la gent dient: amore, això va 100% per la Fabiana, saps? I ella ha sortit dient: no és res personal, és contingut, és contingut.
6: Hòstia, amore, pues espera't 3 setmanes a penjar-ho.
5: Saps perfectament què és el que funcionarà. I l'altra que també s'ha sumat és l'Aitana Soriano, que ha penjat un vídeo amb una frase que posa: cap defecte físic et fa més lletja que traïa una amiga per un home. Que en principi tampoc és una indirecta, de fet ella ha tornat a fer un vídeo dient que era mentida.
6: I és un tren que s'està fent ara, vull dir, és més dissimulat que el d'abans. Però... que el de la Claudieta aquesta, però igualment és sí.
5: I també tenim comentari de la Lola Lolita als teus vídeos, eh?
6: Oh, però bueno, què diu?
5: La Lola Lolita tot el rato està publicant un gif que és una noia com aguantant-se els llavis, saps? Per evitar parlar, diu.
6: Perquè llavors estan... O sigui, la Lola Lolita era amiga de la Fabiana, en principi, sí. No?
5: Però, no, la germana.
6: De la germana de la Fabiana.
5: Ah, la Lola Lolita era amiga de la Fabiana. Sí. Sí, en principi sí, de fet...
6: Però entenc que ja no.
5: Jo entenc que no, perquè ara mateix o la Lolita estava fent tot això i diu: vinga, va, jo m'hi sumo, o realment no, ja no suporten, perquè si no, no ho entenc. Després de tot això, la Sofia Surfers ha comentat a un vídeo d'una noia que comentava la polèmica i ha dit: falta molta info, un dia ho aclariré tot amb detall.
6: On està el vídeo de 25 minuts? Ganes de llogar una sala de cinema.
5: De fet, 25 no són, però ella va comentar fa temps que té un vídeo de 16 minuts on ho explica absolutament tot. De moment el que ha penjat són les captures de pantalla dels missatges desitjant-li la mort, com sempre, quan hi ha una polèmica, doncs que hi ha bàndols i, per tant, la gent comenta i tal.
6: És que la gent és molt pesada, es passa molt.
5: A una de les captures hi ha afegit un missatge que posava hoy hablo. No, mañana hablamos.
6: Mañana hablamos.
5: Efectivament, mañana hablamos.
6: Mañana es hoy.
5: Clar, he vist les hores i en principi mañana es hoy. De moment crec que no ha dit res. Però bé.
6: Penjarà el vídeo avui de 16 minuts.
5: No sé si serà el vídeo, però potser serà una Insta Story, un comunicat oficial. Però la Fabiana Sevillano t'he de dir que tampoc pot estar gaire tranquil·la. Veus, surt alguna cosa? No. Encara no.
6: Per començar, com et pots imaginar, TikTok no me la recomana. No, encara no ha penjat res.
5: No ha penjat res, oi? Vale.
6: No.
5: Bueno, estarem atentes. Però bé, d'altra banda, la Fabiana no pot estar tranquil·la perquè sembla que ella i en Pablo Vera han tornat a fer de les seves. Resulta que la Fabiana, a més de tenir aquesta polèmica oberta, ha penjat un vídeo, concretament el capítol 3, d'una sèrie que fa ensenyant el procés de la seva preparació per la velada de l'any. Recordem que el Pablo Vera hi va participar quan encara eren nòvios i apareix en aquesta sèrie.
11: Me toca. Yo creo que esta salió mejor,
12: A ver, pero ¿por dónde quieres que empiece?
13: O sea, ¿tú por qué crees que estás aquí realmente?
12: Yo creo que a veces Fabián y yo ni lo sabemos, la verdad, ¿eh? Pero diría en particular, al fin y al cabo, yo quiero formar parte del proceso Fabiana.
5: Básicamente,
12: no
5: el que arriba tiene que...
6: Ell ha d'aprendre a parlar, perquè tu no pots dir particular, bla, fent veure que saps parlar i formular tan malament una frase. Dit això, digues el que vulguis.
5: Ell bàsicament diu que com que va formar part del seu procés, diu que també vol formar part del seu camí, és a dir, el camí de la Fabiana. Diuen que tots dos es complementen moltíssim i tot i que la gent no ho acaba d'entendre, perquè al final... són ex i la gent es pensa que tothom es porta fatal amb els seus ex, són un pilar fonamental l'un per l'altre. Ara bé.
6: Quan fa que ho van deixar?
5: Uf, bastant de temps, eh?
6: Pues llavors pot ser amics, no?
5: Clar, per això, però la gent no ho entén. Però bueno,
6: normal,
5: el que ha fet saltar les alarmes és el comentari del Pablo al post d'Instagram de la Fabiana, on anunciava aquest nou capítol de YouTube que li deixa anar: te quiero. Clar.
6: O sigui, jo entenc que sent influencer això sigui com... Però, realment...
5: És una tonteria.
6: Tu t'has estimat molt en aquesta persona, és normal dir-li, no?
5: Literal.
6: O sigui, jo li diria al meu ex que l'estimo, però perquè l'estimo de veritat, no? I segurament l'estimaré sempre, perquè a ser molt important per mi, doncs entenc que és exactament el mateix.
5: Jo entenc que puguis ser amic del teu ex, i de fet crec que és el més lògic i el més sa dins del meu imaginari, però... veig que hi ha gent que encara no està preparada per aquesta petita conversa.
6: Però és que no hi ha una conversa en blanc, que cadascú faci el que vulgui. Ja.
5: Però bé, la gent és molt rara i la toxicitat està de moda.
6: A la gent li encanta portar-se malament amb la gent.
5: 100%.
6: Mira que jo sóc borde i hi ha gent que em cau malament i jo odio, que això és demencial i estic intentant deixar-ho de fer. però és que no és cosa teva, no? En plan, d'igual.
5: Yeah.
6: Jo entenc que sí, com, han tornat, no han tornat, doncs pues bueno, vale, pues mira, jo què sé. Però, no sé, no n'hi ha per tant.
5: De moment tenim això, entenem que som amics. Fins aquí el drama Fabiana Sevillano, Pablo Vera i Sofia Surfers.
6: Fantàstic.
5: Perquè passem a l'altra banda, que és una nova relació d'amor.
6: Oh!
5: Fa unes setmanes Javi Hoyos rep un vídeo on en Ferran Torres, el jugador del Barça...
6: Sí, sí, el jugador del Barça més guapo de la plantilla.
5: El jugador del Barça més guapo de la plantilla. Apareix assegut a unes escales parlant amb una noia rossa misteriosa, amb una dessuadora rosa i uns anells molt característics. Al principi ell diu que no li va fer gaire cas a tot això, perquè al final li arriba aquest vídeo, li deu arribar...
6: 37 vídeos a l'any.
5: Efectivament.
6: Ai, al mes.
5: I ara, però, tot això agafa sentit, sobretot per les últimes imatges que han compartit tots dos al seu Instagram. Us preguntareu, Alberto Gadel, how do you know who this guy, no, this girl is?
6: Yeah.
5: Doncs perquè és una influencer de moda catalana guapíssima i simpatiquíssima, que es diu Martina Alguero, més coneguda a xarxes com a Martina Hunter, i petit dato...
6: Que és la germana de la nòvia d'en Genís Cargol.
5: Efectivament, la germana de la nòvia d'en Genís Cargol. En cap cas hi apareixen junts a les fotos que han publicat, però què passa? Que hi ha molts elements que són pràcticament iguals. Un mateix restaurant...
6: Oh.
5: On veiem que les taules són completament iguals. Aquí tenim la captura de pantalla de la Martina Hunter, on es veu només la taula, i llavors en un altre contingut es veu en Ferran Torres apoyat a la taula i els plats, els gots, la fusta de la taula, absolutament la llum, tot coincideix exactament igual.
6: Molt bé.
5: Una altra pista, una bossa que surt al fons d'un jet privat d'aquests de futbolista, que és exactament la mateixa que la Martina Hunter va publicar al seu TikTok fa relativament poc, o sigui que té la marinera, o sigui, és gairebé, o sigui, entenem que la Martina Hunter està en aquest avió,
6: sí.
5: O li ha robat el bolso en Ferran Torres, cosa que crec que sent part de la plantilla del Barça no et faci falta, però bé. I finalment, unes bermudes amb perles enganxades que, quina casualitat, tots dos les han utilitzades i les han portades, i aquesta no és la primera de peça de roba que es veu que utilitzen l'un de l'altre.
6: Després hi vaig veure uns TikToks que deien que no estàvem amb Ferran Torres, que estàvem amb un seu amic per no sé què d'un bolso. Clarament no. Clarament literal. Estan junts i molt bé els dos, perquè ella és perfecta, ell és perfecte. Sí, fan molt un per l'altre, eh?
5: I de
6: nervis.
5: Fet, en Javi Hoyos ens confirma que entre els dos hi ha una relació.
6: Ah, molt bé.
5: Perquè ha rebut per moltes fonts fiables la confirmació que se'ls ha vist junts passejant per Ibiza molt acaramelats.
14: Lo determinante ha sido que a raíz de recibir todas estas pruebas que me habéis enviado durante toda esta noche, salseros, me puse a investigar con gente que había estado en Ibiza y me confirman que sí, que vamos, que no tienen ninguna duda de que están teniendo un romance y son personas de mi confianza, así que me fío. Aquí hay un romance...
5: No han penjat cap foto dels dos junts, però coneixent la intensitat que tenen, que veiem que van portant, podem esperar que es faci d'aquí molt poquet.
6: Ganes de veure una foto d'ells morrejant-se.
5: 100%, jo també tinc moltíssimes ganes. Parella de guapos, com diuen els que no
6: surten. Parella de guapos.
5: I ara, per celebrar el Pride Month, et sembla si posem una mica de novetat d'Ariana Grande?
6: Sí.
5: Fixa-t'hi, perquè la xavala ha decidit semblar que hagi fumat tota la vida. Escolta aquesta veu que té ara. Vinga, això és Hate That I Made You Love Me.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
2: El programa que desperta Catalunya.
5: Te prometo que me desintoxico. Hace mucho que no me meto.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a Love, amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
1: Família, què tal? Com esteu? 3 minuts per 3 quarts de 4 de la tarda i seguim en Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui, com deia a l'inici, toca parlar d'una de les meves artistes preferides. Musicals no. Ara toca arte convencional.
2: Sí, perquè de musicals no n'hi ha ni una a la llista.
1: És veritat, ja sabeu que jo tinc problemes de misogínia. Aparentment estic a favor del patriarcat i jo només escolto homes, ho sento. Ho estic intentant, t'he de dir.
2: Amb qui?
1: Amb la Maia, però m'està costant entrar al seu puto món, però porto un mes. La Maia m'agrada, escolto una Nai.
2: Molt bé.
1: Escolto la Tocotó.
2: Tocotó. Són com les bones per entrar al món, crec.
1: Doncs llavors crec que ho estic fent bé.
2: Molt bé.
1: En qualsevol cas, avui no parlarem de la Maia, avui parlarem d'una altra persona. Una persona que vaig descobrir fa uns 3 anys, al Guggenheim de Bilbo, durant un viatge amb un amic meu, i des d'aquell dia jo vaig obsessionar-me completament amb ella i la seva obra. Us estic parlant de Yayoi Kusama, que Alberto t'he posat una foto perquè puguis anar veient els nivells de perfecció que ella treballa. És una cosa salvatge. És una dona ancianíssima, amb els cabells, bueno, com si fos la Mariona Córdoba, amb un bob, amb serrell, de color vermell, bueno, amb unes ulleres molt estrambòtiques. Ella és una fantàstica.
2: És la Lily de Hannah Montana, vieja.
1: Vale, molt bé, gràcies per traduir-ho en termes pop. Potser pel nom no la coneixeu, però és probable que si us agrada una mica l'art contemporani us sonin unes carabasses gegants amb piquets, que són un dels elements més icònics de les seves obres. De fet, aquesta que surt de la foto, que després podeu recuperar en videopodcast si és que ens estava escoltant per la ràdio, està a Londres. Jo vaig anar a Londres especialment a veure això.
2: Que divertit.
1: No és fantàstica, m'encanta. Està, no me'n recordo quin parc, però jo estava a l'apartament del costat i em va agradar prou. A veure, realment hi ha moltes expos on la pots veure, però jo que sóc un punt friki, doncs mira, em va venir de gust. La Yayoi Kusama va néixer al 1929, per tant té 97 anyazos.
2: Hòstia.
1: Sí. A Matsumoto, al Japó, en una família acomodada dedicada al cultiu de llavors i plantes.
2: Hola.
1: Però la seva infantesa va estar marcada per diferents problemes de salut mental que l'han acompanyat tota la vida, perquè resulta que ella des de petita tenia al·lucinacions tant visuals com auditives. I explica en diferents entrevistes i en diferents reportatges que s'han fet d'ella que veia patrons de piquets que cobrien les parets, els camps, els objectes del seu entorn, i que fins i tot tenia la sensació que aquests patrons s'estenien sobre el seu propi cos.
2: Ah, quin angoni.

0: tenia.
1: I que ella mateixa desapareixia dins d'aquestes formes repetitives. D'aquí la seva obra, clarament, veient els quadres com són, que els podeu buscar, però bàsicament hi ha molts punts, molts pics, molts topos, que diríem, realment veus que ve per això. Però això no és tot, perquè la relació amb la seva família va ser també molt estranya i molt complicada. Ella ha explicat en diverses ocasions que la seva mare desaprovava molt la seva vocació artística, molt, i a més la forçava, atenció, a espiar les relacions extramatrimonials del seu pare. Per tant, l'obligava a espiar quan el seu pare posava els cuernos amb la seva mare.
0: La Javi Hoyos de l'època.
1: La Javi Hoyos de l'època, i molt problemàtic també. Cosa que, evidentment, li va generar una profunda angoixa i una relació molt complicada amb la sexualitat, que acabaria tenint una influència directa en la seva obra. De seguida us explico en quin sentit. Durant els anys 50 va decidir marxar del Japó perquè considerava que l'ambient artístic del país era molt restrictiu, i l'any 1958 s'instal·la a Nova York pràcticament sense diners i, evidentment, sense contactes importants, perquè la seva família podien ser rics i cultivar plantes, però d'aquí a tenir contactes artístics a Nova York hi ha un pas llarg. Va viure ell en unes condicions molt precàries, molt precàries, i va passar èpoques de pobresa extrema, però al mateix temps començava a desenvolupar el seu petit estil. Cosa que està molt bé, és fantàstica. El seu estil, si no la coneixes, et sorprendrà, perquè va començar a cobrir mobles i objectes quotidians amb centenars de formes fàl·liques de tela cosides a mà.
0: Perdona.
1: Com ara aquest sofà. Aquí estem veient una petita foto d'ella en una sala on hi ha tot de sillons, sofàs i tota mena de llocs on pots seure, coberts d'això. Bueno, és com... És que són formes fàl·liques, però no han de ser formes fàl·liques. Són xurros cosits. Bueno, sí, són formes
0: són
1: fàl·liques.
0: Són polles, això. Però una cosa... I això mentre era pobra.
1: Sí.
0: Ah, vale. Molt
1: però
0: bé.
1: Ella va començar així, en plan... Jo crec que això ja ho feia al Japó, eh?
0: Ah, vale. Ella sí, sempre sí. Ha estat... Vale.
1: Però ho recorria tot. I jo quan vaig anar al Guggenheim de Bilbo, vaig veure... Clar, és que jo no la coneixia. Vaig veure exposició de Yayoi Kusama i tot de topos. I vaig pensar, ui, això em quedarà un pal històric. Vaig entrar i vaig veure aquell sofà. I vaig pensar, això és raro, crec que em funcionarà. I quan ja vaig llegir un reportatge que li havien fet d'ell explicant que li feia por, els penes li feien por, i llavors feia un sofà ple de penis, i llavors havia d'anar al metge. No fa gràcia, però és que jo vaig flipar. Perquè li generava ansietat la cosa que ella havia fet, que és en plan...
0: Però no era fàcil, no?
1: Ara de fer-ho. Però ella no podia parar.
0: Ella no podia fer polla. No podia parar de fer polla, ella era addicta. Era su mayor miedo i la seva major addicció alhora.
1: No, no, literalment. Segons ella, la repetició obsessiva era una manera d'enfrontar-se a aquesta ansietat.
0: Clar.
1: Petit disclaimer des d'aquí, no feu això amb les vostres fòbies, perquè és veritat que el principi d'exposició és una cosa estudiada psicològicament i que és una cosa que funciona per superar els teus traumes, però has d'anar amb cuidado, m'entens? Si la repetició es converteix en una petita compulsió, reforça el cercle viciós, i ella explica que li va anar molt malament fer això, però és que és en plan, si tu estàs fent una obra i la veus quan l'has acabat i has d'anar al metge...
0: Para de fer-ne més.
1: Para de fer-ne, no omplis tot el teu menjador.
0: Literal.
1: D'això.
0: De putes polles, tia. Jo la amo.
1: Ella és mi todo. Que no és graciós, pobreta, eh? Segur que ho passava molt malament, però és que a mi és una cosa que em sorprèn moltíssim.
0: Ella fent la seva obra de polles era el fucking meme aquest de la tia que crida de cop es justifica. Ella... Oh! Oh! Jo la amo.
1: Ella és mi todo. Ai... Ella cosia durant hores i hores i hores, produint centenars d'elements absolutament idèntics, i potser no li va servir per superar els seus traumes, però Nova York es va convertir en una figura destacada de l'avantguàrdia artística dels anys 60. També et dic, no m'estranya, perquè ja només el de Storytime és molt divertit.
0: Te lo vale.
1: Sí, lo vale absolutament. Pobre, eh? Jo no me'n vull riure del que li passava, evidentment, però és sorprenent.
0: Està viva, encara?
1: Sí, sí. Ah, vale. Té 97 anys, ara t'explico. Això va fer que ella organitzés performances i instal·lacions immersives molt abans que aquest tipus de pràctiques es popularitzessin. Per tant, ella és visionària.
0: Tia, quina angoixa. Llavors es va fer rica a costa del seu trauma. Bueno,
1: mira. No sé si es va acabar de fer rica perquè... Ah. Bueno, sí, ara és rica segur, perquè ara és molt coneguda. Però en aquell moment jo no sé si es va acabar de fer rica, perquè és veritat que la gent la coneixia i tal, però... Bueno, és que... Alguns historiadors de l'art consideren que moltes de les idees que després es van associar a artistes masculins molt més famosos eren seves, en realitat, m'explico. És com que li van copiar, que és el que parlàvem l'altre dia de la creativitat, que no existeix, o sigui, existeix, però alhora no existeix.
0: Claro, hòstia, i que li van copiar, se sap, o...
1: No, però és veritat que hi ha moltes coses que recorden a altres artistes. Andy Warhol, per exemple, arriba molt més tard i en realitat moltes coses llueixen absolutament una còpia. Després n'hi ha un altre que no sé pronunciar el seu nom, que també feia coses molt semblants. El senyor aquell que fa el caos, saps qui és?
0: No.
1: El caos és aquell, a veure si te'l puc ensenyar. El caos és aquell artista que em sembla que també és japonès, que fa com una mena de monstres que semblen com uns esquelets.
0: Ah,
1: que
0: sí.
1: Sonen, que els agrada molt a la gent col·leccionar-los. Fa uns sofàs que estan plens d'aquest nino. I a mi aquells sofàs, que per cert estan al Moco d'aquí a Barcelona, però segurament al d'Amsterdam també hi és, no me'n recordo, a mi em recorda molt els sofàs de la Yayoi Kusama, i és un artista japonès, per tant és més que probable
0: que
1: l'hagi copiat absolutament i que la gent no ho sàpiga, que en realitat això és una idea de Yayoi Kusama.
0: 100%.
1: La cosa és que sí que hi ha molts històries de l'art que diuen que totes aquestes coses que són, se suposa, tan novedoses d'Andy Warhol i tant no sé què, en realitat li estaven copiant en aquesta petita perfecta.
0: Pobre petita perfecta, amb la seva obsessió amb les polles.
1: Sí, és que és mi todo. Tot i això, per la misogínia i la manca de transversalitat feminista i woke, durant molt de temps, doncs això, el seu treball no acaba de rebre el mateix reconeixement. Que ara se sap que sí, en plan, ara ella està molt cobdiciada, eh? Però en aquell moment potser no tant. Ser viral no l'ajuda ni a fer-se feliç, ni a treure's o calmar o borrar les al·lucinacions, l'ansietat, la depressió... O sigui, tot això és un constant de la seva vida. I tu, quan veus vídeos seus, tu pots notar que ella no ho està passant bé. Però vale. No para, vale? O sigui, és que, de debò, en plan, ella no para ni un segon. Que és en plan, no para d'anar al metge, i el metge, què li diu? No li diu que pari? O no l'ajuda a parar? A mi em preocupa de veritat, perquè jo la amo, en ella.
0: Li deu dir que sí, però ella és addicta. Tu la addicta al twerk.
1: Sí.
0: Però
1: a mi m'ha recordat.
0: Em dibuixa... Ai, em... Fer polles de...
1: Però no només ha fet això, també t'he de dir, en plan, moltes de les seves coses estan sobretot amb les... En plan, estan relacionades amb la seva... amb les al·lucinacions que té amb els punts i aquestes coses. En plan, no totes les seves obres són això, però sí que va començar amb això, i sí que una de les coses com més conegudes seves és que ella, després de fer les obres, havia d'anar al metge perquè no ho podia suportar veure-ho. Vale, pues, a principis dels anys 70... ella torna al Japó després d'un període especialment difícil als Estats Units i el 1977 ingressa voluntàriament en un hospital psiquiàtric de Tòquio.
0: Oh, no.
1: Vale, pues segueix allà. Però per què vol, eh?
0: Ah, ella vol, però continua fent coses allà dintre.
1: Ella vol i llavors continua vivint allà des de fa gairebé 50 anys.
0: Ai, por Dios.
1: Dorm allà i cada dia es desplaça des de l'hospital fins al seu estudi. Per seguir amb les seves coses, que penso, portes 50 anys allà, ningú t'està ajudant.
0: Però, i ella ho paga, això?
1: Home, jo entenc que ho paga, no?
0: Ah, vale. Dic, jo què sé, potser ella vol estar allà només per no... Saps? Estalviar-se uns dineritos o alguna
1: cosa. Home, no, a veure, no crec que li surti gratis. Mi todo, i a més és superric, és impossible.
0: Ja, però a veure, portem un madness?
1: Sí, no, portem un madness a Can Yayoi Kusama, que és fantàstic. Cada dia ella es desplaça des de l'hospital fins al seu estudi, que està molt, molt a prop, on hi continua treballant, i aquesta és la seva vida, i té 97 anys, eh?
0: I les obres que fas són iguals?
1: No, ara no fa tantes coses amb penis, crec, o almenys el que jo he vist...
0: Mira, hòstia, que li està funcionant, està allà a l'hospital psiquiàtric.
1: Però també et diré que tu tinguis al·lucinacions i tot el que pintes siguin les tres al·lucinacions, és impossible que et vagi bé.
0: Ja, yeah, això sí que és veritat.
1: Però mira les seves obres, són super divertides. No sempre fa punts, però fa com coses que sí que tenen formes molt... És que no sé si la paraula és esotèriques, però... Com si fossin tentacles de pops tots pintats de punts. Les carbasses també són molt virals. A vegades fa retratos que recorden una mica els de Basquiat, però com modernitzats, amb punts i tal. Fa molts autorretrats. Hi ha una obra que va fer molt xula, que és una habitació tota coberta de gomets, una sobre de l'altra.
0: Ah, aquesta sí que l'havia vista.
1: Que sí? És que ella és molt viral.
0: Sí.
1: I sí que recorda molt Andy Warhol i coses així, sobretot a la part d'abans, però això... No sé, si la podeu anar a veure... És que crec que va haver una exposició seva a Barcelona fa poc, però crec que ja no hi és.
0: Yayoi?
1: Yayoi Kusama. Yayoi. Y-A-Y-O-I. Yayoi Kusama amb K. És fantàstica, jo us la recomano molt. I ella és una pedazo de perfecta, eh? Si aneu al Guggenheim, mireu-la, perquè jo, bueno, clar, hi vaig anar fa molt, potser ja no hi és, però a mi em va agradar molt.
0: Home, sí que se la veu bastant espavilada, la xavala.
1: Sí. No sé, espavilada no sé si és la paraula. Perfecta.
0: Vale, sí, perfecta.
1: Tant pel bon com pel mal sentit de la paraula.
0: S'haurà d'investigar més sobre la Yayoi.
1: Absolutament.
0: Com era, Yayoi?
1: Yayoi Kusama.
0: Kusama.
1: A la meva mother li encanta la Yayoi Kusama. Té tot de quadros que li vaig portar a Nova York. Bueno, a veure, són làmines cutres, però sí. Ai, fins aquí la meva petita secció sobre aquesta perfecta. No sé per què no n'havia parlat mai. Havia parlat de Picasso, de Dalí i d'aquesta que sabia que et funcionaria.
0: Com és que t'ha vingut al cap avui?
1: Perquè vull anar a fer una secció de plans d'estiu baratos, que em feia una mica de pa, la veritat. La farem demà, perquè ara he tingut més temps de pensar. Però he decidit demà no. Vale, m'acaba de dir la Jana que la farem un altre dia. Però això, he pensat que seria divertit. I la tenia pensada perquè m'ha sortit un TikTok seu. Bueno, no seu, d'algú que em parlava.
0: Molt bé.
1: Ai, posem música?
0: Vale, què posarem?
1: Ara posarem Maria Jaume. Hem parlat d'una women, posem una altra women. Mare de Déu, és 8M avui?
0: No, és Pride Month, que és millor.
1: Ah, és veritat, és Pride Month. Feliç aniversari. Com és? Bon aniversari a tots els reis. Va.

0: guarda, explica.
1: Què és el que vols que expliqui?
0: El que va passar la nit de Sant Joan.
2: Sense consentiment. És agressió, tia.
3: Llavors hem d'anar als Mossos.
4: Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Garén.
1: Pensava que ho faries tu.
2: Hola.
1: Però t'ho he dit molts cops. T'he dit tu, parla, i tu.
2: Quan?
1: Ara? Ara, t'estava assenyalant així.
2: Ah, doncs no ho he entès.
1: Bueno, família,
2: passa... No, ho dic, ara ho dic.
1: No.
2: Passen 2 minuts de les 4 de la tarda i seguim al Love Dicat.
1: Ai, que monos que som, són fantàstics. Va, família, tornem al tema del dia d'avui perquè la cosa va de parelles.
2: Oh,
1: que bonito.
2: D'Olive. Hem parlat del Love.
1: Oh, que bonito.
2: D'en Plex.
1: Sabeu que l'Albert té nòvio?
2: No, encara no puc dir, és poc fact d'aquí unes setmanes.
1: Vale.
2: Hem parlat del blog d'en Plex i l'Aitana, que han obert un debat al voltant de la gelosia, però ara volem posar-nos romàntiques.
1: Tatànica. Bueno, va, toca parlar d'una parella de perfectes enamorats. Dua Lipa i Callum Turner. I qui millor per parlar-ne que la nostra perfecta, fantàstica, Mariana Córdoba! Hi there! Com esteu? Molt bé. Ahir ens vam veure, avui també. Hòstia, no parem de veure'ns. Quan frenarà?
3: No, és que aquesta setmana ens veurem cada dia, també.
1: Per?
3: Perquè és el Primavera Sound.
1: No, jo me'n vaig a la Patum, ho he decidit així.
3: Quin dia marxes a la Patum?
2: Aquí posa dissabte, eh?
1: Sí, dissabte.
3: Dissabte marxes a la Patum?
1: És quan hi ha en Rosowski, m'ho estic plantejant molt, però és que jo hi ha un nòvio meu que va a la Patum. Que
3: clar, no,
1: hi
3: has d'anar, hi has d'anar.
1: Però penso que me l'he de fer.
2: T'he de dir, però aquí en Rosowski...
1: Amb un nòvio, amb nòvia, perquè té nòvia.
3: No, per mi el pitjor és que ho estigui dient.
2: No, però jo crec que està bé. En Rosowski es repeteix moltíssim, però... l'oportunitat de robar-li el nòvio.
1: A veure, si no el veuré en una altra ocasió, que no puc dir, perquè si no al final em pillarà,
2: vale,
1: que a vegades em consta que ens escolta.
3: No, jo crec que
2: 50-50.
3: Amb el primer comentari ja sap qui és.
1: Vale, pues, fes-me el cas. Vale.
2: Hi ha molts nois amb nòvia, sueltos.
1: Ah, sí. Jo
3: això és veritat.
1: Molts, i són uns guarros.
3: I la majoria intenten lligar amb tu.
1: Això no és veritat.
3: O sigui, amb tu em refereixo amb una noia.
1: Ah, vale, anava a dir, jo no. Jo respeto menys amb aquest.
3: No, però és veritat que sembla que tinguin la canya més els nois amb nòvia que sense nòvia. De fet, algun dia hauríem d'obrir debat.
1: Dels nois sense nòvia i lo avorrits que són, que penso.
3: Total.
1: Tu et vols casar d'aquí en algun temps?
2: Però...
1: esforça-t'hi una mica.
2: Però...
1: que no ets en Plex, què?
2: Quan el gos és més agressiu, quan em va lligat o quan va suelto? Quan va lligat de tota la vida, perquè se sent molt valent.
3: Això és.
1: Això és una barbaritat.
3: Això és una barbaritat.
1: Misogina, jo no escolto dones, però tu ets...
2: misògina.
1: Misògin, de veritat.
3: Aquest comentari ha sigut de cunyat de bar dient es que mi mujer me lleva con la correa corta.
1: La única rubia que quiero la cerveza.
3: Camarero, tiene un agujero.
2: La multa.
3: No, la veritat és que és bastant de cunyat el que acabes de dir. Però bé, anem a parlar d'una parella.
1: Vale.
3: Que a mi m'encanta, m'apassiona, m'obsessiona. I tenia unes ganes de parlar sobre aquest tema terribles, que és el casament de Dua Lipa i Callum Turner. Tothom està pendent del que per mi serà l'esdeveniment de l'any.
1: Sí.
3: Una persona com Dua Lipa, que sap gaudir de la vida de rica, popstar, guapa, llesta, impressionant.
1: Mai ningú ha nascut tant per ser rica com ella. O sigui, ella ha nascut per ser rica, famosa, guapa, perfecta, paddle surfer, ho ha nascut per tot
3: és
1: això.
3: És que ella és perfecta. I, a més, ningú millor que ella per organitzar una boda.
1: Pels de punta.
3: Sí, vull dir, una boda pot ser una cosa molt performativa, molt hortera fins i tot, perquè a la mínima una boda comença a cutrejar. Vull dir, o tens moltíssims diners, o hi ha certes coses que has de saber que no pots fer, perquè si les fas... quedaran a mig camí i no quedaran bé, saps? Llavors, ella té tots els recursos per fer possible la boda dels seus somnis i, pel que he pogut llegir, que després ho explicaré, crec que farà la boda perfecta. Tothom esperava que ella fes un bodorrio, però, de cop i volta, per sorpresa de tothom, s'ha celebrat una cerimònia a Londres. Crec que aquest titular ningú l'esperava, perquè jo m'esperava, doncs, jo què sé, us en recordeu de la boda de Jeff Bezos? Que era a Venècia, 3 dies...
1: Però t'esperaves això?
3: Però ben fet,
1: val,
3: m'entens? Vull dir,
1: amb gust.
3: Amb gust, exacte. Fer una boda gran, però amb gust, que és una cosa molt, molt complicada. Per això et dic que jo crec que l'única que ho pot fer és Dua Lipa. Però us puc dir ja que Dua Lipa i Callum Turner ja estan casats i ho sabem perquè s'han publicat 4 fotos mal comptades d'ells sortint de la cerimònia amb un somriure d'orella a orella i guapíssims, però un nivell de guapos que costa d'explicar. Vull dir-te...
1: uf, que maco.
3: Ho mires i pateixes una enveja terrible.
1: M'està encantant, eh?
3: És veritat que jo estic molt contenta, però he paniquejat molt pensant que serien els més alternatius i que només farien això, farien una cerimònia íntima i prou.
1: és que ella sorprèn. A mi em passa que mai saps per on agafar-la. De sobte podria fer només això, però entenc que no.
3: Totalment, no. Jo he descobert que en principi aquesta és la primera part de la seva, del seu casament, vale? Llavors, ells han decidit fer una primera cerimònia íntima a la seva ciutat, a Londres, amb la seva família. I, segons he llegit en algun mitjà, que m'ha fet molta gràcia aquesta dada, 8 amics íntims.
2: Sí.
1: 8 només?
3: Només 8.
1: Quina sort ser l'amiga íntima de... d'aquesta perfecta, no?
3: Qui pogués ser l'amiga íntima d'aquesta perfecta, la veritat. Però, a més, ho han fet a un lloc molt especial, que és el registre civil de Old Marylebone. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Old Marylebone, que és un nom complicadíssim de dir, és un lloc emblemàtic perquè és on s'hi ha casat, per exemple, Paul McCartney, dels Beatles, també el Liam Gallagher d'Oasis o Antonio Banderas, són alguns dels noms que he trobat que feia gràcia saber que s'havien casat al mateix espai que Dua Lipa, però el lloc m'és absolutament igual, perquè realment el que hem de comentar, però amb moltes ganes, perquè és que jo em moria de ganes de veure això, és el modelet de Dua Lipa. Ella va decidir ser una classy girl, ella va decidir ser clàssica totalment, ha decidit portar un dues peces blanc de Schiaparelli Couture, que és una americana clàssica, amb una faldilla asimètrica, perquè és com més curta per la part de davant que per la part de darrere, que és com si portés una cua de núvia, però res toca terra.
1: Vale.
3: O sigui, una cosa li arriba com a sota el genoll i la part de darrere li arriba als talons, podríem dir, o una mica com als turmells.
2: Que xulo enamorar-se, ella està superfeliç, eh?
3: Ella està molt contenta.
1: És que recordem com hem explicat la seva història d'amor de Perfectos, que era...
3: Es van enamorar perquè els dos estaven llegint el mateix llibre.
2: I a la mateixa pàgina.
3: A la mateixa pàgina?
2: Diuen que sí. Que
1: van... A veure, això és mentida ja.
2: Diuen que van dir, on estàs? I ell diu, he acabat el primer capítol. I diu, doncs llavors estem a la mateixa pàgina.
3: Això és una pick-up line de manual, eh? Vull dir, jo vull pensar... O sigui, jo realment penso que Calum Ternés va tirar el rotllo i realment no s'estava llegint aquell llibre.
1: Ojalà no se l'hagi llegit encara.
3: No, jo crec que després d'aquella cita va anar corrents a la llibreria, es va comprar el llibre, se'l va llegir.
1: 100%.
3: O va posar resum, ChatGPT, va anar al lavabo, resum, ChatGPT d'aquell llibre.
2: No, perquè els dos anaven per la primer... En principi, pel primer capítol. Llavors entenc que en Callum Turner va tenir temps de fotre-li... Bueno, d'arribar al seu nivell.
3: Clar, pot ser, és veritat. M'encanta aquesta història. I, de fet, es van conèixer, també et dic, en un restaurant de luxe de Londres, vull dir-te. Que no hi ha un altre lloc millor per fer-ho, no? A banda de portar aquestes dues peces blanc de Schiaparelli, també porta una pamela, que a mi normalment no em funcionen, però... tot li queda bé a Dua Lipa, per tant, sí, guapíssima.
2: Ara, tia, què has de fer?
3: Sí. Uns guants blancs, molt clàssic, també. Unes sabates de talons Louboutin, que són aquests talons que tenen
1: Louboutin,
3: la sola de color vermell, que a mi m'encanten, i un collaret de diamants búlgari en forma de serp, que és una cosa que a mi...
1: Horrible, hortera.
3: No m'acaba d'agradar, però a ella li queda molt bé perquè trenca una mica amb el tema clàssic del seu dues peces blanc.
2: La serp sembla que no, però és molt clàssica, també.
3: Sí, és maca. O sigui, jo...
1: I la serp...
3: No ho has escollit, però
1: té molts significats. Jo, quan vaig fer lectura de la imatge artística, em van explicar que vol dir tantíssimes coses. És fantàstica, la serp.
3: És maca.
1: Vol dir eternitat i merdes així, en plan, potser va per aquí, que ho suposa.
3: Ella segur que és la més llesta. O el seu estilista és el més llest. 100%,
1: sempre ho ha fet per això.
3: I ja estarà molt contenta. Sí que és veritat que el seu estilista va fotre una cagada, o no sé qui de l'equip, si la va vestir algú, és a dir, si no es va vestir ella aquell dia, va fotre una cagada, perquè s'ha comentat molt que a la zona del maluc es veu com li apareix l'encoixinat de la cintura de l'americana, que és com de color carn, i es veuen com si fossin dues ombreres, però en comptes d'anar a les espatlles, van als malucs.
1: Tothom ho ha criticat molt perquè es veu a totes les fotos.
3: Sí.
1: No és una foto mal feta, bueno, una foto mal feta, no es veu que en una foto la perspectiva surti això, és que es veu que en totes ha passat el mateix.
3: I sap greu perquè són fotos per tota la vida.
1: Sí.
3: Això sí que sap greu.
2: Li haurà de passar una IA que li tregui, ja està.
1: Ja, però és que deixa de ser divertit, no?
3: Ja.
1: A més, que quan ja li passes una IA penso...
3: Com que perd l'autenticitat del moment.
1: Fea.
3: Sí, però el que sí que m'ha agradat molt és saber que Dua Lipa s'ha inspirat, o diuen, que s'ha inspirat en un modelet icònic i molt atrevit per la seva època, que és el vestit de Bianca Jagger pel seu casament l'any 1971. Ella es va casar amb Mick Jagger, dels Rolling Stones, i porta un vestit dues peces igual que el de Dua Lipa, fet per Yves Saint Laurent, amb una pamela bastant similar a la de Dua Lipa, però amb un petit vel incorporat a la part de davant de la cara, que li tapava una mica com els ulls. La diferència amb el de Dua Lipa és que l'escot de Bianca Jagger és d'escàndol. Vull dir, per l'època no portava brusa sota, ni una samarreta, ni un sostén, res. O sigui, anar directament escotada era bastant atrevit. I a més, pel que he llegit, era el primer smoking que es va dissenyar per dones. Per tant, vull dir, ella era la més trencadora.
2: Transversalment walker.
3: Sí, i això em funciona molt també per Dua Lipa, per com és ella, ja no només perquè té molt bon gust en la moda, sinó perquè a més té aquest punx feminista que ella sempre treballa bastant.
1: Nostra feminist.
3: Yes.
2: Mare meva.
3: Per tant, molt bona elecció per part seva. Callum Turner, per altra banda, trobo que ha estat molt poc comentat perquè els nois sempre són avorrits vestits, però ell anava guapíssim. O sigui, a mi m'arriba aquest, com diries tu, llamp d'home.
1: Masclot.
3: Masclot.
1: És que és un masclot.
3: De 1,90 a l'altar, amb aquell vestit que porta, que és un...
1: Jo li demano matrimoni.
3: No, jo també.
1: Estem a punt de casar, però necessito tornar-li a demanar.
3: 100%. És un vestit blau marí fosc, de Ferragamo, que m'ha costat un munt trobar de quina marca anava vestit Callum Turner.
2: Amb l'histó de tres collons, sí, com ha vestit l'home. Totalment. Així.
3: Però va molt guapo perquè porta una americana creuada blau marí, amb la corbata i la camisa del mateix color, i un somriure que et fa caure de cul, que això no sé si es compra, però s'hauria de poder vendre.
2: Ferragamo, també.
1: El nostre tècnic en campi diu que s'ha passat, que porta dues talles més de trajo.
2: Sí que és veritat que...
3: És un punt oversize.
2: És bastant oversize, sobretot la part de dalt.
1: És una fashion victim, saps? Cap?
3: Però ell és perfecte.
2: Que és que s'està posant fort el xaval i ell ocupa com un armari d'aquests...
3: Bueno, diuen que pot ser el següent agente secreto.
2: Per això. Crec que bàsicament ells se li estan posant uns ombros d'aquí a la Xina. Per tant, no hi deu entrar cap altre puesto, ell.
3: A mi que em diguin on es pot comprar aquell somriure perquè Déu vos guard, jo pagaria molts diners. Vull dir, ell és perfecte. Però bé, llavors direu... D'acord, o sigui, hem parlat...
2: No sap res de l'anillaco.
3: Clar, l'anell que li... O sigui, és a dir, l'anell com important, al final és el que et donen de compromís.
2: Ah, vale.
3: I aquell ja el vam veure que era així com vintage, crec que era una banda daurada amb una pedra enmig.
1: Ara ho busco.
3: Crec que era així, però no me'n recordo molt. Era molt maco, bastant Dua Lipa, també, entre vintage, clàssic i també un punt modern.
1: Ara, com el de la Taylor Cup.
2: Yeah.
3: A mi no m'agrada el de la Taylor Swift,
1: és preciós.
3: És un padrot enorme. Però bé, clar, de moment hem parlat com de la cerimònia íntima.
1: Ah, no, és horrible.
3: Quin és, aviam?
1: És un que té la banda molt gruixuda.
3: Sí, és llueix com una mica més modern. A mi m'agrada molt. Però bé, hem parlat de la cerimònia íntima que han fet a Londres, que és el que ha succeït aquest cap de setmana, però i la gran festa on és?
1: I la festa, la party loca?
3: The big party.
1: Com es say?
3: Pel que se sap, el cap de setmana que ve se celebrarà la gran boda. De divendres a diumenge se celebrarà a Palerm, a Sicília, un casament històric. Sí, és història pop.
1: Però això per què se sap?
3: Això jo crec que s'ha anat filtrant.
1: Ai, pobre, ara tindrà allà tot de gent.
3: Però és una cosa que ja s'anava parlant. Llavors, de fet, es va dir que canviaven el cap de setmana, van avançar-ho com unes setmanes. No sé, ha estat com tot molt raro, hi ha molts rumors i realment no se sap exactament quan serà. Però, pel que es diu, serà a un hotel de luxe de Palerm, que és el Roccoforte Villa Igea. Que és un nom que a mi m'ha costat molt, val?
2: Merda, he buscat
3: els preus a Booking, perquè he pensat, mira, segur que serà caríssim, però anem a veure quan, vale? Per aquell cap de setmana que hi és Dua Lipa, suposadament amb Callum Turner, fent el seu gran casament, posa que no tenen disponibilitat, per tant, quadraria bastant amb que se celebrés allà, i pel que he vist els preus, ronden els 2.000 euros la nit.
2: Hòstia.
3: Per tant, no estem bastant fora de pressupostos, haig de dir.
1: No, ni que volguéssim anar allà a cobrir-ho.
2: Tio, ojalà estar una nit en un hotel així de rica màxima.
1: A mi m'encanta, tio.
2: 2.000 euros una nit.
3: A més, té unes vistes impressionants. Vull dir, la piscina està davant del mar.
2: No, m'ha tomat pel cul, però la meva teoria de Sagaró,
3: Sí.
2: Estic molt trist. Però tot i així, t'ho prometo que la Gavina em recorda molt aquest hotel, que és l'hotel que vaig dir que potser es faria allà.
3: T'imagines que el que hi ha fet ha sigut despistar a tothom pensant que tothom anirà cap a Itàlia.
1: I se'n va a Sagaró.
3: I de fet està a Sagaró i l'Alberto va a l'escola a la boda de la Dua Lipa.
2: Pues
1: seria fantàstic.
3: Seria increïble.
2: Jo estaré atenta, però aquell cap de setmana, no fos cas, que m'aparegui per allà la Dua Lipa i jo empanada.
3: Home, és que llavors tindries un munt de convidats molt vips per allà per Sagaró, perquè es diu que hi haurà noms com Charlie XCX, Harry Styles, Elton John, que va fer la cançó Cold Heart amb la Dua Lipa, Katy Perry, Pedro Almodóvar, que abans parlàvem a la redacció, que són superamics.
2: Ojalà vagi la Dua Lipa al concert de Bad Bunny.
3: Ostres.
2: Sé que es fa la cara, però penso que estaria molt guai que sortís a cantar One Day You Love Me Again, One day you know me for sure.
3: S'ho passaríem molt bé, això segur.
2: I que després vagi la moda i li canti algo.
3: El Bad Bunny?
2: Sí, amb la guitarra, un reggaeton.
1: No, crec que la Dua Lipa vol alguna més.
3: Però t'haig de dir que la Dua Lipa és molt...
1: Paul McCartney.
3: Però és... segur. No, el Paul McCartney no, però l'Elton John segur que canta a la boda de la Dua Lipa. Mm. El que jo crec que no seria tan estrany que de cop i volta un Bad Bunny cantés a la al seu casament.
1: Però a mi
3: perquè a ella li encanta la festa, sí.
2: Sí?
3: El comiat de soltera el va fer a Eivissa.
2: Tens half Spanish.
1: Ah, ja és clar. Half Spanish.
3: I a més, el que més ganes tinc de veure del casament, òbviament, són els vestits que portarà durant la celebració a Palerm, perquè jo crec que un d'ells segur, segur, serà del dissenyador i amic de Dua Lipa, Jaquemus, que l'ha vestit nombroses vegades i sempre divina. Recordem alguns dels seus looks, un, per exemple, el que va portar al mateix casament de Jaquemus, que anava amb un vestit blanc transparent on se li veia un top blanc i unes calcetes blanques, i anava ella espectacular.
1: Que guapa que és.
2: Sí. Salvatge, eh?
3: I de fet...
1: No hi ha ningú més guapo que ella en el món.
3: No. I un altre vestit asimètric de lluentons que va portar a Eivissa pels seus 30, que també va dissenyar Jaquemus, que era increïble. I es diu que també portarà algun disseny de Donatella Versace, perquè són molt amigues també, i de fet la seva elecció pel comiat de soltera a Eivissa, també, si no m'equivoco, era un disseny de Versace, que era un vestit curt de lluentons i unes botes altes brillants també, així molt popstar, que estava inspirat en un modelet de Kate Moss del 1995, que de fet ja ho vam explicar al programa.
1: Fliparem amb les referències del vestit. Jo crec que fliparem.
3: No, jo crec que serà increïble. Fantàstic. Jo crec que Jaquemus serà com... No tindrà cap referència ni cap inspiració. Jo crec que serà
1: fet per ella,
3: un
1: no?
3: disseny fet per ella i el seu col·lega, en plan, a més, passant-s'ho superbé,
1: clar,
3: perquè són amics. I Donatella Versace jo crec que sí que serà un disseny històric. I... Vull pensar.
1: Ojalà.
2: Jo ara pensava, dic, quin és el moment en què t'ha proposat matrimoni? Rotllo, clar, has d'estar superconvençut, eh? Quina por.
3: Mira, aquest cap de setmana passat, el meu millor amic, un dels meus millors amics, li va demanar matrimoni a la seva parella, i és molt diferent a les pedides que jo he vist fins ara, perquè ho va fer en un dinar d'amics. Perquè ells són molt de compartir sempre amb amics, i llavors s'ajuntaven tots per dinar, i ell va aprofitar en un moment, va agafar una copa i va fer clinc, clinc, clinc, clinc, haig de dir una cosa. I es va agenollar i li va dir, et vols casar amb mi?
1: Pelos de...
2: Ai,
1: no, amics, jo em moro.
3: Jo prefereixo sola, sí que és veritat.
1: Mame, però... En mi momento, ¿vale? No el vuestro.
3: I a més era l'aniversari d'algú. Però sí, però l'amiga estava supercontenta,
1: no,
3: li va
1: segur.
3: Dir, quin gran regal m'heu fet vivint aquesta experiència junts. Tal. Per tant, jo crec que va una mica com, depèn de la parella.
2: Vale.
3: Molta gent ho fa de viatge.
2: Jo crec que el que vull que me diguin per demanar-me matrimoni és... Vol ser forever mi gangster. I jo li diré...
1: Total, per posar aquesta cançó horrible. Eh?
2: Yes, I sí, do. Sí. I ja estaria.
3: I sonarà la cançó, no?
2: Sonarà la cançó de fondo, que és fantàstica, de l'Omar Curt i el Nyingo Flow. Moltes
1: Mariana
2: gràcies,
1: Mariana Córdoba.
3: Adéu, guapos.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.

0: Això és el Loft. De dilluns a divendres. A les 5 de la tarda.
1: Família, com esteu? 4:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel
2: i la Gala Castelltort.
1: I passa per aquí, com cada dilluns, la nostra col·labor preferida, Laia Castell! Com estàs?
3: Atxitxarradíssima, fa moltíssima calor.
1: Fa molta calor.
2: Molt magnífic.
3: És que estic quedant la meva operació de ficar-me morena, que no fa falta que em graveu perquè no està funcionant, però ho estic intentant.
2: No, nosaltres et veiem més morena.
3: Gràcies, a poc a poc. En fi, espero que avui tingueu berenar a punt o tinguéssiu pensat berenar, perquè potser després en tindreu ganes. Us vindrà de gust berenar una mica. Anem a començar amb un vídeo, no sé si us haurà sortit.
4: No volia gastar diners en berenar, jo.
3: Ja, doncs, a sobre, no qualsevol berenar. No sé si durant els últims dies us haurà sortit a la vostra For You page, al vostre feed de TikTok, un pastís similar a aquest.
1: No. Què és això? És com un pastís de molts colors.
3: És que el meu algoritme ja és USA. Us aviso que us arribarà la setmana que ve, vale? Si no us ha arribat encara.
2: Vale.
3: Veieu, és com un pastisset que tota la part de dalt està coberta de sprinkles, d'encenalls, de colorins, no? I es diu dot cake.
2: I a dintre què té?
3: Res, és un pastís normal i corrent.
2: Com un bizcocho.
3: Totalment. Vale. O sigui, és la nova fixació que hem triat col·lectivament aquesta setmana fins que aparegui algun nou petit objecte de valor que puguem penjar a internet tot el dia i convertir en una cosa viral, que és, o sigui, és molt bàsic. És pa de pessic, una mica de glaseado, frosting, i aquests mini sprinkles rodonets. No té gaire misteri. Què passa? Que queda bastant agradable als sentits, ja us he ensenyat el vídeo. És un pastís que és originari de Nova York, els fa una pastisseria en concret. Una influencer va fer un vídeo
2: viral,
3: viralíssim, i ara ja doncs tothom recreant-lo a casa. He vist cafeteries que el sabor especial de la setmana del cafè era de dot cake. Vull dir, com sempre, ho portem tot a l'extrem. Què passa? Que no és la primera vegada que ens agafa la febre col·lectiva per provar menjar després de que surti els nostres algoritmes, així que avui us vinc a recordar altres plats que potser, per sort o per desgràcia, vau menjar 100% per culpa de les xarxes socials.
1: Per mi, el primer que va passar, que no és un plat, però és una llaminadura...
3: Vigila, no facis spoiler, perquè he tirat una mica de record,
1: D'alguna cosa blava?
3: No.
1: Per mi, la primera cosa que va fer que destapéssim aquest puto món d'obsessionar-nos amb segons quines coses és el puto Dipper.
2: 100%.
3: Jo molt abans, jo crec. O sigui, de quin any estàs parlant?
1: El Dipper. No sé, fa molt de temps, el Dipper.
2: Però no hi havia...
3: Jo ja no hi era al col·le, em va pillar molt gran.
1: No hi havia ni TikTok,
2: Que les de Videostar...
1: Era primer d'això.
2: Feien els Videostar amb la llengua blava. I per això era com una obsessió. Wow. Que sempre tenien el Dipper a la mà i tota l'estona tenien la llengua blava.
3: Doncs mira, jo això no estava posada en aquell moment, perquè no ho sabia.
2: Clar, potser eres més gran.
3: Clar, sí. Bé, jo començo una que, si no l'heu provat, us la recomano totalment, vale? O sigui, hi ha algunes que estic a favor, algunes estan en contra. La gràcia és que puntuem una mica, no?
1: Val.
3: Fins a quin punt de bogeria està bé que ens tornéssim tots una mica fanàtics de menjar simplement per a veure a les xarxes. Aleshores, la primera començo bé. Si no l'heu provat, aquesta us la recomano de veritat. És un bol de salmó de la Emily Marico, que és una cuinera coneguda a xarxes, cuinera bastant professional, i es va fer superfamosa amb aquest bol, que és supersenzill, també és com un pokeball casolà amb el salmó cuinat, i ficava maionesa japonesa, ho trinxava tot i s'ho menjava acompanyada de les fulles aquestes d'alga o wakame.
1: Oh, que bo, però és que això és bo segur perquè és arròs amb salmó.
3: És boníssim, però això, en una setmana, estava tothom recreant el bol de salmó de la Emily Marico, que és una cosa que tampoc ha descobert Amèrica.
1: A veure, és arròs amb salmó, es menja sempre.
3: Però tu a TikTok, estava buscant jo el vídeo avui, tu fiques salmó en bol i et surt directament Emily Marico.
2: Que fort.
3: O sigui, es va convertir també com en un trend. Jo a aquest li fico un bon 7 de 10, perquè és això, no és re innovador, segurament inclús una mica com d'apropiació cultural en algunes coses, però s'ha... fàcil, senzill, aquest un set de 10.
1: Veig que en el vídeo posa el salmó, tritura, posa l'arròs que ja està cuinat i un gel.
3: Clar, això és com el que era distintiu, és que agafava un glaçó de gel, el ficava sobre l'arròs del salmó, paper de forn i el microones. Llavors és el que feia que l'arròs quedés com sabrosito, saps?
2: Vale,
3: perquè es feia el gel, sí. És com que feia que tot agafés cohesió al desfer-se el gel.
2: Clar, perquè la gràcia era posar-ho dintre la fulla aquella, no?
3: Clar, la gràcia és després barrejar-t'ho amb la maionesa japonesa, una mica de sriracha o fins i tot kimchi, perquè ella és que com es va fer tan viral va començar a fer moltíssimes versions. O sigui, el feia amb kimchi, el feia amb, de mil maneres diferents, perquè es va convertir com en el seu plat estrella.
2: Uau, que bèstia.
3: Sí.
2: A mi em sona haver-ho provat això a casa d'una amiga meva, però no sabia que era viral, pensava que era ella, que era molt cuinera, saps?
3: No,
2: que és just TikTok addict.
3: Vam agafar una cosa tan senzilla com arròs i peix i ho vam convertir en una tendència perquè som així.
2: Perfecte.
3: Però bé, segueixo. Aquest bastant recent, el cheesecake japonès que se suposa que podies fer amb iogurt i galetes
4: jo
3: del tipus loto.
4: He caigut aquí.
3: Jo també.
4: Ja vaig veure el
3: teu
4: vídeo.
3: A mi no em fa gens de vergonya acceptar-ho, jo hi vaig caure i de fet vaig fer un TikTok. Dos TikToks. Per un i per dos.
2: Però de fet...
4: Això és de capulla, perquè jo em vaig tragar la per tu.
3: Perquè vaig fer-lo com el TikTok de fent la recepta i dient-lo, ara el poso a la nevera, demà faig un altre vídeo traient-lo i provant-lo.
2: Això és molt vintage, eh?
3: Ja, no m'agrada gens aquest tipus de coses, ho passo molt malament i l'endemà penso, hòstia, ara he de fer la part 2, quina mandra, ara em fa vergonya. Però clar, la vaig fer. Jo aquí hi he caigut. Per si algú no s'hi va assabentar, farà 2 o 3 mesos, no fa més d'això.
2: No, fa molt poc.
3: Sí, es va inundar TikTok d'aquesta recepta aparentment increïble, perquè se suposa que simplement agafaves un iogurt grec, enfonsaves a dins unes galetes com de tipus lotus, que he de dir que el procés de preparació és molt satisfactori, perquè empujar les galetetes, jo no ho vaig fer amb unes lotus, ho vaig fer amb unes... com de xocolata de l'Atmeller, però estava... O sigui, és satisfactori el procés de preparació. Sí, és veritat, ho vam comprar junts. I se suposa que tu enfonses les galetes, ho deixes a la nevera 24 hores amb el iogurt tapat amb la pròpia tapa, i a l'endemà t'ho menges i és cheesecake.
4: 24 hores o mitja hora, que és el que vaig deixar-ho jo. Que
3: home, no, però llavors...
4: Tou. Ja queda igual que el cap de nit, t'ho juro.
3: Clar, perquè la gràcia és que durant aquestes 24 hores les galetes s'estoven.
4: Vale, doncs jo m'ho he enxufat al cap d'una hora, vaig pensar segur que ja està fet, i es va fer. I està bo, això.
3: Mira,
4: però és molt cut,
3: mentida.
4: Jo no m'ho tornaria a fer, però està bé un cop.
3: Mira, o sigui, està bo. Sí, la galeta queda tubeta pel iogurt i recorda una mica la textura del cheesecake. Una mica, però no té gust, el cheesecake.
4: Ah, no, clar que no, però no és evident. A veure, és iogurt amb galeta, com vols que tingui gust de cheesecake?
3: Ja, però és que som així, que li fiquem cheesecake viral japonès
4: perquè
3: amb iogurt.
4: Perquè nosaltres veiem una cosa blanca i una galeta, venga, cheesecake.
3: Cheesecake. Com no. Som, eh?
4: Som horribles.
3: Jo aquest 5 de 10.
4: Però és bo de gust. 5
3: de
4: 10.
3: O sigui, clar, sí, aprovat, perquè és bo de gust, però si ho penses, és que som, o sigui, ens mereixem el dolent que ens fa.
4: Sí, absolutament.
3: Ens ho mereixem tot. No ho tornaríem a repetir, però no. Bueno, no està malament.
2: Tots els tutorials deien el mateix. No ho tornaria a repetir,
3: és que som així.
2: Iogurt amb galetes.
4: Que són plantetes parades.
2: Ja,
4: a veure, jo vaig provar perquè vaig pensar que estaria bo. Clar que no té gust de cheesecake.
3: O sigui, jo he de dir que vaig... O sigui, crec que el iogurt que triguis i les galetes que triguis condicionen molt el resultat.
4: Absolutament. Jo vaig comprar el pastoret aquest tan bo. Griel,
3: ah, jo també.
4: El millor iogurt de la història de l'humanitat.
3: Han tret un de pistatxo ara.
4: Boníssim.
3: Crec de pistatxo. Puf.
4: És una barbaritat.
3: Sí.
2: I amb quines galetes de lotus?
4: Amb
2: també,
4: les, jo sí, lotus.
3: Vale. És que a mi no.
2: No, tu vas agafar les primeres que vas trobar, que jo vaig pensar que aquesta recepta tindrà gust a merda, però bueno.
3: Bueno, eren unes així com digestives de xocolata.
2: Esclar, però ja li canvies tot.
4: Bueno, però... És normal que no t'agradis i que no ho repeteixi.
2: Però si les digestives estan tremendes.
3: Estan boníssimes.
2: M'encanten les digestives.
4: Amb iogurt? A mi m'agraden soles.
2: I molles,
3: estava, o sigui,
2: amb té.
3: Estava bo, però jo vaig provar i aquí això no té cheesecake de nada. O sigui, mateix de cheesecake que jo d'astronauta.
2: Literal.
3: No,
4: potser ets una gran astronauta.
3: Ara pujo al llistó i ara us faré passar vergonya. M'ha fet vergonya fins i tot buscar la foto a internet. No us ho negaré. He buscat la foto i he com tancat una mica els ulls perquè em feia moltíssima por que em sortís.
2: A veure,
3: Això no és nou, vale? Veure'ns totalment influenciats a provar un menjar que veiem fotografiat a internet no és només culpa dels influencers, per una vegada no és culpa seva. Us ensenyaré una foto. Aviso a navegantes, vigileu tot.
4: Jo mai ho he provat.
3: Ho
4: per
3: recordo.
4: Sort meva, perquè tinc sentit de la vergonya aliena.
3: La majoria de nosaltres, amb poc més de 16 anys, a la tendra edat de 16 anys, ens passejàvem a les Rambles amb un gofre en forma de genitàlia.
2: No.
4: De pene.
3: No,
4: és
3: no
4: que avui ja hem parlat de penes, eh?
3: És que jo no vull dir-ho. És que he buscat la foto d'internet i he ficat gofre P-E-N-E i he fet així una mica com...
4: A la Yayoi Kusama l'encantaré.
2: A la Yayoi que faria...
3: Sí.
2: Si veu el pene de gofre que...
3: Mira, totes vam caure víctimes de fer la foto amb aquest gofre
4: no,
3: tan explícit.
4: Totes no. Aquí la
2: Mela i l'Herenda no.
3: I l'Herenda no. Quants teníeu vosaltres? Perquè jo era petita. Tu encara eres més petita.
2: Sí.
3: És que potser tu en tenies 12.
2: Clar.
3: No toca.
2: Sí que és veritat que jo en tenia molt pocs.
3: Jo en

0: és increïble. Mira, no sé, no sé què ens va passar, ho recordo, amb una vergonya aliena increïble, però és la prova de que això ve de lluny, fa anys que caiem a la mateixa trampa. Jo en el meu Instagram, abans de ser influencer, tenia moltíssimes fotos de menjar que simplement doncs, veia altres a llocs i anava jo a fer la mateixa foto de menjar. Ai, ara no. Ara no tant, la veritat.
1: Que divertit, això és com el primer...
2: La Jana crec que també va caure en aquesta trampa.
0: Totes.
2: Jana, és que la nostra era. Productora.
0: Totes.
2: La nostra productora va caure en aquesta trampa i ella és transversalment woke.
0: A veure, com a mínim he de dir que podies triar Jana Itàlia.
1: I te deia... No, això va ser després, perquè sí, la Jana, les feminists, que en aquell moment estaven molt en auge, van sortir i van dir, volem un cony, volem un cony. I van dir, vale,
2: va. I el senyor va dir, pues fem un cony.
1: Però que era molt divertit perquè...
0: Però és que com a ficaven la salsa, és que quina barbaritat, quina barbaritat que ho sé.
1: La vols sencera o fins al final?
2: Sí, perquè el senyor t'incomodava molt.
1: La vols negra, la vols blanca, i tu,
0: quin horror. Però què ens passava?
1: Pues que som tontes del cul.
2: Què us passava a vosaltres? No, tu no t'incloguis perquè no vas caure.
1: Jo he decidit que sí, perquè mentalment hi vaig anar.
0: Sí, és que eres massa petita per comprar-ho.
1: Ojalà haguéssim fet una polla.
0: Jo no hi vaig fer una unitat de vegada i em va fer tanta
2: vergonya. Jo parlo de vulves i em poso vermella. Ja sabeu que soc molt tradicional.
0: Però si a mi m'ha fet por buscar la foto a Google. Amb 25 anys.
1: És la Iaiomi.
2: Soc la Iaiomi Kusam.
0: En fi, això és un 3 de 10. O sigui, 3 de 10 i li fico el 3 simplement perquè és d'aquestes coses que com tots l'hem fet malament, podem comprar partir l'anècdota.
2: Jo no.
0: Però per mi és un 3 de 10, a sobre estava dolent, perdona, però jo no recordo res espectacular, i a sobre, és que crec que si sí, podem definir xarca, aquest concepte que sí, jo vaig aprendre bastant tard, però ara ja el pillo, el concepte de xarca, això és superxarca.
1: És mega xarca.
0: Això és horrorós.
1: Hiperxarca,
0: vale, de fet. Fugim una mica, ens allunyem d'aquest mal que hem fet, i vaig a Estats Units, al meu lloc preferit del món. Aquesta no l'he provat, i un altre cop em serveix com a prova de que som bastant justets com a espècie. El menjar que us presentaré, jo sé perfectament que no m'agradaria gens. Sé perfectament que em semblaria extremadament dolç, empalagós. És que jo no m'agradaria, però sé que si jo trepitjo terres americanes, nord-americanes, el primer que faria seria anar a buscar una botiga i pagar diners per provar les crumble cookies.
2: És asquerós.
0: És que sí. Crumble
2: són
0: cookies.
2: Molt desagradables.
0: Jo no, no puc ni mirar els vídeos, jo.
2: Quan vaig anar a Nova York... l'any passat, crec que va ser, em vaig comprar.
0: I què?
2: Per facturar-les i portar-les als meus amics.
0: No.
2: Perquè em van pràcticament obligar. Em vaig gastar $70.
0: En quantes galetes? 10?
2: Sí.
0: Sí, no?
2: Sí, sí.
0: És que...
2: 10 anant bé, perquè n'hi havia 9.
0: Però el vídeo a mi em feia com repelús veure com la masteguen. O sigui, sembla un polvorón.
2: Vaig agafar una capsa de 5 i una de 4 o alguna cosa així, perquè una les volia provar amb ma mare pel meu vídeo de YouTube i les altres les hi volia portar amb els meus amics, les que n'hi havia més. I és el pitjor que jo he provat a la meva vida. Saps quan et passes posant-li sucre al iogurt, que rosegues
0: sí,
2: el sucre?
0: Sí.
2: Doncs aquesta és la sensació de menjar-se una crumble cookie.
0: Ja dona, de mantega en barra i sucre a cullerada.
2: 100%. És, el gust és molt desagradable, no està ni bo... A mi que em van fer un... Però basarda,
0: És que jo he vist vídeos de cuineres que les compren com per analitzar-les i la galeta literalment poden fer així com si fos
2: sí,
0: l'any.
2: Sí,
0: és una cosa màgica.
2: A mi les galetes toves m'agraden, però tant no.
0: No. Per si... O sigui, 100% això us haurà sortit a TikTok, però per si algú no ho sap, els vídeos s'hi veuen això, que deia la gala, unes caixes roses amb 6 galetes monstruoses de grans i de coloraines i amb un munt de coses i la gent provant-les i mastegant-les d'una manera que jo... No vull veure.
2: La gent menjant és
0: no,
2: molt
0: desagradable. No, és que, per favor, no, parem-ho. La gràcia inicial d'això és que cada setmana canvien els sabors. És com que cada setmana hi ha un menú exclusiu de...
2: Cada setmana.
0: Són 6 sabors diferents. Aleshores, això va generar com aquesta tendència viral de cada setmana volem anar a veure quins són els nous sabors.
2: Si
0: han fet moltíssimes col·laboracions amb gent famosa. Doncs la setmana de les galetes de les Kardashian. I cada Kardashian dissenyava una galeta, per exemple.
2: Ah, la Kim ho va fer, que eren superminimalistes i molt
0: sí,
2: mones.
0: Sí, cada Kardashian va fer una... I s'ha tornat totalment viral. I jo us he de dir això. No he vist vídeo on la gent digui que li agrada. O sigui, és no he vist vídeo.
2: Bueno, sí, les de... Oh, looky, looky, looky, it's crumble cookie. Aquelles els encantava.
0: Bueno, jo aquelles no sé si les tindré jo com a referència. La
2: no,
0: veritat.
2: Però són unes perfectes.
0: Looky, looky, vale. Looky. Però vull dir, gent que jo sí que segueixo per contingut de menjar, que les ha provat... Per... O sigui, jo segueixo, per exemple, una pastissera que cada setmana ho intenta i cada setmana com que els hi fa una review bastant currada i una mica amb criteri i no hi ha per on agafar-ho. I tot i així, tinc FOMO. O sigui, sé perfectament que faria una mossegada i diria... Altres satanàs, però, i així tinc FOMO.
1: Literal.
0: Sí.
1: Però bé, al final és el que té les receptetes aquestes de TikTok, que ens tornen completament boges i de lulus.
0: Totalment.
1: Però bueno, gràcies, Lea Castel, per fer una repassada al menú
2: no
1: TikToker barana de la setmana.
0: No us ha entrat la gana.
1: De la dècada.
2: No, per sort no.
1: De fet, vale.

0: Això fa que tot el contrari.
1: Sí, no, estalvies meus 2 euros de berenar.
0: El meu estómac ha desaparegut, ja tinc una sopa que m'arriba al cul directament.
1: Va, jo.
0: Vinga, va, ara per despedir et posem una mica de She Did It Again, de Tyler i Sara Larson. Et sembla bé?
1: Sí, dos divas.
0: És pel teu look estiuent que portes avui. Som-hi.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert Fontries ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
0: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
7: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
6: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
7: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
8: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
6: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
7: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
8: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou, amb el Ben Llogadell i Gala Castelltor. Aika.
9: Your husband is coming.
0: Minuts per acabar el programa i seguim el Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
10: I la Gala Castelltort.
0: I com cada dilluns ha arribat el moment de queixar-se, família. Com va la setmana?
10: Molt bé, tia, i tu?
0: Molt bé, i tu?
10: Amb nòvio. No. És broma. Laia Castell, tu què tal la teva setmana?
11: A veure, per ser dilluns, prou bé, la veritat.
10: I de la passada?
11: Bueno.
10: Regular.
11: La setmana regular. Jo vaig venir dilluns i vaig dir que havia sigut horrorós.
0: Tens alguna queixa?
11: Sí.
10: Digues.
11: Dispara. Vale, és una mica consejos vendo que para mí no tengo, però crec que és moment, comença l'estiu, crec que és moment de deixar clar que no podem ser migajeres.
0: Vale. Ja.
10: Què és migajeres per si algú no s'ho dic?
0: Engruneres, vale? Perquè és que això de dir-ho en castellà... Parles pites, catalanes!
11: Pites. Pites. És una mica com que menges el que cau de molles de la sota la taula i a tu ja t'està bé.
10: Vale, ets una pringui, doncs.
11: Bueno, és que clar, a veure, totes ho som una mica de tant en tant. Però és que l'altre dia la Mariona Cordova i jo vam fer una estona de teràpia.
10: Exposed.
11: Vam fer una mica de teràpia d'escolta, a vegades se'ns amb una mica la castanya i estàvem dient que... O sigui, estàvem explicant coses de migajeres i l'univers ens va enviar... Ah, perdoneu, d'engruneres o engrunaires.
0: Engrunaire, queda millor.
11: Vale, cosetes d'engrunes, vale? Cosetes d'engrunes.
0: Engrunaire està ben dit.
11: Ah, vale, doncs cosetes d'engrunaires. I estàvem comentant la de barbaritats que hem arribat a fer repassant engrunetes del terra. I de sobte l'univers ens va enviar una senyal clara de que havíem de parar perquè una gavina assassina va atacar davant nostre un colom que va caure desplomat al terra.
10: Fiasco.
11: I va estar agonitzant. I la Mariona i jo així, lol, veient-ho. I vam, o sigui, en aquell moment vam parar de parlar i vam dir, bueno, si necessitàvem una senyal de deixar de ser així, crec que l'univers ens l'ha enviat clara i directa.
10: Doncs molt bona tècnica per enviar-vos una senyal al petit univers.
0: Odio els coloms perquè a mi una vegada un colom em va aparcar el cap, Alberto, tu d'això.
11: Em va aparcar el cap?
10: Hòstia, a càmera lenta.
11: Què vols dir que et va aparcar?
10: Estàvem a paral·lel.
0: Molt a poc a poc.
10: A la nit, que hauria d'estar dormint el pobre ocell,
11: sí.
10: I de cop i volta un colom podrit, perquè allò era pur.
0: Jo mai he vist un colom en tan males condicions i no t'estic ni exagerant.
11: Perquè els coloms, la seva història és molt trista.
10: Me la pela.
11: Ens vam abandonar.
0: Sí que es fotin. Em va aparcar el cap, però molt a poc, molt moribundo.
10: I ens vam quedar totes com en xoc.
0: I ningú em va ajudar.
10: Perquè ens vam quedar en
0: xoc. I jo amb el colom al cap.
11: Ah, se't va parar a sobre.
0: Sí, em va aparcar. És que em va aparcar. Va, família, s'ha acabat el programa.
10: Sonava així perquè era d'ultratumba, però bé. Com sempre, divendres punxarem cançons, aprofitant que és el Primavera Sound aquest cap de setmana, en podeu enviar cançons preferides dels artistes que sonaran al Primavera al 6-6707-61-16.
0: Laia Castell, tu també ens pots enviar un petit àudio, un missatge, el que tu vulguis.
11: Jo us enviaré un àudio des del Primavera.
0: Molt bé.
10: Perfecte.
0: Moltes gràcies per passar avui pel Love. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'eva@someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
10: I si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu recuperar en format videopodcast a Spotify, a 3cat i a YouTube.
0: Vinga, va, nosaltres ara marxem i us deixem amb el Nota de Veu. Molt, molt, molt.
10: Love,
0: adéu.
12: He sentit dir que ara ja ets gran, ets una noia,

0: Plaça de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dilluns 1 de juny. Com ens agrada això a la gent d'ordre. Encetem el mes, comencem la setmana, mirem el calendari, dia 1, com ha de ser. Oi que sí, estimada Aina Ostrell, a.k.a. Aino?
2: Correcte, bona tarda, Frank Llu.
1: Bona tarda, per cert, tinc una pregunta per tu.
2: Digues.
1: Com et dius?
2: Em dic Xavier.
1: I què veus?
2: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Però jo diria que això és molt transparent.
2: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Aquest és el tren que està fent furor aquests dies dintre de l'escena musical catalana. Evidentment és un fragment de la lletra de Xavier, el tècnic de so, la cançó de la Ludwig van, que està corrent com la pólvora per les xarxes. I aquest matí s'ha creat contingut, s'ha penjat una story que no diré jo que s'està fent viral, però a mi m'ha escrit més d'una persona i de dues parlant-me ja d'aquest contingut.
2: S'ha estat on s'ha de ser.
1: Exacte, fent el contingut d'aquests dies dintre del panorama musical català, una story que ja podeu gaudir als vostres comptes d'Instagram preferits.
2: Seria el de la Ludwig Van.
1: Exacte. Mireu el compte de la Ludwig, que ens l'han compartit, sí, evidentment, i allà veureu a l'Aina actuant, doncs...
2: I en
1: vaja.
2: Frank.
1: Però sobretot tu, tia.
2: Ah, i tu.
1: I com et mous?
2: Però una cosa, és que diem les mateixes frases tu que jo, eh?
1: I com claves aquell moviment de...
2: D'espatlla.
1: Sí,
2: gentilesa d'un calfred farcit de pànic.
1: Uau, ostres, tu. I tot just és dilluns, eh? I tot just és dilluns!
2: Imagina't!
1: Que, per cert, avui comença la gran setmana fantàstica del Primavera Sound Barcelona 2026. I, evidentment, això vol dir que aquesta setmana és especial a ICAT, que és la ràdio inquieta, que som uns bojos de la música i de la cultura i que, evidentment, doncs, destinarem esforços aquesta setmana, aquests 7 dies, a portar-vos el bo i millor d'aquesta nova edició del Primavera Sound. Això vol dir que farem concerts. Si no falla res d'última hora, The Cure i The XX a ICAT aquesta primavera. Cure, My Friday, I'm in Love, tan enamorat com en aquesta edició del Primavera 2026. També tindrem, atenció, concert de Wet Leg, concert de Guineta, concert de Father John Misty, concert de Guitarrica de la Fuente, especials de la gent del Loft, especials de la gent dels independents i, com a grans caps de cartell, ja us ho deia, The Cure, setmana fantàstica al Primavera Sound, a la ciutat de Barcelona i a ICAT.
2: Se sap el dia i l'hora de The Cure?
1: A veure, sí, això ara ho tinc aquí mateix i t'ho puc confirmar.
2: És que ho estic buscant, però hi ha tants i tants grups, és tan llarg el cartell del Primavera. Mira, ja ho tinc, eh?
1: El que et deia, mai divendres tan in love com aquest divendres 5 de juny a 11:15 de la nit.
2: Uau, a més, concert llarguíssim, eh? Perquè a mi em surt aquí la web que és d'un quart d'11 fins a 3 quarts d'una.
1: Sí, confirmem que tenim les mateixes dades, eh?
2: Què et sembla?
1: Això vol dir que...
2: Estem a la mateixa web.
1: Sí, anem ben encaminats tots dos.
2: Ai, Déu meu, és que avui estem nerviosos.
1: Clar, és que per si no veiéssiu que tenim tot aquest desplegament de passió per generar continguts, per parlar de la Ludwig, per quedar-nos sense veu, també, i pel Primavera Sound, avui tenim un tros de programa. Tenim, atenció, a l'aparador del Nota de Veu d'ICAT, en Joan Enric Barceló, en Dani Alegret, en Ferran Piqué, és a dir, els Amics de les Arts! Que tenen una cançó nova de Trinca...
2: Viralíssima!
1: Que es diu Segurament t'estimo, i els vam demanar, escolteu, nois, feu-nos la típica, clàssica nota de veu de tota la vida, presentant i explicant la cançó. I què ens van tornar els amics? Una nota de veu de 2 minuts 43 segons.
2: Un podcast.
1: Exacte. Amb molta informació, amb tot el que necessiteu saber de la nova dels amics, per tant, de seguida... Ens centrem en ells, tema del dia del Nota de Veu. Abans, però, hem de començar amb una cançó que t'agrada molt.
2: I deixa'm dir una cosa per això. Aquest dissabte vam ser a les jornades de 3CAT en viu.
1: Ai, també.
2: I des d'aquí dono les gràcies a en Julen, que és un crac que ho va fer increïble.
1: Shoutouts per ell.
2: Que aviat tindrà nova teca i ho comentarem aquí al programa, evidentment.
1: Disc nou el 18 de juny.
2: Correcte. I també la gent de Catalunya Freestyle, que no paren d'organitzar mogudes per tot el territori.
1: Shoutouts per ells, també.
2: Que són els millors i que els hem de seguir de ben a prop, també.
1: Sí, senyor. Va venir en Bancs, va venir
2: en Llum Rovelló.
1: I va venir l'Estilil, que és el capitós de tot plegat, ens ho van explicar molt bé i van fer una bona demo de com és això de fluir improvisant, tirant barres en català.
2: És bastant increïble, he de dir, de veure en directe.
1: És molt guapo, sí, perquè hi ha un punt de flow, hi ha un punt de concentració, que sembla que no, però estàs tirant tot el que la gent et diu. Tu, la gent et tira paraules i tu les vas entrant en els versos i sembla que tot formi part d'un pla establert i t'ho estàs inventant en aquell moment.
2: No, és que tan fàcil com provar-ho un dia a casa i comprovareu que és molt complicat.
1: Ells ho deien, que la manera de millorar és justament fer
2: practicar,
1: això.
2: Practicar, entrenar, sí. Clar.
1: Per exemple, jo estic segur que tu has entrenat tant cantant Pecat Original de la Naina que n'estic segur que l'has de cantar molt bé, aquesta cançó.
2: Som el Pecat Original.
1: Vinga, una vegada més. Gràcies, Nil Hernández, des de l'altra banda del vidre.

0: Cada dia a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Guarda, explica.
2: Què és el que vols que expliqui?
1: El que va passar la nit de Sant Joan.
3: Sense consentiment. És agressió, tio.
4: Llavors hem d'anar als Mossos.
5: Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit amb Marina Romero.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
6: Al juny, el cicle Gaudí Projecte Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
7: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
7: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
7: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
7: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
7: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: El programa que desperta Catalunya.
10: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
11: No l'he saludat formalment. Bona tarda, Nil Hernández, a l'altra banda del vidre. Nil. Per favor, com ha anat, Nil, el cap de setmana? Bé, s'ha pedalat, aquest cap de setmana. Se't nota, a la pell. Bones marques aquí de biciclista ja aficionat. Aina, a tu que tinc aquí al costat.
12: Digue'm.
11: Tinc una pregunta per tu.
12: Fes-me-la.
11: Com et dius?
12: Xavier.
11: No, no és aquesta. Ja l'hem fet el tren de la Ludwig.
12: És que això és una barbaritat, eh?
11: Busqueu-lo, arroba la Ludwig Van, que ens han compartit l'story. Els Amics de les Arts, Aina, tenen un grup que ja fa més de 20 anys que dura?
12: I tant, 21.
11: Els Amics de les Arts tenen planejat un disc nou de Trinca per aquesta tardor del 2026?
12: Correcte.
11: I els Amics de les Arts tenen un primer single que ja n'és la punta de llança d'aquest nou àlbum?
12: I es titula Segurament t'estimo.
11: I és la cançó que de seguida punxarem. Però és que abans, els Amics de les Arts tenen tot això que hem repassat, i saps què tenen també?
12: Què?
11: Tenen una estratègia comunicativa molt clara.
13: És més llarga aquesta nota de veu que la cançó en si.
14: No, perquè en Frank i l'Aina, sí, si els hi passes això, ells ho trossegen.
13: Ah, ho trossegen?
14: Clar, no.
13: Llavors sí. Només et posen a tu?
14: No.
13: Ens
14: posen a tots dos, però vull dir que ells... No, espera un moment, jo sé el modus operandi d'aquest programa.
13: Vale.
14: Tu els hi dones això, i ells van agafant i van fent trossets, i clar, com més llarga sigui el que diguem, més espai tindrem en aquest programa, que ens agrada molt aquest
13: programa. O ens tallaran molt,
14: exacte.
11: Ho han aconseguit. Nota de veu de minut 43.
12: Més.
11: 2 minuts 43, me n'he deixat un, imagina't. Llavors, programa el canto dels Amics de les Arts, que tenen aquesta cançó.

Ens funciona la mar de bé aquesta cançó nova de Trinca dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. De fet, hauríeu d'haver vist com la ballàvem l'Aina i jo fent un homenatge, com els amics, a una de les millors bandes sonores de la història del cinema.

Aquí tenim a l'Emma Stone, en Ryan Gosling, a les ballarines, els ballarins i els cantants de La La Land, una de les millors bandes sonores de la història de la música, on clarament s'han inspirat els Amics de les Arts per Segurament t'estimo.

0: Els mateixos amics de les arts a través de les xarxes socials, interactuant amb la gent que els segueix, que sabeu que, a més, és un dels seus punts forts, sí, i tenen la mà trencada en això de la comunicació, doncs han parlat ja i han fet clocades d'ull cap a La La Land, perquè també, si veieu el videoclip, l'homenatge és màxim.
1: Sí, perquè és un videoclip on ballen molt, diguéssim. Hi ha una ballarina, per cert, que aixeca la cama, fa com l'espagat dreta, diguéssim,
0: és
1: perquè
0: increïble.
1: Ens entenguem.
0: O sigui, alça la cama com en un angle de 180 graus.
1: Exacte, sí. I col·loca una ampolla damunt del seu peu pla, perquè us feu la idea de com aixeca el peu, i els Amics de les Arts han fet un vídeo comentant, han fet un comunicat oficial comentant que aquesta imatge és real, és verídica. És a dir, aquesta ballarina sap fer això.
0: Ni és IA, ni és un truc de pospo, ni hi ha cap tipus de mentida. Això és real.
1: I, de fet, deien també que n'ha pres del Dani dels Amics de les Arts.
0: Aquesta part potser sí que era més conya, ja, eh? T'ha colat, Aina?
1: Aquesta part potser sí que és IA.
0: Tan fan ets dels Amics com per creure't això?
1: No, no, no, és molt divertit aquest vídeo.
0: Va, doncs tornem a l'original, tornem a la dels Amics, sisplau, Nil, fot-li.

0: Mentre us aneu aprenent de memòria, segurament t'estimo, la nova dels Amics de les Arts. Dic apreneu perquè l'Aina i jo ja ens la sabem. Home. No ens cal cap tipus de reforç.
1: I tant, de memòria.
0: El que podem fer és capbussar-nos en aquella nota de veu d'escroll infinit que ens van fer en Ferran i en Joan Enric, aquell dia en Dani devia tenir festa.
1: I he de dir que la vam emetre, la vam escoltar per primera vegada a 1, no a 1,5 ni a 2.
0: És veritat, eh?
1: Això es fa amb les notes llargues, eh? I tu i jo vam fer els deures ben fets i la vam posar a 1.
0: Clar que sí, aquí la bona gent del Nota de Veu s'escolta tot el que calgui fins al final a la velocitat que ens arriba.
1: I ells ens explicaven com és que treuen una cançó nova.
2: Estem molt contents perquè feia 3 anys que no publicàvem res, des de les paraules que triem no dir, que no havíem fet cap cançó nova, sí que havíem fet el disc de, amb col·laboracions per cançons dels 20 anys.
3: Clar, però no era inèdit.
2: No era inèdit.
3: La gent ja sabia com sonaria, més
2: exacte,
3: o menys.
2: Sí, sí. Llavors... ja sabia que després d'Olele Olala anava a l'Oshawarma.
3: Exacte. Llavors aquí vam intentar dir, bueno, ja que fa 3 anys, publiquem alguna cosa nova. I composant, perquè estem composant doncs, diverses cançons, aquesta era una cançó que havia quedat com, no sé, com molt enrere a les travesses, però a vegades no, les cançons necessiten que hi treballis de forma més profunda o l'ataquis des d'angles molt, molt diferents, i llavors surten coses que et sorprenen, i de seguida tant nosaltres com discogràfica, com management, doncs vam dir de seguida, ostres, és aquesta la que hem de treure.
0: I han tornat a fer Diana. És que, clar, porten més de 20 anys de trajectòria musical i jo crec que al final ja tenen com una mena de sisè sentit desenvolupat.
1: Tota la raó, i al mateix temps per això també tenen el sentit d'experimentar. Mm-hmm. Perquè aquesta cançó és marca Amics, evidentment, però és diferent del que havien fet fins ara.
0: Sí, sí, de fet no sé si ens ho han dit ja o ens ho diran a les notes que venen ara. És com a mig camí entre el pop i el teatre musical.
1: Sí, sí.
0: Ells ja havien fet un musical, oi que sí?
1: Correcte, Pares Normals.
0: Pares Normals, sí, que ho van fer. I, de fet, quan van llançar...
1: Allà al Poliorama.
0: Sí, quan van llançar el musical van dir que els havia agradat molt i que potser tornarien a tocar el gènere.
1: Sí, de fet, van dir que els faria gràcia fer-ho, eh?
0: I tu creus que aquesta cançó podria formar part d'un segon musical dels Amics de les Arts?
1: Doncs tinc la sensació que pots estar fent Diana, eh?
0: És que funcionaria.
1: Molt ben vist.
0: Clar.
1: Ai, m'agrada molt aquesta idea, eh?
0: No ho sé.
1: I si no, escolta'm, la llancem des d'aquí.
0: Exacte, els hi deixem aquí al damunt de la
1: Correcte.
0: Taula perquè vinguin ells i la rematin.
1: I la comissió ja la cobrarem, no passa res.
0: Per seguir trossejant,
1: sí,
0: que és el que fem, que en Joan Enric, Barceló, diu que controla la nostra... Com ho ha dit que ho feia? Com ho ha fet anar, això?
1: La dinàmica del programa, no?
0: Sap la dinàmica del programa. Ho trossegem tot, val? Rotllo Aníbal Lecter. Rotllo Jack el Destripador. Oi que sí? És una mica això. Llavors, fixeu-vos, hem tirat una nota, ja, que és com és que treu en aquesta cançó nova. En tenim una altra, una segona nota, de les quantes que vindran després. Per què la treuen ara?
1: Curiós, perquè veníem d'aquesta mini gira de 20 anys que havíem fet amb un sol concert a Catalunya i tal, i ara aquest any doncs, en tenen més, n'hi ha molts. Aquest estiu us podeu imaginar la seva llista de concerts, després la repassem si vols, que estan tots penjats a la seva web.
0: Per favor.
1: Però clar, és com que no ens esperàvem que de cop traurien una cançó, no? I ens ve molt de gust.
2: Sí, de fet estem treballant, com deia Joan Enric, perquè estem fent molts temes nous. Va sortir aquesta i vam dir, escolta'm, cal que ens esperem a que acabi la gira dels concerts dels 20 anys per treure el tema, tot el disc i tal. I vam dir, no cal. I llavors hem decidit treure-la ara que estem en mitja gira dels 20 anys.
3: Sí, jogo bonito, no? Sí. O sigui, que sempre passin coses.
2: Per la idea aquesta de tenir, no?, un peu al passat i un peu al futur, que és com et situes al present, doncs el passat el tenim a la gira dels 20 anys i el futur el tenim en aquest nou single. Ai.

0: Nota de veu a ICAT dilluns 1 de juny, estrenant la setmana, estrenant el mes, estrenant l'estiu amb els Amics de les Arts i la seva cançó nova de Trinca, Segurament t'estimo. I tenim molt de material, hi ha molta mandanga, hi ha una nota de veu de 2 minuts 43 dels Amics que, com ells bé saben, perquè coneixen la nostra
1: dinàmica,
0: doncs saben que ho aprofitem absolutament tot. És com la matança del porc, doncs avui d'aquesta nota de veu en farem molt de contingut trossejat i saben també que ens hi han de deixar allà inserides bones barres. T'he de dir que m'ha agradat especialment aquesta nota de veu que hem posat ara, la que nosaltres titulem Nota Amics, per què la treuen ara?
1: Sí.
0: Perquè en Ferran diu, tenim un peu al present. O sigui, per estar al present, diu, s'ha de tenir un peu al passat i un peu al futur.
1: M'ha agradat molt aquesta reflexió,
0: oi,
1: eh?
0: Que sí?
1: Molt correcte,
0: perquè,
1: sí.
0: Perquè, clar, el peu al passat és els 20 anys d'Amics.
1: Correcte.
0: Les cançons noves que van fer reversionades, com aquesta amb Sidoní, del Jean-Luc de tota la vida, i els concerts que tenen. Però el peu cap al futur...
1: Cap on anem, no?
0: La cançó que ens porta cap al seu nou disc, Segurament t'estimo, i m'ha agradat molt també el moment en què en Ferran diu, clar, ens vam preguntar, ens hem d'esperar acabar tota la rastellera de concerts i celebració dels 20 anys per treure-ho? I vam dir no. Clar, ells mateixos van llançar la pregunta i la resposta. Així sempre és més fàcil.
1: Però com ens agrada conèixer aquests safrets, saps, aquests moments de parlaments entre amics, de dir què fem, la publiquem, no la publiquem... I goita.
0: Com m'agrada dir-ne a mi el behind the scenes.
1: Exactament.
0: Dels Amics de les Arts, que és una mica el rotllo nota de veu.
1: Sí, 100%.
0: És com assabentar-te del que hi ha més enllà de la cançó.
1: I ells també ens expliquen que aquesta cançó, com dèiem, va acompanyada d'un videoclip.
0: Per cert, aquesta cançó és la de Segurament t'estimo,
1: sí.
0: Però hem posat el Jean-Luc perquè, clar, no podíem aguantar 26 minuts de ràdio només amb una cançó.
1: A més, és com que parlar als amics i no posar el Jean-Luc es fa estrany, saps?
0: Totalment, però el videoclip del que ens parlen és el de la nova, Segurament t'estimo.
1: Correcte, és el videoclip de Segurament t'estimo.
0: Que és aquest de les ballarines, dels ballarins, de l'homenatge a La La Land i de l'espagat cap amunt impossible que no us podeu perdre. Aneu corrent, per favor, a buscar aquest videoclip.
2: Hem fet un videoclip, també, que una mica vol il·lustrar aquesta energia que creiem que té la cançó, una cosa que és com molt viva, com molt de... com inclús barrejant com pop amb teatre musical. Quan la sentiu entendreu per què diem això. Perquè hi ha uns personatges que són com unes veus femenines que apareixen, que no te les esperes, i cada cop i volta, doncs, diguéssim que canvien el rumb de la història i que agafen el protagonista i el col·loquen en un lloc, doncs, incòmode, on ha d'acceptar coses que li costa acceptar.
0: I a punt d'arribar amb la paret al fons a 6:15 de la tarda, atenció, Aina, jo crec que aquesta t'interessarà especialment, la nota de veu definitiva, la nota que nosaltres tenim titulada Nota Amics, en majúscula, llavors en minúscules, Futura Trobada.
1: Epa!
0: Nota Amics, en majúscules, Futura Trobada, en minúscules.
1: Passaran coses?
0: Passaran coses, com a mínim ells ho demanen, i ho demanen a crits, eh?
1: Sí?
0: No hi ha subterfugis aquí, eh? No hi ha dobles interpretacions possibles.
1: Va, doncs sentim-la.
0: Això és un SOS en tota regla. Traiem la música, sisplau, Nil, perquè no vull que ningú es perdi el contingut d'aquesta nota de veu. Em sembla que és en Joan Enric, bàsicament, el que parla. No vull que ningú, doncs, la música li tapi la lletra, saps? Que els arbres no us deixen veure el bosc, penya. Pareu bé atenció al que demana en Joan Enric Barceló. Una trobada, un cara a cara amb el nota de veu d'ICAT. Aquest és el seu somni? I si a la nostra mà és fer-lo feliç...
1: Home, ja ho farem, va, no pateixis.
2: En tot cas, segurament t'estimo a totes les plataformes, a YouTube, mireu el clip, escolteu la cançó, i tenim ganes, doncs, de veure'ns un altre dia, fer una d'aquelles converses que vam, com la que vam fer el poble espanyol amb en Frank i que vam estar xerrant d'allò llargament sobre el moment del grup. Doncs quan hi hagi una nova oportunitat ens tornem a trobar i fem una nota de veu
3: en persona.
2: Premium, exacte, deluxe.
3: Una abraçada.
2: Salut, adeu.

0: La nova dels amics que l'hem repassada del dret i del revés, fil per randa, segurament t'estimo, l'hem ballada a l'estudi, s'ha fet un tren, el tren que ningú no ens havia demanat.
1: No, no, un reel improvisat.
0: Així com amb la Ludwig, doncs hem agafat el relleu del que està fent la gent de
1: Correcte.
0: Forma espontània.
1: Sí.
0: Aquí som nosaltres els que iniciem una possible tendència.
1: Marquem tendència aquí a la nota de veu.
0: He de dir que seguir els meus passos prou fàcil, seguir els passos de l'Aina altament improbable...
1: requereix un físic a base de cops, t'he de dir.
0: Privilegiat.
1: O sigui, preparat per caure, preparat per superar esborancs.
0: Físic de canalla. Saps que són de goma, reboten i no els passa mai res?
1: Ve ser una
0: doncs
1: mica això.
0: És l'Aina literal.
1: Sí.
0: És ella, ja ho veureu. Això ben aviat corrent, doncs, pels vostres comptes d'Instagram de confiança. A veure si els amics ens ho repiulen, ho comparteixen, que m'imagino que una bona estona riuran, segur.
1: Home, 100%.
0: Escolta'm, hi ha concerts dels Amics de les Arts de la Vista? Perquè jo m'he quedat amb ganes ara de cantar i ballar, segurament t'estimo, però alguna altra cançó també. Per tant, jo ara necessitaria un concert d'estiu.
1: Mira, d'entrada, d'aquí 10 dies, 11, per ser exactes, dia 12 de juny, Cabro Rock.
0: Uau, clar.
1: Sí, sí.
0: El de Vic, eh? És a dir, no la Castanyada, que va ser on...
1: T'imagines ara la Castanyada al mes de juny?
0: Vull dir que és el Cabro Rock, l'original.
1: Sí, sí,
0: el de Vic,
1: correcte.
0: Que serà l'últim concert d'Oques Grasses. He dit Oques Grasses?
1: Sí.
0: Oques Grasses a Osona. No concert d'Oques Graques. Concert d'Oques Grasses.
1: Grasses. Després, el 27 de juny, seran a la Festa Major de Reus. El 3 de juliol seran a la Festa Major de Terrassa. 4 de juliol a Canet de Mar. Perquè
0: Canet.
1: És el Canet Rock.
0: Mm. Jo hi seré, tu no.
1: Correcte. L'endemà, escolta'm, alguna cosa a dir?
0: No.
1: Ah.
0: Deixació de funcions. És a dir, el festival...
1: Ah, mira, s'ha dit, s'ha dit.
0: El festival de música que aglutina el bo i millor de l'escena musical catalana és el dia que s'hi ha de ser i és el dia que s'hi serà.
1: Ho sé. Plorarem.
0: Ho deixes en bones mans, no?
1: Exacte. Després, 5 de juliol, a Calella de Palafrugell, el dia 8 de juliol a Pollença, el dia 9 al Clotilde Fest a Barcelona, el dia 11 de juliol a Tàrrega, 16 de juliol a Sant Hipòlit de Voltregà, 25 de juliol a Riells i Viabrea, 31 de juliol a Roses, 1 d'agost a Camprodon, 2 d'agost a Santa Susana, 3 d'agost a Andorra a la Vella, Déu-n'hi-do, 8 d'agost a Sitges, 13 d'agost a Calonja, 22 d'agost a Igualada, 4 de setembre a Vidreres... a Can Joan Enric Barceló.
0: Sí, em sembla que és Festa Major.
1: Correcte, a les barraques toquen i després al Cabro Rock a la Castanyada, que és a l'octubre.
0: Clar, la data de Vidreres no ens deu anar gaire bé perquè tu deus tenir Festa Major a Sabadell
1: sí.
0: I jo Festa Major a Sant Celoni.
1: Se solapen les Festes Majors aquell cap de setmana.
0: Sí, perquè seria guapo aquest, eh?
1: També tindrem concerts a casa nostra, ja veurem els cartells.
0: Hem de buscar una data pels amics, eh?
1: Fet.
0: Jo tinc moltes ganes, és que clar, no podem tirar només del nou single, n'hem hagut de buscar d'altres.
1: De fet, jo crec que em deixaré caure pel microclima.
0: I sona el microclima, també?
1: Sí.
0: Quin dia has dit?
1: 1 d'agost.
0: 1 d'agost. Boníssim. Això és allà al Ripollès? A Camprodon?
1: A Camprodon.
0: Uau. Que bé que s'hi deu estar, eh?
1: Fixa't.
0: Doncs jo tinc moltes ganes de cantar una de les meves preferides dels amics.
1: Pot ser que sigui citant Mercè Rodoreda.
0: Pot ser que sigui aquesta.

0: iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Jo no contesto.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
4: Sí,
3: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
4: Fatal.
3: I ens ha enviat un Excel. Mira, no. Pareu de dir que no.

0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
2: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
3: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
1: Aquesta veu m'encanta.
3: A mi m'encanteu vosaltres.
4: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: En tu podria estar i estar i estar.
3: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
5: Si vols vindre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: Estàs tan divertit, estàs tan divertit.
4: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell.
6: I amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, peça indispensable del Nota de Veu, que sí, les barres de la Clara Vinyals està sent divertit. Ens hem cascat un tren de la Ludwig Van, que ha compartit el grup. Un tren que ningú no ens havia demanat, de Segurament Estimo, dels Amics de les Arts, que ja ha compartit el grup. El teniu al perfil dels Amics de les Arts, busqueu-ho a Instagram. I atenció, perquè tenim una crida pendent.
0: Correcte.
6: Una crida que ve de lluny, que ve de fa dies. 677... 50, 61, 53. Guaita, fixa-t'hi que el dic, Aina, mirant-te els ulls.
0: De memòria, eh?
6: Mira,
0: 1 de juny, eh?
6: Et miro els ulls, eh? Mira, mira, no em despisto. 6, 77, 50, 61, 53.
0: Molt bé, Frank.
6: Recomanacions maresmenques ens heu de fer en aquest número de telèfon.

0: Clar, a la Crida Maresmenca doncs ens podeu tirar, per exemple, aquesta cola pel sexe sexy de dues germanes que són de Vilassar, com són la Irma i l'Alba Farello, la Batguial i la Muixca, que canten plegades aquesta cançó. Això funcionaria com a nota de veu, Aina, al 677 50 61 53. Tu creus que quedaria ben expressat com a recomanació maresmenca?
1: Home, i tant, 100%.
0: Sí? I han de ser només cançons?
1: No, pot ser de tot. Per exemple, ens podeu recomanar el bar de Vilassar, on van quedar la Muixca i en Guillem Gisbert quan preparaven una cúmbia amb en Guillem.
0: Em sembla que era prop del passeig, prop del mar, deien, oi?
1: No ho sé.
0: És que recordo que hi havia algun moment en què passaven per un pas subterrani, d'aquests tan típics del Maresme, que passen per sota la via.
1: Perquè hi ha el tren que va arran de mar.
0: Clar, direcció cap a la costa.
1: Però ens podeu fer recomanacions gastronòmiques, com per exemple les maduixes del Maresme.
0: També.
1: També podem parlar de D.O. Alella.
0: Ah, bona, ben vista aquesta.
1: Sí.
0: Clar, hi ha vinya també al Maresme.
1: Exacte.
0: Clar, és una comarca molt allargassada, més llarga que no tan ampla, però també té muntanya i mar, una mica com Catalunya.
1: Sí, exacte.
0: I llavors, posats a demanar cançons, vinga, que no siguin la Muixca,

0: que no siguin l'abat Guial, doncs...
1: Home, perdona.
2: Home.
0: Hi ha un dels nostres amors.
2: La DJ que talla el bacallà a l'escena.
0: Musical catalana, que és la DJ Trapella, que no se n'ha anat de vacances perquè no para de treballar.
3: Yo. La ressaca, tio.
4: Yo, Trapi. Salut.
3: Voy, eh?

0: Avui es canviarien de gust recomanacions musicals maresmenques femenines. Per això t'he tirat el Sexe Sexy de les germanes Farelo, la DJ Trapella cantant Trapella amb en Cucapí, i encara en tinc una altra.
1: Qui més, qui més?
0: La Q.
1: Epa, molt bé.
0: K-U-U, Marta de nom, Q com a nom artístic, tantes voltes. Un remix que t'entra de nassos un dilluns 1 de juny a quarts de 6 de la tarda.

0: 677-50-61-53. 677-50-61-53. Nota de veu amb recomanació maresmenca al canto.
1: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
2: Ara per fi estem sols.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Demana'ns la teva cançó al 677-50-61-53.

Hola, oients de Cat, sóc Nomulet i vos volia convidar a escoltar el meu nou disc titulat El Desastre. És un treball que l'han cuinat molt a foc lent durant el darrer any i mig, dos anys, i que xerra de diferents moments de conflicte que ens trobam a mesura que ens feim grans i començam tots a fingir allò de que som persones adultes, responsables i tot això. Hi trobareu temàtiques com el desengany amorós, la massificació turística, la indecisió sobre què fem amb les nostres vides en un moment d'incertesa global i col·lectiva, i el nihilisme en el que ens veiem abocats tots una mica d'una manera o d'una altra. Vos volia presentar In Paradise, que és un tema que l'hem fet en col·laboració amb Natxisca i que xerra sobre el model turístic que tenim a les Illes Balears, el desarrelament en el qual contribueix i la sensació de viure com aborígens en una terra colonitzada que no mos estima i que no mos vol. Espero que el disfruteu del disc, que vos agradi molt. I res, una abraçada.

0: recta final de la primera hora del Nota de Veu Dicat, dilluns 1 de juny, i tenim aquí a Mulet Sonant, que canten Es Desastre, que ells mateixos ens la presentaven, Aina.
1: Doncs sí, ens presenten aquesta cançó, que és entre l'arrel i l'avantguarda lo-fi, i Es Desastre és un disc que camina entre la sàtira, el turisme de masses i la crònica d'una ruptura per acabar trobant en la vulnerabilitat i l'acceptació de l'error Es Desastre, l'únic camí possible cap a la llibertat. Que, per cert, a Mulet, ara que parlàvem dels Amics de les Arts, recordo que van participar en aquest 20è, en aquest disc de 20è aniversari dels Amics, eh?
0: Ah, mira que bé, sí?
1: Sí, sí.
0: I a quina cançó ara t'agafaré,
1: eh? Ara m'agafes, però ho miro un moment.
0: No ets tan fan dels Amics com vas pregonant, perquè jo crec que una fan de Pedra Picada, això m'ho sabria respondre sense internet.
1: Apunto Shakespeare.
0: Sense internet. Tu has fet servir internet?
1: Sí.
0: Quina cançó és, on la de Mulet?
1: Apunto Shakespeare.
0: Molt bé, col·laborant en el 20è aniversari dels Amics de les Arts i aquesta col·lab, de fet, que sentim Es Desastre, i a la Xisca també.
1: Correcte, sí, sí.
0: Per tant, moltes col·labs aquí interrelacionades.
1: I d'altra banda et porto una proposta de Land of Coconuts que es diu Seguirà Girant. Ells estrenen EP, Qui ens acompanya, i és un nou EP format per 4 cançons, que són unes cançons que dialoguen entre si com un petit recorregut emocional construït des de la intimitat. I apunta, Frank, perquè seran a la parada del 62 presentant aquest disc. Perdona, van ser a la parada del 62 presentant aquest disc el 29 de maig.
0: M'ha encantat aquesta de sincronia. De...
1: Perdó,
0: clar.
1: Sí.
0: Apunta-ho que van ser el 29 de maig.
1: Saps què ens passa aquí, els emergents? Que sovint ens envien notes de veu amb antelació presentant discos que surten, per exemple, el divendres, i que nosaltres el repesquem el dilluns.
0: Clar.
1: Saps? I llavors em vaig apuntar aquesta data, però, clar,
0: sí,
1: ja ha sigut.
0: Perquè al final som víctimes de la saturació i ens passa que tot sovint hem de posar una cançó dijous, però potser de dijous salta a dilluns o a dimarts, i això fa que a vegades, malauradament, doncs el concert que ens venia de gust recomanar-vos doncs hagi passat ja.
1: Però cap problema, perquè si els seguiu per Instagram segur que teniu noves dates, i els estius ja sabeu que són molt musicals aquí a Catalunya.
0: I a més has pronunciat el seu nom com si tinguessis el proficiency.
1: Land of Coconuts.
0: Land of Coconuts. Ho has dit superbé. Jo, de fet, ara ho he dit intentant imitar el que acabaves de fer tu fa un moment.
1: Land of Coconuts.
0: Land... No, home,
1: per si l'heu de buscar.
0: Ah, bueno, clar. Ara ho deies així, en plan de com es llegeix.
1: Ah, exacte.
0: No? Que posa el teu DNI. Land of Coconuts, que presenten aquest EP que es diu Qui ens acompanya. Doncs amb ells marxarem. No sense abans recordar-vos que, com que avui és dilluns, això vol dir que tenim cuina al Nota de Veu Dicat. Per tant, a partir de les 6 vindran aquí l'Alba i la Laura de Taula per Dos, que ja ens van dir que tan bon punt arribés el mes de juny ens parlarien de gelats. I gelats és avui el que tindrem d'aquí una estona, doncs, per començar a assaborir l'estiu.
1: Hi ha res que vingui més de gust que a les 6 de la tarda, quarts de 7 de la tarda, de l'1 de juny, que parlar de gelats.
0: T'he de reconèixer que això és així avui, eh?
1: Quina il·lusió, m'encanta.
0: Me'n vaig fotre un cap a aquesta hora.
1: No, confessa.
0: De grosella.
1: Confessa.
0: Increïble.
1: I després et vas prendre una orxata.
0: També.
1: Gelat i orxata.
0: I artesà el gelat i artesana la orxata.
1: Que bèstia.
0: Totalment increïble. Vinga, va,

Cal família, sóc en Roger dels Land of Coconuts i bé, venim carregats amb un nou EP sota el braç. Es titula Qui ens acompanya i són quatre cançons fetes amb moltes hores, molt de cafè i alguna crisi existencial de les bones també. Bé, un d'aquests temes i que avui us volem presentar es titula Seguirà girant, un tema que parla d'aquells moments en què tens clar cap on vols anar però que pel camí doncs, van apareixent aquests entrebancs, dubtes, dies de mira, ho deixo tot i em dedico a altres coses. Però bé, al final, si una cosa la sents de veritat, doncs continues, perquè el món segueix girant. És una cançó per tota la gent que alguna vegada ha estat a punt de tirar la tovallola, però bé, ha decidit fer-ne una bandera i continua endavant. Vinga.

0: Bona tarda, són les 6, seguim a ICAT, evidentment, obrint la segona hora del Nota de Veu del dilluns 1 de juny. Estrenem setmana, estrenem hora, estrenem mes i també estrenem ulleres, les que s'està calçant l'Aina de seguida per llegir-nos l'actualitat d'aquesta tarda. Abans, però, en Nil Hernández, Nil, estem ready? Sí? Ens dispara la sintonia i ja hi som, cap a l'actualitat.
1: El Ministeri d'Hisenda vol aprovar el nou sistema de finançament autonòmic a finals d'aquest any perquè entri en vigor l'1 de gener del 2027, amb 20.975 milions d'euros extres per cada comunitat. Aviat iniciarà reunions bilaterals amb una de les comunitats autònomes per tancar el tema. El ministre Arcadi Espada també es compromet a convocar el Consell de Política Fiscal i Financera abans de portar la reforma al Consell de Ministres i al Congrés. I els bombers donen per controlat l'incendi forestal que s'ha originat aquesta tarda entre Girona i Sant Gregori, el gironès. Les flames són de baixa intensitat i continuen treballant amb una dotzena de dotacions. I l'ONG International Rescue Committee alerta que el brot d'Ebola té més magnitud i està més avançat del que suggereixen les dades oficials. L'entitat assegura que el virus feia 3 mesos que s'estava contagiant quan a meitat de mes de maig es van detectar els primers casos oficialment. L'ONG denuncia també que 4 de cada 5 casos no s'estan rastrejant i l'Organització Mundial de la Salut assegura que hi ha 906 casos sospitosos a la República Democràtica del Congo, entre els quals 223 morts que s'estan investigant. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes. Com esteu? Avui comencem parlant de literatura, concretament d'una cita pels amants de la literatura que hi haurà avui a Barcelona perquè trepitja la capital catalana l'escriptora estatunidenca Siri Hostvedt. De fet, ho ve a fer per parlar d'històries de fantasmes, el seu nou llibre que està presentant i on navega una mica cavall entre unes memòries, un homenatge i també una carta oberta al també escriptor Paul Auster, amb qui, de fet, van ser parella durant més de 40 anys fins a la mort de Paul Auster, ara el 2024. I precisament en el llibre, Siri Hostvedt també reflexiona sobre la pèrdua i el pas del temps. La presentació és a l'Auditori de Barcelona d'aquí mitja horeta, a quarts de set de la vespre, en una conversa amb la periodista Anna Guitart. L'entrada és gratuïta, això sí, cal inscriure's per assistir-hi. I a més, coincidint amb la visita de Hostvedt a la capital catalana, Barcelona, les biblioteques de la ciutat impulsen a partir d'avui mateix un club de lectura virtual amb dues de les seves obres claus, Allò que vaig estimar i L'estiu sense homes. Això és pel que fa a la literatura. Amb música, la setmana ve marcada òbviament pel Primavera Sound, en parlarem amb més profunditat dimecres, però avui comença el cicle Primavera a la ciutat, aquell que apropa una mica a les sales de la capital catalana l'essència del Primavera Sound. El primer dels concerts és avui a les 7 del vespre a la 2 de l'Apolo amb Pàl·lida Tez, també a la 2 de l'Apolo avui hi podreu sentir a The Clouds, Joan Robertson, Elias Ronenfeld i Soleá Morente. I també a l'Apolo, però a la sala principal, aquest vespre el concert més destacat és el de Yeray Cortés. Serà quan passin uns minuts de 3 quarts de 9 del vespre i just abans hi haurà actuat Wenifer Raymond. A més, també trobareu música en directe del Primavera a la ciutat a la sala Paral·lel 62 amb Alster Roberts i Carren 93 i a la nau amb jasmin.4.t i Sorry. A més, aquests dies, fins a diumenge, a Primavera de la Ciutat, hi tindrem noms de casa nostra, com per exemple Remei de Calafresca, Cristena i també des de les Illes ens arribarà l'Arenà. I si passem a l'apartat de sèries, aquesta setmana Apple TV estrena una sèrie que segurament algú de vosaltres ja haurà vist en pel·lícula, perquè hi trobem una nova adaptació de El cap de la por. Ja es va fer en versió cinematogràfica als anys 60 i als anys 90. Ara, aquest Cape Fear la protagonitza Javier Bardem, juntament amb Amy Adams i Patrick Wilson. Javier Bardem, que es posarà en la pell de l'emblemàtic assassí Max Cady, un home que després de sortir de la presó busca venjar-se dels advocats que creu que el van perjudicar durant el judici. I de fet, si ho recordeu, en les anteriors versions cinematogràfiques el van interpretar Gregory Peck i Robert De Niro. Per cert, que la produeixen Martin Scorsese, el director de la versió de l'any 91, i Steven Spielberg, que originalment és qui havia de dirigir aquesta pel·lícula ara fa 35 anys. Això és a Apple TV, com deien divendres, El cap de la por, Cape Fear. Aquesta setmana també tenim minissèrie per als aficionats, sobretot a la selecció anglesa, perquè arriba a Movistar Dear England, protagonitzada per Joseph Fiennes, el germà de Ralph Fiennes, que es posa en la pell del seleccionador anglès Gareth Southgate, que va reconstruir la selecció anglesa després de molts anys de derrotes i desànims.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Sia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
0: L'INCAT. L'INCAT. AICAT. AICAT.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: El programa que desperta Catalunya.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.

Hola, què tal, oients d'ICAT? Som Pèl de Gall i avui hem vingut des de Menorca per presentar-vos el nostre nou single No m'importa una merda. És una cançó que ens descriu una estira i arronsa emocional i quan aquella persona que t'agrada sembla que vol, però després et deixen ses ganes. Vist que arribes en un punt en què ja no pots més i dius prou, perquè quan ja tot t'importa una merda et sents lliure. Quan no tens res a perdre només et queda ser feliç i gaudir del teu dia a dia. I bé, esperem que gaudiu molt del vostre dia i d'aquesta cançó.

0: Camí d'un quart de set al Nota de Veu amb cançons noves de Trinca que tenen uns quants dies i que encara no havíem trobat l'espai per alliberar-les, per punxar-les aquí al programa, per exemple, això que és el més nou de Pèl de Gall, que es diu No m'importa.
1: Que, a més, tenen tot un seguit de dates que procedeixo a llegir-te-les i que te les apuntis perquè hi ha molta feina.
0: En tenen unes quantes, aquesta gent, eh?
1: Correcte. Mira, 19 de juny a Ciutadella, 8 de juliol al Pollença Rock, 11 de juliol a Sant Martí Fest, 21 d'agost a Ucalari Menor Orca Live i 28 d'agost a Juneda.
0: Doncs això és nou de Pèl de Gall, que tenen aquests concerts que ara repassava l'Aina, per Ciutadella, per Pollença. Clar, ells són mallorquins, llavors ja tiren cap allà. I també tenim cançó nova de Trinca, des del Baix Llobregat, de, atenció, CH.
1: Es diu Tres Estius.

0: passa, família? Com esteu? Soc CH, per qui no em conegui,
1: i avui vinc a presentar-vos el meu nou tema, Tres Estius. Per mi, la cançó de l'estiu, i espero que per vosaltres també aviat ho sigui, que ja ve la calor i hi ha ganes de ballar-la, vale? Espero que us agradi.

0: Aquest és CH llançant-nos la que per ell es postula com a cançó de l'estiu del 2026. Tres estius, ell va ser finalista a l'última edició del concurs i Cat Volta, i parlant de concursos i parlant de finalistes, potser us sona un lleidatà que es diu Lluís Sánchez, que va guanyar la tercera edició d'Eufòria.
1: I que no para de treure música nova.

Hola família Nata de Veus, sóc el Lluís Sánchez i això comença a ser costum perquè últimament no paro d'enviar-vos àudios perquè no paro de treure cançons i estic supercontent d'haver-vos d'enviar notes de veu i que em doneu tant de suport. La d'avui es diu Saudade. Saudade és una paraula portuguesa o gallega també que significa estar trist perquè una cosa ha acabat però al mateix temps estar content perquè l'has viscut. Pot ser conèixer una persona, pot ser una ciutat, pot ser una experiència, i és una oda a l'estar agraït del que he viscut fins ara. I totes les coses que em posen trist perquè ja no hi són, però al mateix temps són les que m'han fet a mi, no? I les que m'han format. És una cançó molt, diguem, molt brasileña, molt caribenya, pel que estic acostumat a fer, pel ritme que porta. Però estic molt content, feia temps que no traia una cançó d'amor i ja tocava. Així que res, moltes gràcies per tot el suport i una abraçada a tots els oients. Ciao.

0: Saudade, que és aquesta cançó nova de Trinca d'en Lluís Sánchez, el guanyador de la tercera edició d'Eufòria. Noia, és dilluns i a vegades costa que l'engranatge comenci a rodar.
1: I jo sé que estàs nerviós també, perquè tenim una estrena aquí al Nota de Veu d'una gent que divendres van treure disc.
0: Power Burkas.
1: Correcte.
0: Des d'Osona, amb molt d'amor i amb molta guitarra.
1: I ens el presenten.

0: m'agraden els power burkes entre l'auto-odi i l'autocomplaença, i amb aquest disc que, com deia l'Aina, va sortir divendres amb la fi al davant. Són els power burkes des d'Osona, amb molt de riff, amb molta guitarra i amb molt d'amor, també.
1: Doncs sí, són fantàstics. Els haurem de demanar una nota de veu presentant aquest disc.
0: Home, 100%, i d'algun concert, quan en tinguin algun de programat, que ens ho diguin i així posem el focus.
1: Ens l'agendem.
0: I parlant de focus, 1 de juny, ven en taula per dos de seguida i ens van prometre gelats, i gelats ens porten avui.
1: Ai, sí, quina il·lusió, ve tant de gust.
0: El teu preferit, tu fas cara molt de pistatxo.
1: Sí?
0: Oi que sí?
1: Doncs tric-tric una mica.
2: De 5 a 7, iCat, nota de veu.
3: La meva vida és la meva sort.
4: Que si m'estimo em bogeria.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
5: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades, només per curiositat. Portes bigoti.
9: Oh, yeah.
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
10: Log, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta.
10: A mi m'encanteu vosaltres.
11: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
11: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
0: Amb Fran Lluís Giró
11: i Aina Ostrell.
1: Primer dia del mes de juny, avui és dilluns 1. Fa estona que ho anem dient, això, Aina.
12: Sí, tant. Jo primer dia del mes de juny.
1: La gent a aquestes alçades ho hauria de saber, ja.
12: Ja és hora.
1: Tu no et plantes gairebé a un quart de set de la tarda sense saber el dia en què vius, a no ser que t'hagis llevat just ara.
12: Ostres, sí? T'has llevat just ara, t'imagines?
1: A veure, tothom fa els seus horaris.
12: Pots treballar de nit, anar a dormir tardet i apurar, sí, sí.
1: Tu has de pensar que constantment hi ha gent que s'està llevant, constantment hi ha gent que se n'estan anant a dormir, constantment hi ha gent que mor i gent que neix.
12: Sí, clar, si això ho penses amb tot el planeta...
1: És com el cicle de la vida.
12: Correcte.
1: Doncs ara mateix hi ha algú que està naixent just mentre saludem a les taules per dos. Alba, Laura, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Claven la salutació,
12: eh? Increïble.
1: Un nadó que el primer que sent és bona tarda, amb aquestes veus angelicals. A més, avui, justament com que estrenem el mes de juny, veniu a parlar de gelats.
13: Sí,
1: uau.
13: Exacte.
12: Ve de gust, eh?
1: Sí. De l'1 al 10, com sou de gelats, cada una?
13: Jo ho era més abans. Ara sí, no sé per què he rebaixat la ràtio de gelats en la meva dieta, però m'agraden molt, la veritat.
1: I llavors, de l'1 al 10, com ja, t'havia demanat?
12: Ja, pregunta, eh?
1: Endavant amb respondre ja, les preguntes,
13: un
1: gràcies.
13: Un 7.
12: Sí, jo hauria dit un 7, també.
13: Sí.
1: Tu també un
13: sí,
1: 7. I sí. Tu, Aina?
12: Jo abans ho era menys. Ara cada cop ho soc més. Amb l'edat m'agraden més els gelats. Jo et diria que un 8, va.
1: Un 8. Doncs m'heu de convèncer. Jo et diria un 4, eh?
12: Un 4?
1: O un 3,5, fins i tot. Soc poc de gelats.
12: Uau. Això sí, cucurutxo o terrina?
13: Terrina.
14: Terrina.
13: 100%. No, estic fent aquesta cara perquè m'acabo de recordar que avui li havíem de portar un Magnum a l'Aina.
12: Ah, és veritat!
13: I no ho hem fet.
14: Ho vaig pensar ahir a la nit, t'ho juro. Abans, en plan, típic que t'has anat a dormir i despertes de cop.
13: Ja.
14: Però ja
1: doncs,
13: no. El proper dilluns.
1: Sí. No hi ha Magnum, però hi ha altres gelats. Avui, taula per dos, venen aquí al Nota de Veu a ajudar-nos a fer les nostres pròpies creacions gelateres. Atrevim-nos-hi.

0: Aquí tenim els Manel amb en Guillem Gisbert fent aquesta narració costumista de com és un dia de platja, com és això d'anar al mar. Clar, no pot fallar el gelat quan vas a la platja.
1: Buah. No pot, 100%. Mira, l'altre dia, el fin de passat va ser a Sardenya i després de... del Chapuzón, un geladet.
0: Uau.
2: Que bé.
0: A Sardenya, clar, molt sí. Més bon gust que no a Montgat. Tots els respectes
1: bueno,
0: a Montgat, eh?
1: Saps? No, no, a la Costa Brava també entraria molt bé, a Montgat també, on sigui. Doncs sí, doncs avui us portem tres receptes que podem fer a casa molt fàcils de gelat, però abans, com sempre, anem a parlar una mica de la història del gelat.
0: Ui, espera't, doncs, si s'ha de parlar de la història del gelat, per favor, des de l'altra banda del vidre, que ens disparin la sintonia d'història.
1: Doncs tot i que és un postre, un dolç molt típic de l'actualitat, no? Realment la història del gelat és molt antiga i passa per molts territoris. Es diu que els primers intents els trobem a l'antiga Xina, de fet, fa més de 2.000 anys, o sigui...
0: Has dit
1: moltíssim.
0: Intents, però...
1: Sí, intents, bueno...
0: En com que no va acabar d'anar bé la història.
1: En el sentit de... Tampoc era exactament, no potser un gelat com el coneixem avui en dia, però les postres que s'assemblaven al que coneixem.
2: M'agrada sí, molt el concepte. Un fred,
1: exacte.
2: M'agrada molt... Perdoneu, digueu.
1: Digues.
2: No, és que m'estava imaginant una persona d'abans de Crist, perquè hem dit de fa 2.000 anys, amb un més... frigo.
0: Clar, jo pensava el mateix. De sobte això, frigo. No. Xina,
1: no, no, no era exactament això. De fet, el que feien era barrejaven neu o gel amb llet d'arròs, fruita i també amb espècies, i era la seva manera de fer-ho.
2: Uau!
1: Llavors, paral·lelament també a la Pèrsia antiga, no, es feien també preparacions amb gel picat, mel i fruites o flors. I això realment es reservava per ocasions especials, era com per les classes doncs, més privilegiades. Llavors, més tard, a Roma es diu que l'emperador Neron, que va governar pels anys 60 després de Crist, més o menys, feia portar neu de les muntanyes, o sigui, bueno, era exigent l'emperador.
0: Era emperador,
1: sí, sí,
0: de per, sobte, pam-pam.
1: Literal, per barrejar-ho amb mel i fruita i tenir també aquestes postres gelades. Llavors, més endavant, també durant l'època, l'edat mitjana, els àrabs van començar a perfeccionar tècniques de refredat i van començar a afegir també fruits secs, que sabem que els àrabs, doncs, no
0: tenen
1: molts. Tota aquesta
0: reposteria que té molts fruits secs, que és boníssima i hipercalòrica.
1: Sí, i llavors, bueno, ja veiem no, que aquesta idea de postres fredes va començar a arrelar, doncs, això, a diversos territoris. Però va haver-hi un moment que va ser com el gran salt, que va ser el Renaixement a Itàlia, on va començar a aparèixer el famós gelato.
2: Gelato.
0: Uau, a Itàlia. Jo pensava que era català, sí, el gelat. No, ni Colòmbia, vaja. El gelat, ni res.
1: No, no, no. Doncs la història del gelato comença a la Florència del segle XVI i es diu que Catalina de Medici, de la família Medici, va organitzar un concurs per trobar el postre més singular de la cort.
2: M'encanta perquè ella ho feia per trobar el postre més singular de la cort, no per menjar-se ella els millors gelats d'Itàlia.
1: No, no, no, no, no, exacte. Bueno, brutal, aquesta senyora. I un alquimista i astrònom que es deia Cosimo Ruggeri hi va presentar un sorbet dolç i gelat que va sorprendre a tothom i que, de fet, va acabar guanyant. I es diu que aquest postre que va fer era com un fior de latte, aquest gelat com de llet.
2: És encara espectacular, eh?
1: Sí.
2: Mare meva.
1: I més tard, però tampoc molt més tard, vull dir, poc després d'aquest acte, un arquitecte que es deia Bernardo Buontalenti va agafar aquesta idea i va incorporar llet, ous i va fer una base més cremosa amb la que es va fer la famosa crema florentina, que és una de les, diguem-ne, crema com que això, no? Que es diu que van ser l'origen del gelato, que de fet actualment a moltes gelateries podem encara trobar gelats fets amb crema florentina. Jo, de fet, m'he fixat que crec que s'està posant bastant de moda l'utilitzar aquesta crema per fer altres tipus de gelats i inclús podem trobar que se li diu directament crema Buontalenti, com el cognom d'aquest home.
0: M'està flipant que són un alquimista i un arquitecte.
1: Ja.
0: És aquella cosa de Florència, del Renaixement,
1: de
0: que tothom ho sabia fer tot bé.
1: Exacte.
0: Quantes coses hem d'agrair als Medici,
2: eh? És que també et diré, aquest senyor es deia Buontalenti.
0: Clar,
2: tenia molt talent.
1: Molt ben tirat,
2: nom,
1: no?
0: Va néixer ja amb moltes barres sota el braç.
1: Totalment. Llavors, això, a partir d'Itàlia és quan es converteix com en aquesta preparació més suau, més cremosa, més refinada, i això es va estenent per les corts europees, passa per França, i al final acaba, doncs, creuant l'Atlàntic i també arriba el gelat a Amèrica, on amb la industrialització i les es van crear les primeres màquines de gelat i es va començar a fer un producte doncs, popular i accessible per tothom. I res, des d'aleshores doncs, que bueno, tenim gelats a tot el món, no? Són diferents, no? En el sentit de doncs, a Itàlia són més cremosos, al Japó hi ha el típic gelat amb, bueno, amb el gel, no? Que, bueno, diferent, no? A Índia també tenim un tipus de gelat que es diu el kulfi, que també és una mica diferent. Vull dir, que al final és un postre que ha passat per molts territoris durant molts anys, però que actualment encara trobem tot, en totes les seves versions, no? Això a totes bandes del món.
2: Doncs... M'agradaria molt fer turisme gelater, saps?
3: Ostres,
2: o sigui, d'anar de país en país tastant els gelats de cada lloc.
4: Doncs la ruta del gelat.
2: Exactament.
4: Sí. Les espècies. Sí,
3: això sí. És un format, eh?
2: Sí, sí.
3: Parla amb la gent del 3CAT i
2: sí.
3: Ja ho tens.
2: Uah. Cap problema.
3: I coneixes el món mentre tastes gelats i fas un programa.
2: Ho faig gratis i tot.
3: I entretens a tot un país. Doncs ja sabem l'origen del gelat, ja sabem que com que comença el mes de juny en voldrem menjar molts aquest estiu, però atenció, el que potser no sabíeu és que us els podeu fer vosaltres mateixos a casa.

Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El

0: Quina meravella aquest estiu de zoo que ens porta cap al 2014, ens porta cap a una platja de Gandia i ens porta també cap al gelat que ara ens posarem a elaborar aquí amb Taula per Dos, el Nota de Veu Dicat, que per cert, no us ho he dit, seguiu-les, per favor, arroba Taula per Dos.
1: Escolta'm una cosa, encara no ho esteu fent? Ens hem d'enfadar, eh?
0: A TikTok i a Instagram.
1: Sí, estem a 1 de juny, eh?
0: Jo les he buscades a altres llocs i no hi són. Només a TikTok i a Instagram.
2: Sí. Sí, no estem a altres...
0: Altres bueno, xarxes.
1: De moment ja està
2: no,
1: bé, eh?
2: De moment no, exacte.
0: A YouTube hi sou o no? Material exclusiu.
2: D'aquí poc. Pròximament.
0: Mira, aterrant a YouTube, de moment cada dilluns el Nota de Veu Dicat, això no falla.
2: Sí, no, és que se'ns acaben quedant curts els formats de Reels, és com que pensem, ai, volem explicar més coses. Sí. I vam pensar, mira, potser podem fer alguna cosa amb YouTube.
0: Ui,
2: també.
0: Hem fet diana aquí.
2: Sí, vale. Doncs res, com has dit, Frank, ara anem a parlar de receptes que podem fer a casa de gelat. I hem portat tres receptes, una, bueno, dues més sanotes, més per aquests que ens volem cuidar una mica més, i una altra sí que per, doncs, disfrutar, gaudir, disfrutar i no pensar en
1: el sucre que t'estàs menjant.
2: Exacte.
0: És la recepta de un dia és un dia.
1: Exacte. Sí, i l'endemà tornem-hi.
2: Sí, és com que l'estiu, allò d'un dia és un dia... Ja, o sigui,
0: sí, fas com una mena de temps mort. Sí.
3: Un estiu és un estiu, ja està.
0: Total.
2: M'agrada.
0: El que passa a l'estiu es queda a l'estiu.
2: Sí, exacte. Aleshores, el primer és ben senzill, només necessitem un ingredient, o és a dir, un tipus d'ingredient, que són fruites, i és simplement, en tots el... Bueno, en dues de les receptes necessitarem, sabeu, aquests motlles de polos, que són així de silicona i tens el pal.
0: A casa en gastem d'aquests.
2: Sí, són superpràctics. Doncs res, simplement agafar la fruita que més us agradi, com pot ser maduixa, kiwi, préssec, mango, plàtan, el que sigui.
0: Totes serveixen, segur?
2: Sí,
0: totes.
2: Jo estava pensant que potser la taronja no tant, perquè
1: no,
2: és més...
1: No, taronja no.
2: No, una taronja tampoc... A l'estiu no està de temporada, així que tampoc la trobaríem bona.
0: No podem fer un Popeye de taronja.
2: No. Però cireres, meló, síndria, això sí.
0: Val.
2: I és simplement agafar la fruita, triturar-la i posar-la en aquests polos i ja està, posar-ho al congelador. I aquí podem jugar amb combinacions, és a dir, podem omplir mig polo amb maduixa, posar-ho al congelador una estona i a la que hagi congelat, omplir l'altra meitat amb plàtan, per exemple. Ja tens un polo de dos colors i de dos gustos.
1: Caram!
2: I és molt saludable perquè al final estàs menjant fruita. Podries, si vols, endolçar-ho amb sucre mateix o amb algun edulcorant.
0: Però ja té sucre, no?
2: La pròpia fruita ja té fructosa i ja és dolç.
0: Pots fer-me un favor, sisplau, Alba?
2: Sí, clar.
0: Pots dir ara així, com per la ràdio, perquè soni, quantes hores s'ha d'estar això al congelador? Ho dic perquè sé que farem això i sé que serà. Ja està, papa? Ja està, papa? Ja està, papa? No. Ara l'Alba dirà quantes hores s'ha d'estar aquest motllo al congelador abans no... L'obrim.
2: No, jo diria unes 4 hores, també dependrà del congelador, i que no estiguis obrint tot el rato.
0: Clar,
2: sent
0: provant. Gràcies.
2: Perquè reduiràs la... O sigui, faràs que augmenti la temperatura del congelador i trigarà més.
0: Vale, nenes i nens sense paciència, d'acord? No obrim el congelador i mínim 4 hores.
2: Exacte.
0: Ho diu l'Alba de Taula per Dos.
2: Exacte.
0: Feu-li cas.
2: Ara, com a algú li surti malament, me les cargaré jo. Doncs res, el segon gelat és un tipus magnum, que a l'Aina no li agraden gaire, però segur que aquest li agradaria.
1: Home, si és fet a casa, 100% m'hi trobes.
2: Sí, no,
0: recordem la tristor de fa uns dies, quan... Què? Era la setmana passada,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Dilluns passat, l'Aina va confessar davant d'aquests micròfons que, amb els seus 30 anys de vida, ha tastat exactament 0 unitats de Magnum.
1: Mai a la meva vida.
0: No ha menjat mai cap Magnum en 30 anys i 2 mesos.
1: Sí, i seguim, és a dir, de moment, ara fa una setmana que ho vaig dir, segueixo sense haver-ne menjat cap.
2: Jo crec, Aina, que en aquest punt ja has d'aguantar i no menjar-ne mai, per poder dir-ho. És com... Jo, per exemple, no he agafat mai un bebè...
0: Ha de fer la volta al marcador, no?
2: Exacte, jo m'he agafat un bebè, un nadó, i ara sempre dic que el primer nadó que agafi serà el meu.
0: Oh,
2: jo ja em planto aquí i no penso agafar cap nadó ni a les meus amics. I jo, fins que no neixi el meu fill, jo no agafo cap bebè. Això serà com...
0: Ostres, m'encantaria. No m'encantaria, és conya, però... Situació d'emergència al carrer...
1: Ai, Alba, me l'aguanta.
0: I algú ha
1: d'aguantar. No.
2: Un
0: nadó al terra, perquè l'Alba mirant-s'ho dient no, és que, senyor agent, entengui'm, jo no puc agafar-lo perquè ja tinc un pacte, no?
2: Jo tenia una amiga que també sempre deia jo l'ull esquerre mai l'he guinyat i només el guinyaré a la mort de la meva vida.
1: Què dius?
2: Però jo crec aquí que la noia no sabia guinyar l'ull esquerre, per tant, aquesta era l'excusa.
0: És boníssima, però, la història.
2: Sí, oi? Sí. És que has de tenir els teus propis com...
0: Clar, codis.
2: Llavors tu, Aina, ja no pots menjar un Magnum fins que...
1: Ha de passar algú molt gros,
2: exacte,
1: no?
2: Sí.
0: Però potser el que tu ens recomanes, sí.
2: Exacte.
1: Aquest sí.
2: Tornem a la recepta que me'n vaig.
0: Si em vols fer dos, un per tu i un per mi, m'encantaria compartir amb tu el moment de que tastes el teu primer Magnum, fet per
2: clar.
0: Tu i convidant-me.
1: Mira-te'l.
0: Què et sembla? No és mal pla.
1: Bé, eh?
0: Per mi no és gens de mal pla.
2: Molt bé. Doncs res, anem a la recepta del Magnum que podem fer a casa i que és molt saludable també, que simplement és agafar iogurt grec, que és més cremós que un iogurt normal i donarà més la sensació de gelat. Agafar unes maduixes o la fruita que més us agradi, un mango, per exemple, maduixa, cirera, i tallar-la a trossets i barrejar-ho amb el iogurt grec. I aquí podríem, si volguéssiu, endolçar-ho amb mel, per exemple, o sucre mateix. Però res, simplement és agafar els motlles dels polos i omplir-los amb aquest iogurt grec, bueno, aquesta barreja de iogurt grec, maduixa i mel, i portar-ho al congelador 4 hores i ja després banyar-ho amb xocolata desfeta, pots afegir també uns fruits secs per sobre i tornar-ho al congelador.
0: O no, eh? El tema fruits secs a mi em fa iuiu. Els
2: sí?
0: Magnums que tenen ametlles i coses,
2: sí,
0: no. Perquè llepes i allò no és fi.
2: Mm. O podries posar-li una crema de cacauet, un cop la xocolata ja s'hagi assecat, doncs sí. Poses crema de cacauet.
0: A mi em dóna la vaig
2: de... Molts...
0: Llepar un Magnum que li han sortit grans, saps? De sobte.
2: Ja.
0: I és estrany.
2: Sí. Ara estàs discriminant a la gent amb grans.
0: Els magnums amb grans. No, les persones, tothom fa el que vol, però un magnum, no.
2: Bueno.
0: I ho podem fer amb xocolata blanca?
2: Sí, és clar. Clar. Pots jugar
0: I com fem xocolata desfeta blanca, però?
2: Doncs compres la xocolata blanca. Clar, per desfer la xocolata hi ha dues maneres.
0: I de fondre-la i això.
2: La pots posar al microones mateix i vas... jo el que faria és la poso en un...
1: En un bol.
2: I ho posaria uns 30 segons, no gaire, perquè la xocolata sol cremar-se molt ràpid, i vas parant al microones i remenant la xocolata. Pots posar-li també una mica d'oli de coco...
0: I mantega?
2: O mantega. Bueno, pel gelat igual no.
1: Jo no posaria mantega.
2: No. Però això, amb el microones mateix, o fer-ho al bain-maria, que és agafar un cassó, si tens més xocolata, o sigui, si vols escalfar més quantitat de xocolata, agafes un cassó amb aigua, ho poses a bullir i a sobre... col·loques un bol de vidre o d'acer inoxidable.

0: feliç. I anem a l'última recepta. Aina, has tastat mai un maxibon?
1: No.
0: Tampoc.
1: No.
2: Però quina infantesa va tenir l'Aina?
1: És que no m'han cridat mai aquest tipus de gelats.
3: Però has dit que cada any més que t'has plantat amb un buit de l'Ualdeu.
1: Sí, sí, perquè els gelats com de gelateria sí que en funcionen, saps?
3: Però no els industrials.
1: No, és que de fet m'atreviria a dir que no sé gaire com és el maxibon, saps?
0: Val,
1: o sigui, el Magnum té pal, sí. I el maxibon no té pal, no?
0: El maxibon és maxibon, o com es digui, és com un quadre, un rectangle de gelat que la meitat està coberta de xocolata
1: i l'altra
0: meitat
1: galeta.
0: Sí, exacte.
1: Ah, meus. Sí, perfecte.
0: És com meitat sàndwich, meitat Magnum.
3: Aquí intueixo que la recepta ja serà més complicada, perquè això de fer meitat i meitat i llavors no que enganxi creguis. Bé, rotllo Frankenstein, eh?
0: No, no, què va, no.
3: No, és una galeta per una banda, xocolata per l'altra. Enganxa-ho!
0: No,
1: és fàcil.
0: No, però sí que us donaré quantitats perquè aquí sí que estem fent més un gelat de veritat. En les altres dues receptes, sí. Un era un polo de fruita i l'altre era iogurt. Aleshores, ara sí que fem un gelat. Llavors, necessitem 200 grams de nata mm-hmm. per muntar, 70 mil·lilitres de llet, 70 grams de mantega de cacauet i 70 grams de llet en pols. I després, a banda, necessitarem les galetes i la xocolata per fondre. Però la recepta del gelat és molt fàcil. Agafes la nata, ha d'estar ben freda perquè pugui muntar, aleshores la muntem fins que dobli el volum, i en un bol a part barregem els 70 ml de llet, els 70 grams de mantega de cacauet i els 70 grams de llet en pols. I en aquesta barreja hi anem incorporant la nata que hem muntat prèviament com per tandes, sense que perdi l'aire. Ho fem amb moviments envolvents.
3: Això ho viu un dia, ja me'n recordo. És
0: sí,
3: veritat,
0: és perquè sí. No perdi l'aire i per tant el volum.
1: Tingui volum, clar.
0: Exacte. Aleshores agafem una safata, la cobrim amb paper de forn i allà estirem tota aquesta massa de gelat, que diguem, o sigui, posem tot el gelat així en un rectangle, la safata, i ho posem a la nevera unes 4 horetes, també. Llavors, és tan senzill com quan la traiem del congelador, agafem les galetes que siguin així com quadrades i les col·loquem a una banda de la safata, exacte, mm-hmm. I fem els talls, és a dir, tallem entre galeta i galeta i... és simplement agafar-ho, col·locar la galeta a l'altra banda. No sé si s'està entenent
3: sí,
0: molt.
3: Sí, jo crec que sí, és un sàndwich.
0: Exacte,
3: sandwich.
0: És agafar el
1: rectangle,
0: fas barres, exacte, del gelat, i agafes la galeta, poses una banda i banda, i amb l'altra meitat que sobra de gelat, les suques en xocolata fosa.
1: Ah, clar.
0: O sigui, és ja molt està. Fàcil. Sí. Sí. L'important és la receta del gelat. I,
1: de la base.
0: Exacte. Sí. Després ja és tallar el gelat en rectangles i col·locar galeta i galeta, i l'altra meitat, banyar-la en xocolata
1: és
0: i ja
1: que
0: està.
1: Així em fa il·lusió i em ve de dos, eh? Perquè quina galeta recomaneu posar-hi? Mm.
0: Doncs jo diria, no et diria una marca en concret perquè no ho sé, però una que sigui, jo he vist de galetes així quadrades
1: quadrada
0: i grans.
1: Quadrada rectangular sí. Gran, saps?
0: Rodona sí. No, òbviament. No. Òbviament.
3: Uau, molaria amb les de Lotus.
1: Ja ho he pensat.
3: Ho he pensat, estan molt bones. I amb la nata i
1: això. Sí. Dues o tres. Sí,
3: però sí. Són més peques.
0: Sí. O pot ser mini maxibon. Sí.
3: Oh, un mini maxibon m'entraria molt bé, eh?
1: Sí. Igual tan mini com que potser se't trenca, no? En plan, bueno, clar, com queda molt petit.
3: Dues Lotus.
1: Faria dues mínim.
0: Sí.
3: Imagina't.
0: I també, abans, el meu pare ho fa molt, comprar aquests gelats que són del supermercat.
3: Sí. De barra.
1: De barra,
0: de barra sí. I les galetes que utilitzen per fer aquests sàndwichs són com, sabeu, els barquillos?
3: Ah, sí.
0: També ho podríem fer
3: també,
0: amb això.
3: També ho fem sovint.
1: Com de cucurutxo,
0: diguéssim.
3: Sí.
0: Doncs
3: sí,
0: també
3: sí.
0: Ho podríem fer amb això.
3: Ah, mira. És veritat, clar, aquestes anirien de conya.
1: Perfecte.
0: Sí, que són quadrades.
3: Que guai. I quin nom li posem? Perquè, clar, el Maxibon, el Taulabon.
0: Taulabon.

0: Taulabón.
1: Taulabón.
0: No, no. De taula per dos. Taulabón.
1: Exacte.
0: No? I el Magnum és el Taulum.
1: Taulum.
2: Taulum.
1: M'agrada més Taulum, que Taulabón.
0: Sí. Clar, però tu què vols, un Taulabón o un Taulum?
2: Clar, però hem de fer un receptari de tots, no?
1: Clar.
3: Receptari de gelat.
1: Ojo, eh?
0: Doncs vale. Molt bé, ja tenim els gelats explicats.
2: Quina gana, per favor.
0: Venen de gust,
2: ara a l'hora de berenar, sí, sí, ja. Sí.
1: A més...
0: Veus, a mi em funciona molt per berenar, els
2: sí,
0: gelats.
2: Sí, 100%.
0: A mi el que em passa és que sí, per postres és com...
1: Ja,
0: ja estic...
1: Està.
0: Ja estic
2: sí. Però fa set, el gelat.
3: Mm. Ja, jo sempre bec aigua després sí, d'un gelat, cosa que diuen que no va molt bé.
2: Per què? Ah,
0: no?
2: Eh?
0: No?
3: Com que llet, aigua, no?
2: Bueno, no sé, igual no, és un mito que a mi m'han inculcat.
1: Però de debò que fa set.
0: No et banyis, que farà, tindràs un tall de digestió i un got d'aigua després del gelat no va gens bé.
2: No sé, sempre ho he escoltat. Potser no, hauria de
1: corroborar. M'imagino la pobra Laura superassedegada i dient...
2: Ah, no, m'és igual, jo sempre acabo bevent aigua.
0: No em puc banyar, no puc beure un got d'aigua.
2: No puc fer res, que s'acabi a l'estiu.
0: Gràcies, Alba i Laura.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres.
0: Taula per dos, dilluns que ve més. Teniu al cap què farem dilluns que ve?
2: Sí. Home, doncs sí, és època també de fer uns arrossets, no? Així a l'aire lliure.
0: Bravíssimo. Doncs vinga, tanquem la carpeta de gelats amb en Miqui Núñez.
2: Tancadíssima.
0: Sí, amb un terrassenc.
2: Amb la cançó de gelat.
0: I estàs d'acord o no?
2: Sí.
0: Sí, eh? Per un dia germanem ciutats.
2: 100%.
0: Vinga, va.

0: El meu poble té una plaça de record.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
0: I un gran ball.
1: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
2: Hola, noteta. M'agradaria que posessiu Biquini de Fades. Gràcies, adeu, guapets.
3: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!
4: Un master, brazo teo mister, buxton pijo, cani un hipster, jugaman el twister.

Hola, sóc el Nil de Sant Quirze i mireu, m'agradaria que posés una cançó que és He begut de Dan Peralba i Comboi, que la vaig descobrir amb vosaltres i m'agrada molt i l'escolto cada dia.

0: Doncs, Aina, com qui no vol la cosa, ja hem esbandit el primer dia de la setmana, hem fet gelats amb taula per dos i hem estrenat el juny també, doncs, com havíem de fer-ho, com calia celebrar el sisè mes de l'any, tia.
1: Escolta'm, Frank, com et dius?
0: Em dic Xavier.
1: I què veus?
0: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Doncs això està molt transparent.
0: Doncs calla, que potser deu ser ginebra sola. Amb aquestes barres marxem.
1: Fins demà.
2: Hola. Una gran representant del rap del País Valencià és la Jazzwoman.

0: Escoltes ICAT. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més, una setmana més i un mes més, perquè avui és dia 1 de juny, al programa d'informació musical d'aquesta casa dedicat, que és Independents. I avui és també el dia que comença la Primavera Sound. Home, alguns diran, no, però això no és dijous o a partir de dimecres al Fòrum. Doncs sí, però avui ja hi ha algunes actuacions repartides per la ciutat, així que ja és una tradició que quan comença el Primavera Sound i abans que ens anem al Fòrum a fer programes especials és allà, parlem amb l'organització per tenir l'última hora i repassar una miqueta també el cartell d'aquesta edició 2026 del Primavera Sound. A aquest festival li dedicarem la propera hora amb una conversa amb un dels responsables.

0: Ja és una tradició que quan s'acosta la Primavera Sound, quan arriba aquesta setmana, parlem amb l'Abel González, que ell és un dels programadors del cartell del Primavera Sound. Evidentment és una de les millors persones amb qui ens podem posar en contacte per repassar el cartell d'aquesta edició del Primavera, que de fet tècnicament ja ha començat, perquè avui ja és dilluns 1 de juny, per tant ja hi ha algunes actuacions, però ens centrarem en la programació que hi ha al Parc del Fòrum a partir de dimecres i amb aquests dies forts, fortíssims, de dijous, divendres i dissabte. Abel, què tal, com estàs?
1: Què tal? Molt bé, molt bé.
0: Escolta, que la gent suposo que es fa una idea una mica de com es fa un cartell del Primavera, però clar, hi ha segurament artistes que teníeu tancats fa un any, no?, gairebé del Primavera de l'any passat, o que ja estaven mig encarrilats, i altres que probablement han sigut coses bastant d'última hora, no? És a dir, que és molt viu el cartell del Primavera.
1: Sí, la veritat és que la cosa, i és una cosa d'indústria, no només del Primavera, i potser en part per culpa del Primavera, les coses cada vegada comencen més aviat. Realment, el que acabes de dir, que hi ha coses que fa un any que estan tancades, jo em recordo confirmacions en els mòduls de l'edició de l'any anterior. I jo suposo que és multifactorial el per què les coses van cada vegada més aviat i més aviat, que també és paradoxal per altra banda, que ara us explicaré el per què m'ho sembla. Multifactorial perquè a vegades penses que les reserves de la sala d'Europa i tot plegat cada vegada també estan crevants. Per tant, les gires estan crevants, els routings estan crevants i com que tot és cada vegada també a nivell logístic més car, s'ha de preveure amb més antelació. I també deia que en part es preocupa la Primavera perquè, clar, nosaltres vam obrir fa ara molts anys l'època de concerts potent que no existia, que era la de finals de maig, principis de juny. Abans tothom venia aquí el juliol, agost, etc. i tothom començava llavors. Ara, al voltant del Primavera també hi ha molts events de magnitud a Europa i això ha fet que tot s'avancés una miqueta més també, i tothom doncs preveu el que ha de fer amb més antelació. És cert que cada vegada comencem abans, i recordo perfectament com un dels caps de cartell d'aquest any el vam tancar en els despatxos del fòrum dels mòduls de l'any passat.
0: Veus? Els grups tenen el cap, el Primavera, és evident. I nosaltres també, Abel, començarem a repassar el cartell i començarem, esclar, pel principi, per aquesta programació de dimecres gratuïta d'entrada. Aquest és un format que ja està molt estabilitzat i és una miqueta un regal, no?, del Primavera a la gent que no té per què tenir abonament per assistir aquest dia.
1: Sí, el que passa és que s'ha popularitzat moltíssim i fa falta reserves, etc, i s'esgota també.
0: Mira, el dimecres gratuït al Primavera, segur que hi ha grupets, diríem, però d'aquí i tal. No. Ui, que l'any passat ja hi va haver caps de cartell, diríem, importants, i aquest any hi ha Wet Leg, Yard Act, a més de Wineta i Guitarrica de la Fuente. És a dir, que Yarta i Wet Leg podrien estar un dimecres, o però un divendres o un dissabte.
1: Bueno, jo vull pensar que tots quatre podrien estar qualsevol dia.
0: Sí, correcte.
1: I fins i tot diria que Guitarrica de la Fuente és una de les raons per les quals s'han esgotat tan ràpid els abonaments, que és una cosa que té molt de mèrit, perquè, com sabem, doncs, hi ha molt de públic estranger, i això fa que un grup com Guitarrica, bueno, com un artista com Guitarrica de la Fuente, el veurà moltíssima gent que habitualment no el podria veure. I Wet Leg, doncs, és un grup que ja forma part pràcticament del mundillo Primavera, i també satisfà molt que pugui fer de cap de cartell del dia un grup com Wet Leg. De fet, això fa un parell o tres d'anys va explotar una mica el dimecres amb Pet Shop Boys, per parlar d'un grup que és pur llegat i pura diguem, història de la música pop universal ja a dia d'avui. I avui dia ja, amb Wet Leg i Guitarrica de la Fuente, que són coses totalment actuals, ja pots aconseguir aquest tipus de resultats. Per tant, crec que és una feina també que es va fent a poc a poc i que ha arribat a un punt molt xulo. També el dimecres també hi ha Mogwai, com a part de Primavera a la Ciutat.
0: Sí.
1: És un dia que s'ha fet clàssic, el raz del dimecres, tenir alguna cosa que no estigui dintre el cartell, però que podria estar perfectament en un gran escenari.

0: Dimecres, com has dit, cada vegada hi ha més bogeria, una mica, per aquest dia inaugural, que a més és gratuït, però el tret de sortida, el gran tret de sortida, arriba l'endemà dijous amb aquelles corredisses que fa la gent tot just quan obriu la porta. I molta gent ja s'instal·la directament als dos escenaris principals. Si vols, comencem a repassar una miqueta els caps de cartell, podríem dir, de dijous. Per exemple, doncs mira, tenim un grup gamberro, per dir-ho així, per inaugurar l'Estrella d'Am, que és Aiko el Grupo, Riot Girls, podríem dir que és aquell estil que
1: sí,
0: no sé
1: si ella s'ho veu el Riot Girls, però ara com has dit em quadra bastant, sí,
0: però és a dir que és com una mena d'estil que continua en el temps i que missatges, podríem dir, clars i contundents. I després en aquest mateix escenari doncs tenim, jo diria que aquesta és una artista, crec que poc coneguda aquí encara, que és la Rabin Lini, que arriba des de Chicago, no? Rhythm and Blues.
1: Sí, bueno, jo la veig més pràcticament com soul dintre. A mi a vegades penso que és, ha agafat una mica el testimoni de la Solange, no? Ara que fa temps que la Solange no treu res, doncs em sembla una mica que agafa aquesta espècie d'R&B soul amb el toque, també un toquecillo hip-hopero, però molt, molt soul atemporal, i a mi això em recorda una mica a la Solange, a la germana de la Beyoncé, que fa molt de temps que ara no treu disc, però que també havia estat a la Primavera un parell de vegades.
0: Després tenim a Massive Attack, que és a dir, tot un clàssic, ja podríem dir, pioners del trip-hop, 5 discos, l'últim fa molt de temps, el 2010, però vaja, és un grup que suposo que quan puja damunt de l'escenari mai decep.
1: Sí, a més aniran traient pildoretes i coses. Aquest any han tret una cançó que ens ha agafat a tots de balcó canviat, que és cantada per Tom Waits, ni més ni menys, un altre personatge que feia molt de temps que no feia res, i bueno, estan molt actius també dintre el món de l'activisme polític, etc. És un grup que sempre ha estat present, tot i que faci temps que no treu cap disc, i estranyament no havien tocat mai el Primavera, perquè havien estat programats en any prepandèmic, després, si no m'equivoco, perquè ara podria estar barrejant anys, se li va diagnosticar una malaltia en un dels membres i no van poder venir, per tant és el primer cop que realment els tindrem del d'un escenari.
0: Home, és a dir que, escolta, sempre hi ha una primera vegada, fins i tot per gent tan històrica com és el cas de Massive Attack. I dèiem que quan s'obren les portes molta gent fa corredisses, i m'imagino que els fans i les fans de Bad Gyal voldran estar allà a primera fila, no? Perquè també és un dels cap de cartells importants d'aquest 2026.
1: Exacte. Clar, és molt important per nosaltres tenir un artista que viu tan a prop nostre, en tots els sentits, en l'escenari gran del Primavera. És tot una espècie de fita que quasi que sembla que s'estanqui un cercle, no?, en aquesta ocasió. I suposo que també moltes d'aquestes corredisses cap a Bad Gyal, si arriben abans d'hora, també enganxaran a Doja Cat, que m'imagino que ha de compartir part del públic, també, suposo.
0: Doja Cat, que és una de les artistes que està al Revolut, que és l'altre gran escenari, que de fet és l'última en actuar en el Revolut, i els primers serà Blood Orange, aquest projecte del britànic Dead Hines, que té aquest FX Honey, un disc magnífic amb grans col·laboracions, Carolina Polacek, Lordi, entre molts altres, i de fet ell ha treballat també amb molta gent.
1: Sí, és al·lucinant el disc aquest, perquè tant per qüestions de son com per col·laboracions, ell també com a productor de milers d'altres coses, des de la Twix fins, no sé, hi ha mil col·laboracions i mil produccions que ha fet el tio, que em fa pensar a vegades que és quasi com un home resum de tots els cartells de tots els últims Primaveres.
0: I entremig de tot plegat podríem dir una autèntica delicatessen, que és Alex G.
1: Alex G, un gran songwriter, de la manera clàssica dels grans, diguem, hacedores de canciones, no? Soc superfan i m'agrada molt la gent que senzillament fa cançons i les fa molt bé, i aquest és un cas claríssim.
0: Sí,
1: a vegades penso amb no sé, Elliot Smith o amb grans compositors de cançons, sense bé.

0: I a mi m'ha tocat la feina més difícil, diríem, d'aquest dia, que és repassar tota la resta que no hi ha en aquests dos escenaris principals i que, buf, és extensíssim.
1: En algun cas no sabré... A veure si me la sé tota.
0: No, perquè més podríem... Clar, la gent...
1: No tenim temps, no, per tot?
0: Clar. No tenim temps. La gent que es miri la programació, que es faci el seu recorregut, aquí hi ha molta feina prèvia, diríem, si vols gaudir bé del primavera, veure com t'adaptes a aquesta distribució d'escenaris. Mira, per començar per alguna cosa, a mi em fa molta il·lusió que es presenti el primavera el nou disc de Renaldo i Clara, una artista de la casa, diríem, però que, sí. Home, què millor que el primavera per presentar un disc d'una artista radiant.
1: Sí, sí, el mateix. Ja havíem presentat l'anterior i ens fa molta il·lusió tenir-los de nou. Estaran a l'escenari Schwarzkopf i intentarem estar-hi, clar que sí.
0: Després, per aquella gent que, escolta, arriba al fòrum i es posa a l'auditori i ja no surt d'allà, diríem.
1: Exacte.
0: Que això també passa, hi ha un tipus de públic que fa això.
1: Doncs aquest dia hi ha una
0: és
1: cosa
0: potent,
1: especial.
0: Sí, sí.
1: Hi ha el Cameron Winter, que també és una cosa que és i serà cara de veure. I sobretot ara que el seu grup principal, Geese, ha explotat i s'ha fet tan conegut. Cameron Winter és el cantant de Geese i diguem que és el seu disc heavy metal, que és de finals de l'any anterior, res a veure amb l'estil, amb el títol del disco, és el que ens va cridar més l'atenció, perquè encara no havia sortit crec que és el tercer disc de Geese i el que els hem posat cap amunt, no? Llavors nosaltres vam començar intentant portar el Cameron Winter i ens deien que era una cosa difícil de tenir perquè ell estava molt centrat al seu grup. Quan vam començar amb això, com diem, tot comença abans i abans. Geese encara no havia tret l'últim disc i encara no s'havia impulsat aquesta locura per la banda. I ens van dir, bueno, Cameron Winter podria venir si tenim a Geese també amb ell.
0: Epa.
1: I els hi van buscar un slot i tot plegat. Però clar, de repent surt el disc de Geese i jo crec que és un dels discos de rock de l'any i a tot el món se li ha donat una transcendència brutal. Ha estat a totes les llistes de totes les revistes de tots tipus, perquè és un d'aquests discos que hi ha un consens tant al món Pitchfork com en el món, diguem, Mojos i tot això, i resulta que Geese és un dels grups més famosos del dia.
0: Sí, sí. Segur que hi haurà gent que farà aquest recorregut, Cameron Winter, i llavors cap a veure Geese, però alguns es quedaran potser a l'auditori esperant Lucrecia Dalt, perquè aquesta artista és boníssima, va estar vivint a Barcelona, ara ja no, però aquest disc que ha fet amb el David Sylvian, home, i l'auditori és potser el lloc ideal per Lucrecia Dalt.
1: Totalment, a part de que l'últim disc és molt especial, i és especial en part per el que acabes de dir. David Sylvian no és un artista que ni com a productor es prodigui gaire, però que a més em sembla que fica la veu en un tema, o com a mínim en un tema i canta amb ella. I bueno, David Sylvian ja sabeu que era el líder de Japan,
0: sí.
1: Però que post-Japan ha sigut un home, no sabria comparar-lo a ningú, pràcticament a una espècie de Scott Walker una mica més lluminós,
0: sí.
1: No sé.
0: Sí, sí, per completar la programació d'aquell dia a l'auditori, Caroline i Panda Beer, que és un artista que, home, com que el tenim a prop, el veiem sovint en directe, això no treu que sigui un dels homes que ha definit el so de la música independent de les últimes dècades, Panda Beer.
1: Del qual, des dels grans moments d'Animal Collective fins avui dia, que està col·laborant sovint amb Sonic Boom i tot plegat. Sí, sí, un diguem, que ha portat el pop clàssic cap a un lloc més vanguardista durant més de temps.
0: El Primavera ens ha donat la possibilitat als periodistes, a mi en concret, de parlar amb molta gent, i recordo molt una entrevista que vaig fer a Mac DeMarco al Primavera, que va ser molt divertida i que va estar molt bé, i em fa molta il·lusió veure'l de nou al festival, perquè ell també ha passat una època una miqueta estranya, no?, que jo pensava, a veure, aquest home si deixa la música o què està passant aquí, però no, tenim Mac DeMarco, eh?
1: Sí, sí, i també, ja et dic, un home que va a la seva, vull dir que és difícil de veure, no és tan evident, i l'últim disc, jo no sé què fer, quant de temps feia de l'anterior, però l'últim disc també ens va enganxar tots. A mi m'ha sorprès molt aquest guitar, no?, una cosa encara més bedroom i més quasi en solitari que mai, però un disc molt especial, la veritat sigui dita.
0: L'Abel jo sé que escolta molta música, de tota mena, però també sé que té un cor metàl·lic o metalero, diria. I Agriculture, anem a citar aquest grup, no? Perquè...
1: Sí, sí, és un dels grups que més ganes tinc de veure, perquè, a més, amb tota la gent, diguem-ho així, que va anar l'any passat al Hellfest, van tornar amb un nom al cap, i tothom em parlava d'Agriculture. A part de que amb disco semblaven prou divertits i que tenien una certa connexió amb els Chappell, que van venir fa poc, i recordo un videoclip molt divertit i tal, o sigui, que em van entrar en seguida pels ulls, diguem-ho així. Tothom que va anar al Hellfest de l'any passat, que conec, em va parlar meravellosament meravelles d'aquest grup en directe.
0: Bé, el cartell d'aquest dia, que és molt més extens, inclou també artistes que no necessiten aquelles presentacions, com Father John Misty, com Obert Mono, que a més estan publicant cançons noves, com Rojo, un artista del país amb una gran projecció, com Tripping You. No sé si ens deixem alguna cosa que tu vulguis subratllar especialment de la programació de dijous, si no...
1: Bueno, ja que estàvem amb una ona així més metalera, no és exactament l'estil de Mel Banana, però m'agradaria destacar-los, perquè fa molt de temps també que els hi anàvem al darrere. Grup japonès, únic, un duo, a dia d'avui, japonès, que fan, no sé com dir-t'ho, noise hardcore, quasi de dibuixos animats, una cosa molt curiosa de veure, i que porten mogollon de temps fent aquesta espècie de hardcore veloz i trepidant, i divertit, i també aconsello a la gent que hi vagi, que vagi a fotre'ls un vistazo.

0: Canviem de dia, passem a divendres, dia espectacular també, i començaré jo repassant alguns dels caps de cartell. Home, aquest dia hi ha un nom propi que destaca per sobre dels altres per trajectòria, influència, mite, que són The Cure, que no és la primera vegada que actuen al Primavera Sound, perquè jo recordo que vaig transmetre una part del concert, només una part, perquè fan concerts molt extensos, The Cure, en el seu moment. Aquí els hi heu reservat 2 hores i mitja, que potser per un grup qualsevol és molt de temps, però The Cure toquen 3 hores i 3 hores i mitja, i el que faci falta.
1: Bueno, ara, enguany és el que estaven demanant amb The Cure. Una de les condicions és que, encara que sigui un festival, els hi dones el que et demani. Per mil raons. La primera és respecte, diguem-los, noblesa, pel que tu vulguis, però que, a més, tenen una quantitat de cançons que estàs segur de que encara que et toquin 3 hores no te les hauran tocat totes. Ara que The Cure té una espècie de schedule i ha marcat una despedida a 3 anys vista, una cosa així.
0: Sí.
1: I que sembla ser que encara queden un parell de discs per sortir, que ja estan gravats i tot plegat, és que l'últim disc està molt bé.
2: Home, jo diria que si no haguessin gravat el Disintegration, aquest seria el Disintegration dels The Cure, eh? Perquè
1: realment sí, una mica, perquè l'aire que es dona és aquest, exactament.
0: Aquell dia, noms mítics, home, no són tan antics com The Cure, però Slow Dive és un grup mític que sí que ja té una història d'amor amb el Primavera.
1: Exacte, és un grup quasi família per nosaltres, ens portem molt bé i són una gent que, bueno, que hi ha un carinyo mutu tremendo, però és que també estan dintre de la llista, diguem, de grups preferits de The Cure, del Robert Smith mateix. Mm. El Robert Smith suggereix a vegades que hi ha una espècie de llista no escrita de grups que se sap que a ell li agraden, i Slow Dive està sempre entre ells.
0: Aquell dia també als escenaris grans hi ha propostes aquestes ultrapop, diríem, ultracomercials, però amb molt seguiment. Això és el Primavera, també ho cuida, diríem, eh? Seria el cas de Doja Cat, per exemple, però aquí tenim Edison Ray i Ethel Kane.
1: Bueno, Ethel Kane, dir que és ultrapop també és molt, vull dir, és prou difícil de classificar com per...
0: Sí.
1: Bueno, també és una cosa que m'agrada molt d'aquesta edició. Hi ha molts grups que no sabria marcar-los en un gènere, i Ethel Kane és una d'elles. I Ethel Kane seria un artista d'aquestes que, si li trec l'embolcall musical, tant podria ser una cantautora de folk, si li canvio la veu podria ser, no sé, música de vanguardia prou complicada, contemporània, i el resultat, com tu bé dius, és un pop molt cridaner, llamatiu per qualsevol persona que no l'hagi sentit mai. Vull dir, és una d'aquestes cantants que tu passes per davant sense saber qui és i t'atures i et sorprens. Edison Ray és una altra història, és més una estrella pop metal, no? Com tal qual les coneixem, amb molt bones cançons, però molt més comercial i molt més convencional en aquest sentit, però bueno, una noia que sap sonar gran i que, vamos, una pop star del moment.
0: I després un home que ve del metal i que s'ha convertit en un dels reis de les cabines, Skrillex.
1: Bueno, Skrillex és un d'aquests, és un artista que m'agrada més tot el que ha sortit arrel de Skrillex que Skrillex mateix, però bueno, en fi, és una realitat tremenda, és un show d'electrònica que és perfecte per, bueno, pel moment, per l'espai que tenim, saps? A l'espai que tothom coneix com Mordor, és un espai immens que a última hora tot l'Skrillex, vamos...

0: Mira, el Josep ha citat metal, però si anem al mateix divendres, una banda d'extrem metall catalana, Usser.
1: Exacte, Usser. Sí, sí, bueno, també tenia moltes ganes de fer... O sigui, el Primavera sempre ha tingut algun puntet d'extrem metal aquí i allà, cada any ens agrada posar alguna coseta i tal, i no n'havíem tingut mai cap de català. I és que és un grupazo. Si hem tingut a grups com Carcas, o hem tingut a grups com Mayhem, o coses d'aquestes, per què no tenir-ne alguns d'aquí, no? I Usser, el disc és sorprenent, és guapíssim i allà estaran, en l'escenari on programem el metal.
0: Escolta, també hi ha la Paula Jornet, que torna després d'un temps d'inactivitat i moltes ganes també de veure-la divendres, aquí al Primavera. També un dels concerts, jo diria, esperats per molta gent, bàsicament perquè encara no ha publicat res. És la cara de l'Envinge, que és actriu i model i que fa el seu debut precisament aquí al Primavera.
1: Sí, de fet, em sembla que no ha sortit encara disc oficial.
0: No, té alguna cançó suelta per ahí.
1: Hem vist algun teaser i tal, però no sé si hi ha més d'una cançó per ahí. Lo curiós va ser quan vam començar a parlar d'aquest booking, no? Era Cara de Levin, que, bueno, és una tia molt famosa, és una persona dintre el món de la moda que és referencial i és immensa, però no sabíem què feia musicalment. O sigui, va haver un moment que era una carta, una espècie de slot en blanco, a veure què farà, i és, bueno, en refieu-vos-en de que traurà música i de que serà rellevant i que serà molt xulo i res, no podíem ni dir-ho, no podíem ni explicar-li als nostres companys que estàvem treballant amb això, perquè tothom ens preguntaria, bueno, i aquesta tia què ve a fer?
0: Altres noms també destacats de divendres, doncs mira, tenim un orfebre de la música, com és el cas de Ralphie Chu, també tenim la britànica Pink Panthers, tenim a Madmos, tenim Insturgente Novaten i Merzbow, entre molts d'altres.
2: Ojo, Merzbow,
1: Això... Molt variat tot això que has comentat.
2: Sí, sí, és el Primavera del soroll, diríem, amb diversos punts, i un d'ells és Merzbow,
1: Merzbow, cada any ho havíem intentat, també. Parlant de nois japonès, probablement el rei del noi japonès, bueno, serà un concert dels més radicals que s'hagin programat mai en l'auditori. Hi ha moltíssimes ganes de veure'l en un espai com l'auditori, i just després de l'instrucció de Neubotten, que a part de ser una institució total, també tenia moltes ganes de veure'ls a l'auditori del Primavera, perquè havien estat ja en un escenari dels d'exterior, i sempre és un plaer tenir-los, i també em consta que és mutu, que a ells també els agrada molt venir aquí i tot plegat, i la dupla Merzbow Neubauten en l'auditori és una d'aquelles que quan surt el cartell molts amics canvien whatsapps i et diuen uala quines ganes d'aquesta cosa en particular, d'aquest doblet en particular.
0: Mira, hi ha dos noms que a mi m'han sorprès molt de divendres. Un és Anastàcia, aquesta veu que enamora, i l'altre és Joan la Bàrbara, sí, que és aquesta malabarista, jo diria, de la veu.
1: Sí, a veure, molt diferents, perquè una és més, diguem, folk, per dir-ho d'aquesta manera, l'Anastàcia, però és un disco que ens va impressionar molt. És d'aquestes coses que vam escoltar el disc i en seguida vam veure que coneixíem, bueno, treballàvem habitualment amb la gent i tot plegant, i va ser una de les primeres trucades que vam fer, en plan, uau, això per obrir o per algun slot d'auditori estaria molt bé. I Joan la Bàrbara, bueno, clar, és una altra cosa, és molt més vanguardista, diferent i contemporani. És una senyora, perquè jo crec que té 78 anys, o 79, una cosa així, tipus Meredith Monk, diguem, no? Mm-hmm. És música contemporània, una experimentadora de la veu, no sé com explicar-ho.
0: Mira, jo diria que el que feia Jimi Hendrix amb la guitarra ho fa ell amb la veu, amb les cordes vocals.
1: No està mal vist. No, no t'ho puc millorar i ho deixaríem aquí.

0: Estrella Damm. En aquest escenari, tres noms d'aquells imprescindibles. D'una banda tenim Big Thief, My Bloody Valentine i Gorillaz.
1: Doncs sí, és un dia molt especial.
2: Increïble.
1: Big Thief, sobretot perquè també és un d'aquests grups que jo crec que en un futur seran com Família i Primavera i que els hem vist créixer i que no tenen límit per mi. Vull dir, és un dels grups de, diguem-los, indie folk pop, més folk rock que pop americà, que tant com la banda com ella, la Adrian Lenker en solitari, jo crec que estaran tota la vida donant-nos música que es farà clàssica en un futur, vamos. Mm-hmm. I llavors My Bloody Valentine. My Bloody Valentine són paraules majors en tots els sentits. Per primera, perquè és molt difícil de veure'l. Vull dir, és un grup que fa molt poca cosa, perquè és tan curosa la cosa que fan, encara que sembli mentida, i dic que sembla mentida perquè són capes i capes i capes de música que a orelles potser d'algú que passi per davant només és soroll, però és tan exigent, diguem, el que estan proposant a nivell artístic, que treuen un disc cada 15 o 20 anys i toquen molt poc sovint perquè no se solen donar les condicions en general de que la cosa soni com en el Kevin Shields li ve de gust.
0: El 2023 vam tenir Blur, Damon Albarn, i aquest 2026 tornem a tenir Damon Albarn, però amb els Gorillaz.
1: També havia estat amb The Good, The Bad and The Queen, o sigui, mm-hmm. El Damon Albarn de tots els colors, i mai millor dit. Doncs sí, Gorillaz, una institució a dia d'avui i un grup que, per una cosa o per una altra, també han transgeneracionalitzat. És un grup que agrada a tot tipus de gent i a tot tipus d'edats. És quasi un grup de consens. Ja sabeu que és un grup mig de veritat, mig de mentida, amb un mogollon de col·laboradors, amb uns dibuixos animats que fan de personatges. Bueno, un grup únic que ha sabut tocar la tecla amb moltíssim tipus de gent diferent.
0: I que, a més, en el seu últim treball, The Mountain, que és el nou que treuen, grans col·laboracions, i moltes d'elles hi ha d'artistes que ens han deixat, per exemple, Marky Smith, el Bobby Womack o Tony Allen. Anem, si vols, ja també altres caps de cartell. Mira, l'any passat vam tenir el Jamie XX i aquest any tenem The XX, que portaven, em sembla que eren 8 anys sense fer gires.
3: I a la Romy, no?
0: Sí, estem esperant aquest nou disc d'estudi, el quart, que diuen que ens han promès, però que no sé si dissabte ens presentaran alguna d'aquestes cançons.
1: Espero que alguna, a mi també m'ho havien promès. The XX és un grup també de pràcticament de la casa, perquè sempre han presentat tot, vull dir, el primer debut en gran també va ser aquí, han presentat tot el que hem fet i, com veu dit, tant Jamie com la Romy han estat, si no una edició en una altra, si no els dos en una, en fi, sempre han estat molt propers a lo que és Primavera i a la Família Primavera.
0: I no ens deixem altres noms també importants, Little Sims, Baxter Dury o Barry B.
1: Little Sims també va fer una crescuda monumental amb el seu anterior disc, que també va presentar Primavera. Baxter Dury també és un músic que cada any que passa i cada disc que passa creix una miqueta o es converteix en una espècie de neoclàssic de l'indi, fill de l'Ian Dury, del famós Ian Dury, i que també és molt proper a nosaltres. I Barry B, doncs bueno, ens flipa veure com grups, bueno, artistes nous d'aquí poden, diguem, aguantar el tipus dalt d'un dels grans escenaris que tenim nosaltres. I està molt bé també que es vagi regenerant, diguem, l'Star System d'aquí.

0: tercer dia, per continuar amb la resta del cartell, al Festival Primavera Sound hi ha grups que repeteixen, però no és gaire habitual que repeteixin anys consecutius, i això passa amb Nika. Puc entendre per què passa, eh? Perquè, esclar, és que és un dels grups del moment, totalment, eh?
1: No només això, sinó que l'any passat a l'Apolo, només a la ciutat.
0: Ah, val.
1: I els hi faltava...
0: Home, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Els hi faltava debutar a lo grande, aquí. I és un d'aquests grups que probablement van mig tancar d'un any per altre, perquè l'any passat ja va ser, i heu de tornar per tot el gran públic que teniu i tot plegat, i més amb disc nou, que han tret un disc nou i està molt bé, i Nika no només són sobretot, però no només el grup amb el missatge polític actualitzat més necessari que hi ha ara mateix, sinó que també són una realitat com a banda de hip-hop, vull dir, per dir-ho així, o urbano, digue'ls com vulguis, amb una gran connexió amb nosaltres, amb el festival, a nivell tan ideològic com, jo què sé, sempre hi haurà un puntillo en el que un grup escocès i un festival català ens donem de la mà.
0: Mira, el cartell de la resta de dia és tan extens que jo, a banda de citar per sobre, que m'alegro molt que vagin creixent projectes com el de Rusoski, Jimena Amarillo, Depressió Sonora, Venus...
1: Parlant d'artistes que és molt difícil de buscar-los i de trobar-los un gènere musical.
0: Totalment.
1: No? Rusoski mateix.
0: Sí. Amb això hem guanyat, amb aquesta nova generació que ja...
1: Sí, no... la mateixa Sudan Archives que veig aquí, a Xinico, que sembla quasi un artista de per quasi que sembla mentida que sigui real, no? Sembla d'intel·ligència artificial, sí, o jo que sé, Dijon.
0: Dijon,
1: per exemple, és un artista que és molt del moment, molt d'aquest any, i no sabries pràcticament com explicar-lo. És una espècie de neoprince que quasi que seria hip-hop d'actual o del futur, però no ben bé, en fi.
0: Sí.
1: O ara estic veient un grup que aconsello moltíssim, que és Smerz. També molt difícil d'explicar amb un o dos estils musicals. Ja no et val fer barreges de gèneres per explicar un grup, els has d'escoltar. Això
0: totalment.
1: Amb molt.
0: Després d'Esmerz hi haurà Touché Amouré, que potser és un grup també a destacar.
1: Grupazo, de hardcore, ràpidamente dicho.
0: I després un nom propi d'aquests sí que és inclassificable, Nina Girachi, però atenció a aquest artista, perquè té molt present i molt futur. Crec que ens sentirem a parlar més.
1: Jo estic d'acord, és un artista que creixerà i que ara mateix la veurem punxant en un escenari petit, però acabarà en un futur no gaire llunyà, estic segur. Una d'aquestes propostes que et deia de post-Skrillerixmo, que no és ben bé Skriller, però entens que surti d'aquesta amalgama de sons i tal, i ho porta cap a un altre lloc, i estic segur que no pararà de queixar.
0: Bé, aquell dia, Lambrini Girls, Shackleton, a Guy Cole Gerald, noms mítics, Beverly Glenn Copeland... Sí. Que també és un autor molt particular.
1: Sí.
0: No sé què més vols destacar.
1: Seria molt difícil de veure el Glenn Copeland. O sigui, també és una d'aquestes coses que jo intentaré no perdre'm. Home, Disney Puritans, perquè fa molt de temps que no toquen, també, i en l'auditori pot ser molt especial, la veritat sigui dita. És un altre dels grups que destacaria d'aquest dia i que jo intentaré no perdre'm. M'agrada també molt veure l'Anna von Hauswolf a l'auditori, però ja havia estat en el Primavera en un altre escenari fora, però jo crec que el seu hàbitat natural és indoors i amb calma i amb tranquil·litat.

0: Doncs bé, estaríem hores parlant amb tu, però només un apunt final de l'últim dia. Aquest diumenge, oi? Que mira, jo crec que resumeix molt bé un cartell de primavera, perquè comença amb Greta, és a dir, i acaba amb Calcox. O sigui, que tenim una mica de tot. Sí.
1: Bueno, de fet, Calcox no havia estat mai, si no m'equivoco. Sí, sí, ja, també hi ha Joseph Capriati i Blondish enmig. I, sí, jo crec que el diumenge de primavera s'està com... Bueno, és com un nou clàssic de la perifèria dels tres grans dies del festival. Per tant, també és un dia molt actiu a nivell de ciutat, passen milions de coses a la zona Apolo, Paral·lel, etc.
0: Sí, sí, sí.
1: I en el fòrum tenim el Fiestonaco amb Calcox i com bé has dit, començant per Greta i acabant fins a Calcox.
0: Abel, ens trobarem pel primavera, segur. En algun moment ens creuarem, no sé si ens podrem saludar encara que sigui de lluny, però ja avui...
1: Espero que sí.
0: Avui
1: serà passat, bona senyal.
0: Avui hem passat una bona estona amb tu, com cada any, repassant el cartell d'aquest festival, i acabo sempre doncs igual, donant-te l'enhorabona a tu i a tot l'equip de Booking, que sé que és ampli, i que gràcies a tots vosaltres tenim aquest regal que és cada any la programació del Primavera. Enhorabona.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per reconèixer-lo i per fer-li una, diguem, una repassada tan minuciosa.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes i cas.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Un nou ball de tarda. Torna la pista de fusta. Cada dia de dilluns a dijous. De 8 a 9. A la FM Dicat. Com sempre, en Miqui Puig els plats, que et saluda des d'aquí i et diu que hi som ja a migdia. Que ens pot recobrar sempre que ho vulguis a 3CAT Cultura. I que el ball és un mètode necessari per deixar l'estrès fora i fer que el dia acabi millor. Ja ho saps que portem més de 1.700 capítols, que la pista sempre hi és quan ho la demanes i que nosaltres et volem a l'altre costat. Gràcies per ser-hi, per triar-nos. Primer de mes. Exacte. És dia 1 del mes en curs i comença una tarda de baguls. Una versió del Sunny sempre és bonic per començar.

tantes versions se n'han fet del Sony, com dies, com llunes, imagines. Sony, la cançó de Bobby Hebb, recreada l'any 68 per un trompetista canadenc, competent com poc, anomenat Minor Ferguson. El disco es deia Riding High. Era un d'aquells artefactes per consumir a casa, per posar el dissabte mentre es prenien copes, venien els amics, les dones s'empolenaven i els primers capitalistes gaudien dels aparells estereofònics que es deia Hi-Fi, alta fidelitat. Una mica de reggae, una mica de Jamaica, Freddie Mackay, Bring Back to the Good Old Days. Sempre volem tornar als bons dies, però el futur és aquí.

Descobrir cançons cada dia és de les coses que ja sabeu més m'agrada. Aquesta peça la vaig descobrir tot punxant amb la gent de Gatzara. El Sound System de Barcelona em va invitar a punxar amb ells i vam punxar això, ni vaig voler saber què era. I era Freddie Mackay, un dels grans mestres del reggae, del love rock, amb aquest Bring Back to the Good Old Days, una peça que va quedar perduda i que algun connoisseur va lograr tornar a premsar als anys 2000. Som a la tarda en la que Miqui Puig busca sempre petites perles en els nostres arxius. This is the Lost Generation.

sou amb molt violins. Ja sabeu com m'agraden els violins quan es tracta de soul. Es deien The Lost Generation. A l'àlbum Young, Thought and Terrible de 1972 s'obria amb aquesta peça i es tancava amb la mateixa cançó instrumental, plena de reverberacions, de psicodèlia i de moments per gaudir. Més soul, The Modulations, Road Over There.

0: una altra d'aquelles peces cotetet, metalls violents, vibràfons, cantants que canten amb tessitures distints, un baríton, un baix, i el tenor fent les vegades de líder, Road Out of Here. Són els Modulations, som el 1975, i la peça porta i et porta. Baixar els baguls, recuperar peces i gaudir-les amb vosaltres, un exercici que faig un cop al mes. Avui estiu, avui toca amb baguls.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Més baguls, una banda anomenada Bon Chic, i aquest beige leather, pell de color beige.

sona l'època durada del light rock, del funk més lleuger, però és de l'any passat. Boy Chicks on Jack Jack Jamate, Philippe Moreau, aquest Beige Leather, és senzillament un exercici de música per al so FM i l'FM ets molt dedicat. Pieces of a Dream, clàssic de clàssics de la música afroamericana. El 12 polzades de Warm Weather. Aquella temperatura tan agradable que no vols que marxi.

descoberts per Grover Washington Jr., el saxofonista que els produeix aquest àlbum de debut, Pieces of a Dream, fan jazz, fan un melós bonic, amb la veu de Barbara Walker, tan i tan excitant, i una d'aquelles peces que serveix per fer-te sentir absolutament cool. Un cop al mes, la pista de fusta baixa amb els seus baguls i descobrim junts cançons que han quedat perdudes, empolsinades, els nostres arxius, que els arxius són la memòria a vegades, i a vegades sou vosaltres que les torneu a fer posar. Wine Chimes a la Kazan. Més fang bonic.

0: desde Jackson, Mississippi, una agrupación con un pueblo que tiene historia de música. Grababa el año 1982 un álbum anomenat Arrival. S'obria amb Arrival i s'acabava amb aquesta La Kazam, una d'aquelles peces de jazz funk que s'ha remesclat, s'ha fet servir per anuncis, s'ha emplejat fins la sacietat, i que avui és una de les perles del collar que t'oferim. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta, pista de fusta, de dilluns a dijous, de 8 a 9.
1: It began with percussion. It was a very simple beat at first, and the beat grew more complex. It began in Africa.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Mickey Puig.
0: I aquest és el gran combo. Si un amant t'envia això...

escrita per Jorge Borrego i gravada pel Gran Combo en 1979. Brujeria és un d'aquells números que el Gran Combo de Puerto Rico ha fet famós i que l'altre dia li enviaven a un amic, Danger. Brasil. I una d'aquelles coses divertides. Un grup de nenes fent versions de funk.

A Patotinha era una agrupació, un quartet de noies, a la manera dels Parxís, que a Brasil feia música per nens, tot versionant cançons. Aquí es prenaven el Don Puig i Donny Forci de Leon Haywood, amb una cançó que reivindicava l'estètica dels patinadors en una joventut brasileira que volia imitar els americans. 1980, Brasil.

0: durant els 70, productors d'arreu, músics dotats, es tancaven en estudis per intentar fer un màxim, una peça que ho trenqués, que ho petés, que fos un èxit de discoteca. Són amb els anys que aquestes peces es cotitzen, els samplejadors les posen en compilacions i gent com Dimitri Fonfaris les fa eternes. Es feien dip la pregunta, feien versions de Herbie Hancock, però crec que Shangri-La sembla que és una peça inèdita feta expressament pel seu productor Don Kim en algun estudi de la Baja Califòrnia.
1: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
0: Us en recordeu que vam tenir els Guaigas com a disc clàssic amb el seu Antídot? El seu Cowboy 78, mireu qui el va remesclar. Fatboy Slim, Norman Cook.

qualsevol cosa que deixes a les mans de Fatboy Slim es pot convertir en una animalada. El Cowboy 78 dels Witch Guys, del seu disc Untitled, que va ser disc clàssic de casa, són així, en mans de Fatboy Slim. I ara imagineu-vos un disc de folk gallec que a mi em fa pensar, fins i tot en Brasil.

passant per Bouses, al barri de Vigo, agafant el diari, veient que no té cèntims, que no té feina, que està a l'atur, i fent un retrat. El disc es deia Alumini, el va editar Guimbard, d'un segell increïble de música folk espanyola, i jo el vaig comprar a la botiga Xiva de Tarragona anys fa. El disc m'encanta i aquesta peça em recorda a molta de la brasileira que escolto sovint. Sí, el Bagul arriba avui a Vigo i arriba al barri de Bouses.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Quan el carrer Tallers cantava, quan el carrer Tallers estava tancant, el company de l'apartament 18 de les Terres de l'Ebre em va passar un contacte i allà vaig comprar música com aquesta, The Force Again, post-punk americà dels 80.

de Nebraska, de Lincoln, que l'any 87 gravava un debut anomenat Eccles. Un disc que llavors als 2000 es torna a posar de moda i que en una recopilació de CD em va arribar a les mans gràcies a l'amic de l'apartament 18, gran programa de ràdio que hauríeu de buscar, de les Terres de l'Ebre. Rebuscant CDs també era lícit. El vinil a vegades sembla que és l'únic format, però quan tens pocs cèntims i no arribes a peces, trobar coses com aquestes és meravellós. En el llibre de Mauri, en el llibre que vam parlar de l'electrònica primitiva a Barcelona, es parlava d'aquest artefacte, de Julia Clare, d'aquest Summer Romance, i tal l'ho fet a casa, fet aquí, a Catalunya.

Julia Clare havia sortit en una sèrie de la BBC menor. Per alguna raó, en Tullio Tonelli la va conèixer i li va produir aquest Summer Romance, un petit hit de la música feta a Catalunya. Més enllà del circuit de Sabadell, Summer Romance va ser un hit. En Mauri parlava, Mauri Banyes, en el seu llibre de la música electrònica feta a Catalunya, i em van faltar cames per trobar-la, per degustar-la i per fer-la.

0: Avui cobrim els baguls de la pista de la pista de punta.
1: Michael Mook, 1999. Així sonava la música de ball al house, amb un patró trencat del que llavors es diria Two-Step o UK Garage. Cançons que sonen al 99, que es tornen a editar en digital, pels que la van perdre, i que pot sonar una tarda qualsevol a la pista de fusta. La tarda, però, ha de ser de baguls, el primer de mes, com avui, que és dia 1. Miqui Puig, els plats seleccionant perles, per acabar de ser feliços, acabar el dia amb bon humor.
2: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: I què tal si acabem a Detroit? Què tal si acabem amb Juan Atkins, amb un dels seus mous l'àlies, amb el seu Model 500. Això és InfoWall, això és Detroit en estat pur. I la pista de fusta torna demà. Miqui Puig, els plats et diu gràcies. Avui hem fet una tarda de baguls, cançons perdudes que hem tornat a sentir junts. Ja ho saps, cada dia a les 8, quan vulguis, a 3Cat Cultura. I les pistes, els puestos, sigueu feliços, balleu.

0: Servei de ball a ICAT.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa. Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
5: Déu us guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT, dedicat a l'estiu, arriba l'hora del cel obert.

Què, no volíeu estius? Doncs dues tasses. Aquí suant com a truixes. Suant la cansalada i el que no és cansalada també. Perquè després ens diguin que això del canvi climàtic és un invent. Que no, xiquets, que no. Que ens estem ofegant amb aquestes calorades gairebé tropicals. Però sempre hi ha alguna cosa que ens refresca, ja sigui un gelat, un cafè amb gel, o cançons que parlen del mes que acabem d'estrenar. Un mes que potser no té la fama del juliol o l'agost, i ves que no sigui perquè està a cavall de dues estacions. Avui parlarem del mes de juny.

Calor de juny, temps dolç com cenís, canten ses cigales i jo som feliç. Clar que sí, home. Que amb aquest mes arriben les ganes de fer de cigala, però de cigala en el bon sentit de la paraula, eh? De treballar poc i aturar una mica aquest ritme de formigueta que ens té atabalats tot l'any. A més que si a la calor te comença a atabalar massa, tampoc no cal que pateixis, eh? Vens aquí a Anglaterra i segur que un xàfec et cau a sobre.

Els quins i aquesta peça del Face to Face, parlant d'aquest dia plujós al mes de juny, que serveix com a presagi a dies complicats i manca d'esperança. La nena Simone, ella, en canvi, el juny prefereix passar-lo a Memphis.

Nina Simone, tio, que és que quan canta aquesta dona el que has de fer és callar i gairebé agenollar-te. Quina classe que tenia la Nina. Aquí parlant-nos de les porxos, de les cases de Memphis, dels pastissos de fruits del bosc i de l'àvia gronxant-se a la part més ombrívola de la casa. Els Everly Brothers, en canvi, ells no acaben de gaudir el mes de juny, eh? De fet, parlen d'una noia que es diu Juny, que és encantadora, guapa, carismàtica, però que té el cor tan fred com el mes de desembre.

Don and Phil Everly, un dels pioners del rock and roll, del country i del pop. Aquestes harmonies que feien, que van ser fotocopiades des dels Beatles a Simon & Garfunkel sense cap tipus de vergonya. Anem ara amb una peça del Dean Martin. El Dean Martin, hòstia, molta gent el coneix per la seva faceta d'actor, Rio Bravo, per exemple, i també com a company de bromes i d'escenaris a Las Vegas d'en Frank Sinatra. Però en Dean, tio, se l'hauria de reivindicar algun dia, perquè era un d'aquells crooners de la vella escola. Aquí, per exemple, s'encarrega d'una cançó del Ralph Reigner i el Leo Robin del 1934, bueno, aquí al celular estem al dia, i que sortia en una pel·lícula que es deia Here is My Heart. De fet, la cantava el Bing Crosby. El Dean se la va fer seva en aquest disc del 1959, molt tardorenc tot ell, amb moltes cançons també de temàtica nadalenca, i el que diu en aquesta peça és que som al gener, però jo estic al juny. Per què? Doncs perquè estic enamorat.

El Dean Martin, que diu que fa fred però no el nota perquè està absolutament encaterinat de tu. Que bonic. Gairebé tan bonic com el Ryan Scott, que et diu que t'estima com el sol s'estima el mes de juny.

T'estimaré quan s'acabi la festa. T'estimaré com el sol al juny. T'estimaré com ningú altre. I ballarem fins a arribar a la lluna. Què? T'està agradant ja el mes de juny, eh? Sí, home, sí. Pensa que ja comença a tornar la canalla de les escoles, els tens a casa tot el dia... I que no és bonic, això.

0: Els grans Decemberists, tio, que aquest tio, el Colin Meloy, és un autèntic poeta, eh? A mi és un dels grups que més em fascinen de l'escena del folk alternatiu dels Estats Units. Aquí parlant-nos de que està arribant l'estiu a Springville Hill, amb les flors i la gespa, i aquesta veu tan melangiosa marca de la casa. Va, vinga, marca de la casa. Fem una petita pausa, però no patiu que tenim més cançons que parlen de juny, eh? I para de suar, home, para de suar.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Bueno, aquí estem, fotent-nos una orxateta fresqueta i donant la benvinguda al mes de juny amb tot aquest allau de turistes que ens faran la vida molt més fàcil i ens ompliran les terrasses de preus desorbitats. Si així d'entrada abans anem a París, tio, que allí refresca una mica més, i tenim a la Francesc Rosé, més coneguda com Rosé, original d'Itàlia i amb una ascendència mestissa que l'entronca a les colònies magrebins del país veí. Va, Roser, explica'ns això.

El mes de juny en clau francesa aquí amb la Roser i el Puijun en un cel obert refrescant com un tall de síndria que ara dona la benvinguda al gran Conor Roberts, líder dels Bright Eyes, i una cançó del seu segon disc d'estudi. Produït pel Mike Mogis, en Conor ens parla aquí de passar el juny a la costa oest. Aquí et dic jo ara que calor en fa per donar i per vendre, també, eh?

Em vaig passar una setmana bevent-me la llum del sol a Winnetka, Califòrnia, on entenen el pes del cor humà, on l'enyor es fa pesant i l'alegria intenta aferrar-se a tu, i on la por finalment fuig per no tornar mai més. El Conor Roberts, que busca un lloc tranquil on el fred no se li fiqui els ossos, i fa cap a San Diego, que diu que és el bressol de l'estiu, a mirar com l'oceà balla amb la lluna. Ara, que per estar fresquet, nen, l'estiu, el mes de juny, ves a Irlanda. Allí no passaràs calor, no?

Van Morrison i del seu vespre al juny del seu 13è disc d'estudi, publicat el 21 d'octubre del 2003 pel segell Blue Note. Qui arriba ara són els Fratellis, amb aquest pop efervescent de guitarres i aquests 6 dies de juny on fan de tot, nen.

Els Fratellis, dient que durant 6 dies de juny van desafinar molt, però desafinar no cantant, sinó emocionalment. Per què? Doncs perquè es van enamorar perdudament i van fer el que fa tothom quan té aquest atac de bogeria transitòria. Un xoc de trens, que en diuen ells en aquesta lletra. Aquí estem avui al cel obert parlant de cançons del mes de juny i mira, amb aquesta matem tres ocells d'un sol tret. És la Nancy Sinatra, que ens parla del mes de juny, del de juliol i el d'agost, nen.

La Nancy Sinatra, que no vol que s'acabi l'estiu, perquè està aquí xiu-xiuejant a l'orella del seu estimat, que l'estima encara més que l'estiu passat. Vinga, va, seguim, i a més ho fem amb una descoberta, investigant aquí cançons que parlin del mes cansat a l'estiu, i són els Sigmunds, que estan ara mateix baixant pel carrer Rogent per trobar-te. Que no t'enfadis, dona.

Els Sigmunds, i aquesta cançó publicada tot just l'any passat, el 2025. Qui arriben ara són el Suede i aquest disc darrer amarat de post-punk, que mostra el que ja és una evidència, que la resurrecció d'aquest grup liderat per Brett Anderson és absolutament admirable. Després d'uns discos molt desiguals, Brett i companyia han aconseguit renovar el seu llenguatge sense perdre la seva essència. Aquí, per exemple, pobrets, estan passejant per Londres la mar de contents i sempre que els hi cau un xàfec.

June Rain, el suet del disc Antidepressants, en aquest cel obert que dedica cançons al mes de juny i que encara no m'hi ha parlat de les nits. Com a les nits de juny, nen? Quan surts allí a la fresca, el soroll dels grills. Jo m'imagino a Miravet lo bé que s'ha d'estar després d'haver sopat passejant pels carrers al costat de l'Eric Vinaixa.

Eric Vinaixa i aquesta cançó de les mil cares de la nit del 2023, que ara sí que ens porta al final del programa i acabarem amb Florence and the Machine i aquesta oda al més protagonista del programa d'avui. Des del Highest Hope, l'equip del programa s'acomiada per avui, Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Escoltes ICAT.
4: Hola, hola, què tal?
5: Nova setmana i nou mes, eh?
4: Sí, el mes de juny ja es fa notar, eh, aquesta calor ben potent.
5: I per mantenir el que ja comença a ser tradició d'inici de mes, us portem una frase feta optimista de regal, que diu: pel juny l'estiu no és lluny, que podríem entendre com a pel juny les vacances no són lluny, que fa il·lusió, eh?
4: Sí, ja hem pujat així una miqueta els ànims, no?, per començar amb bon peu el programa d'avui. Som-hi!

0: ara ens endinsem en l'adaptació teatral d'una novel·la que ha captivat a moltes lectores, escrita per Eva Baltasar i que ha estat guardonada amb diferents reconeixements, com és el Premi Llibreter. I, evidentment, sí, parlem de Permagel.
1: Han sigut la Victoria Spumberg i l'Albert Pijuan els dramaturgs que s'han atrevit a portar aquest ja clàssic de la literatura catalana a l'escenari de l'Espai Texas, sota la interpretació impoluta de la Maria Rodríguez Soto.
0: I acompanyades d'una veu directa i plena d'humor negre, l'altre dia la Sara i jo vam revisitar aquesta història d'una dona suïcida addicta a l'heroïna, al sexe amb dones i a la vida poc productiva.
2: Als 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. És fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa. Menteixo i pregunto, menteixo i pregunto, és el meu estil.
1: Doncs per saber com portar una novel·la d'aquest èxit al teatre, avui tenim la sort de poder parlar durant una estona amb la Victoria Spumberg. Victoria, gràcies per ser aquí.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Un plaer tenir aquesta estona així de trucada telefònica, encara que sigui, i perquè ens expliquis una mica com s'ha desgranat tot això de Permagel. No sé si va començar com un encàrrec?
3: Sí, va començar com un encàrrec de la Rosa Sisquella i el Cent Ponts, i Val. Em van, bueno, queda malament dir-ho, però em van perseguir bastant, perquè primer no era una idea meva fer ara una adaptació d'una novel·la, no estava dins dels meus plans i no ho havia imaginat tampoc, i ells ho veien molt clar, que ho havia de fer jo. També ho associaven amb l'imperatiu categòric pel tipus d'humor del personatge, i com ho veien molt clar, al final em van transmetre molt d'entusiasme i bueno, ha anat molt bé.
1: Val. Per tant, tu no havies adaptat abans una novel·la, o sí?
3: Jo havia adaptat una novel·la quan no tenia, jo crec que no tenia ni 22 anys ni 20, potser.
1: Ostres.
3: I sí, és de les meves primeres feines, potser la segona feina en teatre remunerada com a, no com a ajudant o regidora, que va ser adaptar Rayuela del Cortázar. Sí, i ho vam estrenar al Festival de Sitges i després al Lliure, però jo era molt joveneta i m'ho van encarregar uns músics i el Climent, que era un actor que treballava molt amb el José Sánchez Sinisterra. Sí. I des de llavors vaig fer també una adaptació d'una novel·la per ballet, pel Ballet Nacional d'Antioquia, que he treballat uns anys. Una novel·la passada dansa, això em va agradar molt, i crec que ja no havia fet cap novel·la més.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I com es fa, o sigui, quins són com els elements bàsics o quina és una mica l'estructura per de passar d'una cosa a l'altra? No deu ser feina fàcil, tampoc.
3: No, tot i que ara es fa molt, però...
1: Sí, això t'anava a dir, està de moda, no? Sembla?
3: Sembla que sí. L'altre dia vaig sentir la Magda Puyo a la ràdio, una cosa que em va agradar perquè va dir... Bueno, a veure, perquè li van preguntar què passa amb la novel·litis, i ella va dir, això de la novel·litis és una tonteria, va dir, perquè en realitat si hi ha una bona història podem partir d'un poema, d'un assaig, és igual, no?
1: I això és cert.
3: I vaig pensar, bueno, té raó, però també haig de dir que jo he sigut bastant crítica amb aquest excés d'adaptacions de novel·les, però sobretot perquè de vegades sento que la novel·la és com un reclam, no? Una qüestió comercial que, per exemple, si adaptes una novel·la de Dostoyevsky, clar, doncs molta gent vol anar al teatre perquè potser li sona d'una que és un gran novel·lista que s'ha de veure. És com el tema del repertori. I jo, clar, com sóc dramaturga i per ara estic viva, doncs recomano molt, o sóc molt defensora d'estrenar veus vives i veus locals, perquè, bueno, perquè amb això potser sóc una mica faig corporativisme, no ho sé, però m'agrada molt la veu viva, la veu del present.
1: Sí.
3: Penso que el teatre és un art que està profundament connectat amb el present, i llavors per això penso de vegades, a veure, la novel·la ha estat escrita en un altre context, per ser llegida, per transmetre aquesta història d'una altra manera. I el teatre té el seu propi llenguatge. Llavors, no m'agrada molt quan les novel·les es converteixen en un audiollibre o en un recitat de la novel·la. Llavors, aquí érem dues persones, perquè ho he fet amb l'Albert Pijuan, que ha estat fonamental per fer això, I vam dir, doncs, si hi ha dues persones, no una, i hem de fer una dramatúrgia i em venen a buscar a mi perquè sóc dramaturga, doncs farem una adaptació que d'alguna manera transformi el material original en un material que sigui purament teatral.
0: Sí. Clar. I quines diries que són les premisses principals per no convertir-se en un audiollibre?
1: És que aquest és el perill, eh? Perquè ha passat. Jo he vist coses que són un audiollibre. Sí. Llavors és molt avorrit.
3: Sí. Per mi també és avorrit. Això depèn, clar, sempre l'art és subjectiu i aquí hi ha gustos per tot, perquè jo recordo molt una senyora que conec, bueno, tipus veïna, eh? Una que no és algú de teatre, sí, que em va dir: "Ai, que guai, vaig anar a veure això i és com ho havia llegit." I li va quedar, tenia aquest reconeixement. I jo pensava, jo li vaig dir, doncs si ja t'ho has llegit, per què ho vas a veure?
0: Exacte.
3: Ai, no, però és que era igual. Era... I ella es mantenia amb aquest... Pues això és, per mi és un audiollibre. Quan veus que el material directament s'ha traspassat sense cap mena de transformació.
0: Mm, clar. Clar, no hi veiem teatre aquí, potser.
3: Clar, no, és una... Per mi és com... O sigui, el teatre no és que sempre hagi de ser dramàtic o hagi d'anar a parar el conflicte. Bueno, això és una discussió molt llarga. Tu, Sara, segur que t'ho has plantejat o que a l'Institut del Teatre ho heu comentat amb profes, amb companys,
4: amb
3: no? Perquè amb mi, per exemple, perquè, clar, és un tema molt, molt actual, no? Que discuteixen sobretot els teòrics, no? De si el drama està esgotat, si tal... Bueno, tot això ara no hi entrarem, però en resum, per mi el teatre és un art viu, no? I té a veure amb encarnar la paraula. És molt diferent a l'experiència de la lectura, que és també meravellosa. Jo sóc molt lectora de novel·les i de poesia i d'assaig, i m'encanta llegir, però és una, la lectura és un altre tipus d'experiència. En canvi, anar al teatre... és una experiència viva, en present, i també molt efímera. Tu no pots deixar el llibre a la meitat, tornar enrere, sinó que estàs en una experiència viva d'aquí i ara.
4: Sí.
3: I això té un llenguatge especial que té més a veure amb una qüestió també performativa, també hi apareix potser el diàleg, hi apareixen mecanismes que tenen a veure doncs amb el fet escènic.
1: Clar. I què llegeix la Victòria Spomberg? Tenim curiositat. Quin llibre tens ara a la tauleta de nit, per exemple?
3: Mira, m'acabo de llegir un llibre meravellós de contes que ha guanyat el Premi Aena, aquell milió d'euros que es va disputar, bueno, que també es va criticar molt aquest premi, no?, que va donar Aena, i és Un buen mal, de la Samantha, i ara no sé com es pronuncia, bueno, sí, que és una argentina.
0: Val.
3: És meravellós,
0: sí?
3: Són contes. I ara mateix m'estic llegint un llibre de l'Aria Paco, que me'l va enviar fa molt i tot just l'acabo de començar, que es diu Teoria del joc.
0: Val.
1: Ah, sí.
3: I és una novel·la, i l'acabo de començar aquests dies. Però Un buen mal, i també té molt bona pinta, però Un buen mal, jo soc molt fan de les escriptores argentines, les novel·listes, molt fan, i aquesta dona és extraordinària.
0: Mira, doncs, ja tenim recomanacions apuntades, per omplir la prestatgeria.
3: Sí,
0: i també et volia preguntar si en el seu moment, en l'auge de Permagel, tu també vas ser lectora.
3: Doncs no. No l'havia llegit.
0: Mira.
3: Em fa cosa dir-ho, però no l'havia llegit.
0: No passa
3: llegit.
0: Res.
1: No, em sembla
3: no
1: que,
3: coneixia.
1: De fet, la Maria Rodríguez en algun moment també va dir que ella tampoc l'havia llegida.
0: Mira, i llavors doncs, entenc que per fer l'obra vas empapar-te una mica de l'escriptura de l'Eva Baltasar.
3: Sí, em va enviar fins i tot un llibre de poemes que és molt bona, escrivint poesies. Nota molt que ve de la poesia, perquè té un ús de la llengua molt excel·lent.
0: Sí.
3: Això em va atrapar, eh? Més que la trama, em va atrapar l'ús de la llengua. I he llegit vaig llegir dues o tres novel·les, i per Magel amb l'Albert la vam llegir molts cops, i vam decidir doncs fer un canvi estructural, com, bueno, canviar totalment l'estructura bàsicament de l'obra.
0: Vale.
3: Original de la novel·la, sí.
1: Per tant, el que més us va cridar també l'atenció era aquest estil d'escriptura de l'Eva.
3: Sí.
0: Mm-hmm.
3: Sí, molt irreverent, també molt, o sigui, combina alhora que es té molta cura per la llengua, alhora és directa i és irreverent, té un humor negre, bueno, té mala llet, però també té poesia i té molta força. Per això vaig sentir que podia tenir molt bona oralitat, perquè això és una altra diferència, no? La llengua narrativa, diguéssim, l'ús de la llengua quan, a les novel·les, té un tractament diferent que la llengua escènica, que normalment té més oralitat. Clar que en una escena, en un treball escènic, pots fer de tot, no? Això està demostradíssim, no? Que pots agafar la llista de telèfons i fer una obra si vols. Això ho diu el Pavís, no? En un llibre molt important que té, i parla d'això, no? Que el teatre postdramàtic, doncs, també pot agafar qualsevol material. Però... Sí. Bueno, hi ha uns límits, i a més a mi personalment, no dic que això sigui una veritat categòrica, però a mi m'agrada molt l'oralitat, m'agrada molt la llengua oral i m'agrada molt els textos teatrals. No sempre han de ser textos convencionals, poden ser tenir moltes formes, però m'agrada molt la paraula escènica, la paraula oral, la paraula viva.
1: Clar.
3: I per això pensava que la novel·la original ja té una força, té un batec que va en aquesta direcció, però que s'havia de fer un canvi estructural per no convertir la novel·la en la Maria Rodríguez recitant l'Eva Baltasar, perquè llavors què hi pinto jo o el Pijuan?
1: Clar, bàsicament, sí.
0: Clar,
1: sí.
0: Perquè a l'escenari del Texas també veiem aquesta escenografia que en algun moment hi ha moviment, aquestes llums, una escenografia molt minimalista, però a la vegada molt, molt punyent i molt d'acord amb tots els moments de la història. Això com ho vau acabar de definir?
3: Això va ser una feina amb la Paula González, que és extraordinària, és una escenògrafa molt bona, realment molt sensible, també li agrada molt la poesia, i amb ella vam treballar molt al voltant d'aquesta idea d'un espai que fos alhora un hospital, permagel, un full en blanc, però que després a sota hi hagués una altra capa. Això ho vam tenir clar des de l'inici, amb una idea de fer un espai dramàtic, però alhora molt a la frontera de la instal·lació, perquè teníem clar que no podia ser un espai realista, perquè l'obra també... Sí. Gairebé que passa dins del cap de la protagonista. Llavors no podíem fer un escenari costumista, saps? Llavors amb ell em vaig entendre molt bé, i amb l'equip, amb el Lucas Ariel Vallejos al so, que ha fet un so per mi extraordinari, també el
1: Marc
3: Lleixà. Sí, el so és una passada, després les llums del Marc Lleixà, les projeccions del Marc Rodon, l'Ivan Beltran, que és el meu ajudant, que és també fonamental.
1: Que després, ja has treballat amb ell prèviament, oi?
3: Sí, fa bastant que treballo amb ell, el Marc Codina, el vestuari... La veritat és que l'equip és, bueno, que sempre jo sóc bastant fidel al meu equip, i la veritat que vam treballar molt a gust, i la gent del Texas molt, molt, molt implicada. O sigui, gent que es pren com de manera molt especial i molt personal els projectes, i són un grup de gent, bueno, que estan fent una feina molt potent, realment. Jo estic molt contenta. No m'ho esperava tant, o sigui, que fos tan important aquest projecte per mi, saps? Perquè, bueno, pensava, és un encàrrec. Sí que vaig posar com a condició que ho fes la Maria, perquè és una actriu que admiro molt, i ho vaig veure molt clar.
1: Va ser cosa teva, eh?
3: Sí. A més, vaig dir, o ho fa ell o no ho faig, que em vaig posar una mica...
1: No, molt xula, bé, però... molt bé.
3: Bueno, perquè va ser una intuïció. Un dia estava veient amb ma filla la Casa en Flames, i just m'havien trucat del text, bueno, la Rosa Sisquella, i deia, ai, amb qui, és que fer això, amb qui, no sé què. I quan estava veient la pel·li vaig dir, ah, la Maria. I mira,
1: clar que
3: i la
1: sí,
3: Maria
1: una bona tria.
3: Sí.
1: És que la Maria sosté aquest monòleg, no?, d'hora i poc, de manera brillant.
0: Ella sola, és fort.
3: Sí.
1: Què has descobert ella com a intèrpret, o que diguis això que té ella? És únic, funciona.
3: Mira, la Maria havia fet una obra meva que es diu La marca preferida de les germanes Klausmann, que és una obra meva de fa molt de temps, que va dirigir la Glòria Balanyà Et parlo de... La Maria tindria 22 anys. Que o sigui, era doncs, com tu, Sara, quan acabava de sortir de l'Institut del Teatre.
4: Val.
3: I vam fer un càsting de molts dies i perquè era un personatge dificilíssim. Són dues germanes. L'altra ho feia, la Diana Torner, que també era molt complicat, però justament el de la Maria era un personatge realment molt, molt difícil de fer. I a mi em va impressionar, ella em va impressionar molt. A més, és una obra molt dura, per mi va ser difícil veure-la en escena i perquè té algun element autobiogràfic i tal, i llavors, ostres, em va impactar molt. Després no li vaig perdre la pista perquè l'he anat a veure tots els seus treballs o els que he pogut i l'audiovisual, però no havíem tornat a coincidir. I la veritat és que és una, a banda de que és un acte persona extraordinària, humanament parlant, i això no és una tonteria. Per
0: no,
3: mi
0: és molt important.
3: Sí. És una persona d'una empatia immensa, d'una humilitat, de saps aquesta gent que s'arremanga
4: i s'hi
3: bueno,
4: posa.
3: S'hi posa, i a més jo pensava, a veure, si haig de treballar només amb una persona, més val que ens portem bé, perquè si no, quin pal anar cada dia als assajos i que estaré amb l'Ivan, que si ja sé que em cau bé perquè se'm va ajudant, però pensar, ostres, em feia por de dir, imagina't que agafes una actriu i que no hi ha feeling.
4: Uf, fatal.
3: Llavors, clar, això és molt bonic perquè llavors et ve de gust anar a treballar. I fer el cafè amb ella i xerrar. Llavors, hem connectat molt. És una persona amb molta consciència de classe, amb molta consciència de ser una treballadora i alhora és molt sensible i combina una cosa que és molt difícil de trobar, que és molta tècnica amb emoció. I això sí. És molt difícil de trobar actrius i actors que tinguin aquestes dues vessants. Perquè, clar, només amb la tècnica... La tècnica és molt important perquè el teatre s'ha de repetir cada dia.
4: Sí.
3: Potser en el cinema no és tan important, a l'audiovisual ho desconec, però en el teatre és importantíssim perquè tu cada dia fas la funció. I has de tenir tècnica, perquè si no, com fas tot aquest monòleg amb els salts temporals, els canvis d'espai que hi ha, tot... Bueno, però alhora, si no tens emoció, si no tens capacitat de transmetre emoció, d'emocionar-te, de posar part de la teva persona, ànima, digue-li com vulguis,
4: sí.
3: Doncs llavors a mi tampoc m'interessa, per això no vas al teatre. O sigui,
4: clar.
3: I ella combina les dues coses, i això és, per mi és molt important. Ja. No hi ha tanta gent que ho faci d'aquesta manera.
4: Totalment d'acord, i a més ho fa d'una manera que tu des de fora dius que fàcil que sembla, ho fa facilíssim, passa
3: sí.
4: D'un lloc a un altre que ni t'has adonat i ja està en un altre nivell, en un altre estat, en un altre to.
0: Sí, és
4: una meravella quan juga amb la veu.
0: Que et fa riure i et fa plorar, i és aquesta
3: sí.
0: Barreja d'emocions que és una obra intensa, que déu-n'hi-do. I ara, aprofitant que parlem també del so, que l'ha portat també el Lucas, l'Ariel Vallejos, també volíem parlar de que hi ha molta música que acompanya la història, com per exemple aquesta cançó.
5: Bajo el palio de la luz.

0: Ni un lejano barquichuelo que mira.
1: Aquest Mirando al mar de Jorge Sepúlveda.
2: Em sembla que... un temazo, eh?
3: Sí. Sí, aquest el va proposar la Maria, eh?
1: Mira, perquè... sí, se la veu molt còmoda, jo... quan sona la cançó.
3: Sí, bueno, és que la Maria, una altra cosa, ara us comento allò de la música, però una cosa que també volia comentar la Maria, sí, és que té molta llibertat interior i això per mi també vam connectar molt aquí.
2: Que maco el concepte.
3: Sí, és com, és que de vegades els actors i les actrius també com us mireu des de fora, perquè clar, us miren, no?, des de fora, llavors és molt difícil actuar perquè has d'estar pendent també del que projectes. Sí. I d'això, la tècnica, saber repetir, però quan trobes algú que té aquesta cosa, no?, de poder permetre's certa llibertat, no sé, jo connecto molt amb això.
1: Sí, la llibertat és clau per crear i per deixar-se anar.
3: Sí, i en relació a les músiques, bueno, això va ser que ens costava una mica trobar el personatge de la mare, i llavors jo li vaig dir, bueno, per demà, bueno, típic exercici que fas, no? Doncs porta'm una cançó de... que pensis que li agrada a la mare. I va dir, no cal demà, ja te la dic. I la vam posar, vam començar a provar. Llavors, el Lucas, que fa el so, que normalment nosaltres treballem amb bastant rigor dramatúrgic en el sentit musical també. Vull dir, a ell no li agrada com omplir l'obra de músiques així perquè sí, per omplir, no? Llavors, però sí que ja em va dir, ah, doncs sí, la mare té aquesta cançó, com són quatre personatges, és la protagonista, la mare, la neboda i la germana, doncs ell va dir, per què no busquem una cançó per cadascuna d'elles? Mm. I jo primer vaig dir, home, si dura una hora i poc, no estarà molt ple de música, però ens va anar bé, la veritat. I llavors les altres tres les va proposar ell.
1: Mira, ah, molt bé.
2: Doncs ara que estem ja en aquesta atmosfera musical, ara el que fem aquí al programa és una mena de recomanacions musicals encadenades entre convidades. Per tant, ara, Victòria, et farem escoltar les cançons que ens van recomanar els darrers convidats, que eren l'Edu Lloveras i el Pau Roca, i tu ara després ens hauràs de dir un altre tema.

0: Doncs aquest Black or White de Michael Jackson era la primera.
1: Oh, molt guai. Sí. De Michael Jackson m'agrada molt.
2: Sí, sí. I el ritme. Bona vida a les Spice Girls, mai falla.
1: Sí, també sí, les he ballat molt. Però jo us recomanaré una cosa molt més particular.
0: Molt bé, sí, ens agrada.
1: Desconeguda molt. I desconeguda, potser. Que és una cantant que m'agrada molt, que és la Sabina Witt, que és la meva germana.
0: Sí.
1: I llavors, com, bueno, prefereixo, ja que estic en una bona plataforma, clar, com sou vosaltres, sí, doncs prefereixo...
0: tirar cap a casa.
1: O proposar algú que possiblement no hagueu escoltat.
0: Clarament, d'això es tracta.
1: Tot i que sóc molt de la música també popular, moltíssim, però ara estava pensant i deia, va, la Tina Turner, que sóc fan total, i dic, no, doncs faig la Sabina Witt.
0: Clar.
1: I llavors hi ha una cançó que m'agrada molt d'ella, que és d'un, que està dedicada a l'Eric Satie, que és d'un disc que es diu Chiquillades Pintoresques, i la cançó es diu Les Antiques.
0: Vale.
1: Les Antiques.
0: Vale,
1: i és Sabina Witt.
2: Sí, perfecte. Però la teva germana, que té una veu espectacular, també.
1: Sí, és espectacular, m'agrada molt, i llavors he pensat que era un bon espai per proposar-la.
0: Clar que sí, germanes artistes,
1: Sí. Bueno, sí, això ja ve de família, del pare.
2: El teu pare,
1: sí.
2: Molt bé. Doncs, Victòria, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Ha estat un plaer.
1: A vosaltres. Per mi també.
0: Clar que sí.
1: La conversa.
0: Que vagi molt bé. I per mirar-nos-ho des del punt de vista de la Maria Rodríguez, que interpreta la protagonista, sense nom, ella mateixa aquí explica com ha anat tot aquest procés.
3: Hi ha una cosa que el veig molt, molt llunyà a mi, jo, Maria Rodríguez Soto, com a persona, però alhora m'ha sigut molt fàcil encarlar-lo des d'una veritat com que és la que m'està treballant amb ella, no? I també crec que passa molt que quan hi ha un text molt potent, que és el text i les paraules de l'Eva, i crec que una dramaturgia feta per poder explicar això d'una manera teatral, la partitura és tan senzilla, complicada alhora, però que llisca. I llavors hi ha alguna cosa com d'acabar passant i puc jugar amb moltes coses, perquè no només faig d'ella, faig de la seva família, de la seva mare, de la seva germana, de la seva neboda, dels seus records, de les seves amants. Vull dir que hi ha alguna cosa com que tot eclosiona. Llavors és ella, però alhora també és com tot el seu món. I és molt interessant això com a actriu, perquè no només em quedo amb una. És com tota aquesta obertura.

0: I ara, recordatori per les oients, una de les propostes més fortes de la temporada, això heu de saber, eh? Aquest Termagel serà a l'Espai Texas fins al 28 de juny, 9 a 10.
1: Rèplica, cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.
0: I ara és moment de posar-vos una mica més còmodes, tancar els ulls i deixar ben lliure la imaginació, perquè recuperarem un fragment de radioteatre, aquest format que des de Rèplica incitem a que es torni a produir i programar en aquest mitjà. Avui toca escoltar una petita part de L'enemic del poble, un clàssic de Henrik Ibsen, que es va emetre fa 10 anys a l'emissora de Barcelona Digital Ràdio.
2: I com des de Rèplica també intentem donar valor al teatre amateur, ara escoltarem un fragment del que en el seu moment va interpretar el grup de teatre barceloní No sabem on anem, dirigit per Ramon Codony, que també el sentireu ara perquè ell llegeix les acotacions de les escenes. Mireu.
3: Som a la casa del doctor Stockman, el metge del balneari de la ciutat. És el vespre. Com a convidat a sopar hi ha el senyor Billing, periodista del diari La Veu del Poble. L'acompanya la senyora de la casa, Katrina Stockman.
4: Ha vingut una hora massa tard, senyor Billing, i ara s'haurà de conformar amb el menjar fred.
5: No hi fa res, que és molt bo, extraordinari.
4: Ja sap que el meu marit vol molta puntualitat en el menjar.
5: A mi, en canvi, no em preocupa. Sap què dic? Que el menjar sempre és més bo quan estic sol i ningú no em molesta.
4: Bé, si li agrada d'aquesta manera... Ah, deu estar a Hofstad.
5: Segurament.
6: Bona nit, cunyada.
4: Ets tu. Bona nit. Que amable que ets de venir-nos a veure.
6: Ara mateix, passava per aquí, jo que... Ei, veig que tens companyia.
4: No exactament. Resulta que... Per què no entres i prens alguna cosa, tu també?
6: Jo? No, gràcies. Un àpat calent ara al vespre. Déu me'n guardi, amb aquest estómac que tinc.
4: Apa, per una vegada.
6: No. Déu t'ho pagui. Jo, té i pa amb mantega i prou. A la llarga és més saludable i no és tan car.
4: Bé... Ara no et pensis que el Tomàs i jo tirem de veta, tampoc.
6: Tu rai, no, estimada. Em guardaré prou de pensar-ho. No és pas a casa per un casual.
4: No. Ha sortit a fer un Tomà ben sopat.
6: I vols dir que li prova això? Ah, ara deu arribar.
4: No crec pas que sigui ell encara. Endavant!
1: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: I passem a una altra cosa, perquè fa ben poc que hem conegut la programació que ocuparà la cartellera d'un dels teatres públics de casa nostra, el Teatre Nacional de Catalunya. I perquè ja tingueu alguns títols en ment i estigueu al dia de tot el que passarà pròximament, procedim a fer una repassada d'algunes de les novetats.
1: Sí, primer de tot, el que crida l'atenció és que la temporada la inaugurarà la Sílvia Pérez Cruz. Estem escoltant de fons un dels temes del seu darrer disc i presentarà una peça, bé, més aviat un concert amb el títol de Repetir, Repetir, Repetir, que celebrarà els 10 anys del seu àlbum Vestida de nit, el que segurament coneixeu la majoria, i serà amb la mateixa orquestra de corda, és a dir, violins, violes, cellos i contrabaixos, que va formar part de l'enregistrament el 2016 i, atenció, el creador i director d'escena argentí Pablo Messier també signarà l'ajudantia de direcció i serà autor dels textos que hi apareguin.

0: mític Vestida de nit. Jo crec que totes ens la sabem, eh?
1: Fantàstic.
0: La cantarem totes allà al TNC. Però el mateix mes de setembre també tindrem en Josep Maria Miró, que ja va passar per rèplica, no fa tant, per parlar de la majordoma que estava a la Heartbreak Hotel, i ara serà al TNC amb un nou text, El Cadell, aquest és el títol, que també dirigirà ell mateix, i a més hi veurem intèrprets com la Rosa Renom, de fet era l'actriu que interpretava la majordoma, la gran Mercè Arànaga, Marta Rida, l'Alba Pujol, etc.
2: I després també hi haurà de nou la Rodoret programada. Recordem que la darrera temporada la Veronal va fer la seva versió de La mort i la primavera, però aquest cop veurem l'Hostal de les Tres Camèlies amb la direcció de la Carme Portacelli per dir adéu al seu mandat del TNC.
0: I a la Magda Puyo també la veurem a la direcció de la peça Roig i Violeta, que ha estat creat a partir de El temps de les cireres i L'hora violeta, dos textos de Montserrat Roig. I a l'elenc hi haurà intèrprets com Raquel Ferri, Oriol Genís, en Francesc Masinet, que ens va visitar també, de fet, quan estaven amb els polítics a l'Espai Brossa.

0: també hi ha programada la peça Tenet, de la companyia Eunoia Col·lectiva, on hi ha 8 acròbates que literalment desafien la gravetat. Una molt bona proposta de teatre familiar, si és el que esteu buscant.
1: Que bé que es programi circ al TNC, molt important. S'ha de fer més. Més gent que ha passat per rèplica, la Míriam Moucles, que estaven aquí promocionant i parlant d'Abecedari, amb el Joan Santís, que van estar a la sala Beckett. Doncs al TNC la veurem protagonitzant una producció dirigida per Ricard Soler, amb el títol de Nada, no res, entre parèntesi, que parteix de la novel·la emblemàtica de Carmen Laforet, Nada.

0: la directora Mònica Bofill estarà al càrrec del projecte 365 dones l'any, que vol reivindicar la figura de Custòdia Moreno en una lectura dramatitzada que serà fruit d'una investigació de la dramaturga Cristina Clemente per confeccionar aquest text.
1: I a l'Emma Vilarsau també la tindrem al TNC amb el gran clàssic de Brecht, La mare coratge i els seus fills, que dirigirà Josep Maria Mestres i comptarà amb molts intèrprets, i això passarà a l'abril del 2027. Encara queda.
0: Sí, exacte, i també una de les joies serà la nova creació d'Angélica Liddell, 0001, La creació, que explorarà la força, la violència i el vertigen del fet de crear. Tot això ho tindrem al juny per tancar la temporada.
1: Aquestes són algunes de les propostes que podrem veure al TNC, però us convidem a entrar al seu web, fer la vostra wishlist i vinga, a comprar entrades. Tinga.

0: I ara anem a la nostra secció més sucosa. Aquesta vegada anem a llepar-nos els dits i prendre alguna coseta a Sant Cugat del Vallès, concretament abans o després de veure una funció del Teatre Auditori Emma Vilarasau.
1: Ja no sé si hi ha més teatres amb noms d'actrius, no? Crec que n'hi ha molt pocs.
0: Sí, seria una excepció aquest, potser.
1: Sí, i a més s'ha canviat fa relativament poc.
0: Sí,
1: no
0: és novetat. Emma Vilarasau s'ho mereix, eh?
1: Sí, doncs aquí, en aquest Teatre Auditori Emma Vilarasau, les més afortunades, recentment n'heu pogut veure a la peça de Sonoma, de la companyia La Veronal, dirigida per el Marcos Morau, una peça que, això és una reposició, però Sonoma era un espectacle impressionant, així que si ho veu podeu anar a veure aquí a Sant Cugat, vau tenir molta sort.
0: Exacte, i ja sabeu que les xerrades postfunció són igual o més importants que el propi espectacle, així que comencem amb la primera proposta, no, Sara?
1: Mira, la primera proposta està ben a tocar del teatre, que és el bar Bocamoll, un lloc de cervesa artesanal que sempre agrada, això, i per tant tots els tipus de cervesa que somiem allà hi seran. I després per menjar tenim doncs moltes opcions de tapes, com carxofes amb pernil, croquetes de pollastre, ous estrellats, hummus, brie rebossat, pop. Hi ha moltes opcions vegetarianes també, és molt important. I una altra cosa molt destacable del bar Bocamoll és la seva gran terrassa per estar-hi còmodament, on sovint hi ha música en directe per acabar de tenir doncs un vespre ben rodó després d'anar al teatre, i és un lloc més aviat informal, però ja ho sabeu, apunteu-vos-ho bé. Bar Bocamoll.

0: I la segona proposta, i encara més a prop del teatre, és a dir, a l'interior mateix, tenim el mític cafè Auditori Sant Cugat, que, com indica el seu nom, és una cafeteria-bar coneguda bàsicament per combinar cafè, tapes i copes amb programació musical en directe i nits de karaoke els caps de setmana. Ojo! Pel que fa al local, destaca especialment pels concerts de jazz dels diumenges i per un ambient social relaxat vinculat a l'activitat cultural d'aquest propi auditori. No és lloc pensat per fer la gran entaulada, però sí per prendre o picar alguna cosa abans o després de la funció. Cuina mediterrània, estil entrepans, tapes, postres, cervesa, vi i còctels. A més que obre tots els dies de la setmana, així que no teniu excusa per no fer-hi parada algun dia.
1: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.

I ara encetem la nostra agenda teatral d'aquesta setmana amb una peça del Mercat de les Flors, el que significa dansa. Això que sentim ara es diu Starting with the Limbs, de la companyia de dansa inclusiva L'Autre Maison. Aquesta vegada ens porten sobre l'escenari una obra que parteix de l'experiència de dur una pròtesi. Quatre ballarines ens oferiran doncs, una nova perspectiva del moviment i de les identitats. Apunteu-vos-ho bé, el 6 de juny al Mercat de les Flors.

seguim aquesta vegada amb un nou espai escènic itinerant a través d'una carpa que funciona com a teatre. Rep el nom de Nilac, que significa iceberg en inuit. Dins d'aquesta carpa hi tindran lloc tota mena de disciplines artístiques, des de teatre, dansa, circ, fins a música o literatura. I ara també, després d'haver fet diferents parades arreu del territori català, arriba a la Fatarella, allà a la Vall de l'Ebre i a la Ribera de l'Ebre. Apunteu, l'acte d'obertura serà el 5 de juny i els següents 10 dies tindran lloc les diferents actuacions. Realment pinta molt bé.

I continuem amb més dansa, aquesta vegada a l'Antic Teatre i de la mà de la performer Lucía Flores i la seva companyia Suprema. Això que se sent de fons és Petit Suisse, la seva última creació, que no només combina dansa contemporània, sinó que també hi veurem teatre físic i clown. Es tracta d'una peça que vol apropar-se a les tensions entre identitat, control i desig, mentre se situa sobre la línia que separa el sarcasme i la dignitat, o allò normatiu, d'allò marginal. Així que del 4 al 7 de juny podreu conèixer de prop aquesta pràctica escènica travessada pel cos com a territori polític i relacional.

I ara, teatre. Al Maldà arriba el meu germà, una comèdia tendra interpretada pels germans Llorenç i Robert González. Els artistes la defineixen com un cabaret on teatre, poesia i música conviuen per parlar-nos de la família i els vincles entre germans. És a dir, el que definiríem com un feel-good comedy on el públic veu 19 escenes molt diferents, però totes a partir de la idea de tenir germans, ser el petit, el gran o bé no tenir-ne. Així que, sigueu fills únics o de família nombrosa, podeu anar al Maldà a veure aquesta obra escrita i dirigida per Marc Artigau a partir del 4 de juny.

0: I tanquem l'agenda d'aquesta setmana, ara sí, al barri del Raval de Barcelona, amb un espectacle familiar de teatre visual que porta el títol de L'impossibilista, una obra de Sergi Buca. Ell serà qui jugarà amb les il·lusions a partir de molts objectes quotidians i el públic no necessita buscar cap truc, sinó deixar-se anar, deixar anar l'imaginari i estar oberts a la sorpresa. Si això us sona bé, heu de saber que ho podeu anar a veure en horari de mig matí tots els dissabtes del mes de juny al Teatre del Raval, que podrem dir que encara estan d'estrena.
1: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: tot i que va arribant la calor, moltes propostes encara tenim, disponibles.
1: Totalment. Hem d'aprofitar ara, que potser a l'estiu no tindrem tanta varietat.
0: Ja, cert, però és un refugi climàtic, el teatre, això ja sabem.
1: Totalment. Aquella una mica d'aire condicionat no falla. Sí, sí. Arriben els aplaudiments i la gent no vol sortir. Es queda aplaudint més estona per tenir més aire condicionat.
0: Sí, així que la setmana que ve, més coses encara.
1: Exacte, perquè com ja sabeu, cada setmana la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i el Josep Maria Campillo, el control tècnic, tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, cada dilluns aquí, a iCat.
0: I si no sempre que vulgueu, ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora, a la plataforma 3Cat. Que vagi molt bé la setmana.
1: Adéu, adéu.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia dedicat a FM. Avui amb producte de proximitat, allò que ens agrada fer de tant en tant, amb l'excusa, sempre l'excusa és algun àlbum que posem a l'aparador del programa, i avui estrenarem el nou treball de Reinaldo i Clara. Anirem fins a Terres de Lleida. Però és que hi ha tantes coses boniques que s'estan publicant darrerament a casa nostra, doncs que em venia de gust avui fer un programa d'aquests de quilòmetre zero, el que hem començat amb aquest de Tinners Park, de Víctor Partido. A mi em sembla una cançó sensacional. Ja sabeu que aquí no fem miraments amb si es canta en català, castellà, suahili. És evident que és important que es canti en català per prevenir allò dels mals que té la nostra llengua, però evidentment hi ha gent, doncs, que porta tota la vida fent-ho en anglès, i si les cançons són bones, doncs tampoc farem activisme des d'aquest punt de vista. També canta en anglès Gian Nieto, des de Mataró, amb un últim EP que em sembla sensacional, que l'ha titulat igual que aquesta cançó, To Think Before To Talk.

0: El vam tenir en un concert Delicatessen, ja us he anat avisant que hi haurà concerts Delicatessen, ens en queden dos, però ara caldrà esperar una mica perquè fins al mes de novembre, octubre-novembre, no tindrem concerts Delicatessen. Per tant, doncs, ara ve l'estiu, també, tancar-se en una sala, és més, ja, època de festivals i aire lliure. Que, per cert, aquesta setmana, a partir de demà, comencem ja programació especial dedicada al Primavera Sound. He volgut fer un programa dedicat cada dia a començarem demà parlant del que passa justament dimecres i dijous. El dimecres parlarem del que passa divendres i el dijous parlarem del que passa dissabte. I així tindreu temps, si us ve de gust, d'anar preparant una mica l'agenda i d'anar assenyalant allò amb el rotulador de color groc quins són els concerts que no us heu de perdre. Jo us faré una mica de guia espiritual a partir d'aquí. Vosaltres, segurament algú de vosaltres en sap molt més que jo. Anem amb més coses d'aquí, com us deia avui, per desintoxicar-nos també de primavera. Avui, música del país, com per exemple aquesta meravella de Xerí Maraster.
1: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc

0: Natal.
1: Què us he de dir que no us hagi dit ja d'aquesta meravella, d'aquest punt de creu de Xerí Maraster? I sempre el que insisteixo és que si hi ha algun concert anunciat, sigui a prop o sigui lluny, això és com lo de les estrelles Michelin, ja sabeu que una estrella és que val la pena, diguéssim, aturar-s'hi, i les tres estrelles és que val la pena fer el quilometratge per anar fins a aquell restaurant. D'aquí els pneumàtics es gastaven més, els Michelin. I el Xerí Maraster és dels que val la pena gastar-se els pneumàtics, la benzina i el que faci falta per anar a on sigui a veure-la en directe. Això es deia El Descens. I una altra de les bandes, aquesta, el que passa és que teniu més oportunitats, perquè per fortuna, doncs, hi ha més concerts de la Ludwig Band, que estan presentant, com sabeu, nou àlbum que es diu Pel barri es comenta.

Us he de dir que avui estem escoltant algunes de les que, per mi, són de les millors cançons que s'han publicat aquesta temporada. La primera que hem sentit, el Dat in Spark, de Víctor Partido, em sembla brutal. El que passa que estem a l'espera de que en publiqui més. El descens de Xerim ara estem sembla un tros de cançó tremenda, i aquest Enganyar-te, de la Ludwig van, em sembla brutal. Però ja us aviso que avui, després, d'aquí una estona, us posaré una cançó que té molts números també per ser una de les millors cançons de l'any. És que avui tenim una estrena que és realment espectacular. Seguim amb més coses. Dan Peralbo i el Convoy.

Tremenda també aquesta cançó del Comboi, d'en Pere Albo i el Comboi, convidant-nos a formar part justament d'aquesta nova religió que són el Comboi que l'acompanya. Una banda tremenda que en directe em sembla de lo milloret que es pot veure també en aquest país, conjuntament amb el Xerí Maraster, qüestions d'actitud, d'entrega, de que realment són bandes que, és que ho veus que ho viuen i que ho viuen d'una manera sensata i que s'ho creuen. Em sembla realment tremendo. Us deia que avui per el recorregut que fèiem a través de la música del país hi havia una excusa, i aquesta excusa és que estrenem nou àlbum des de les Terres de Lleida, el nou treball de Reinaldo i Clara, avui a l'aparador del Delicatessen.

La Clara Vinyals és, a mi sempre m'ha semblat una gran artista, des de ja fa molts anys, amb una, diguem-ho així, que amb una pàtina més de cantautora, fent cançons molt fràgils, molt sensibles, i amb el temps ha anat abraçant-se cada dia una mica més al món del pop, més ballable, tot i que no amb un ball desenfrenat, però sí que més mogut, i actualitzant una mica aquesta proposta cap a terrenys nous, ben nous per al que estàvem acostumats a sentir de la Clara Vinyals, que és qui s'amaga al darrere d'aquest projecte, Renaldo i Clara, eh? No espereu que hi hagin dos personatges, és només ella, Clara Vinyals. Renaldo i Clara està extret d'una mítica cançó de Bob Dylan. Això es deia gener, forma part d'aquest nou àlbum anomenat L'Encant, del que, com sempre, us he triat tres cançons, la segona, Tan Brillant.

La veritat és que a mi particularment quan escolto algú cantar amb accent de Lleida o sobretot del sud, de les Terres de l'Ebre, em fascina i li donen una musicalitat afegida a totes i cada una de les cançons. Tan brillant és una de les cançons així de les més quietes, de les més tranquil·les, on també s'aferra la Clara Vinyals en aquest nou àlbum. Un disc que es diu L'Encant, insisteixo, que a partir d'ara el podreu veure en directe, ja té algunes dates anunciades, entre altres la teniu al Primavera Sound. El Primavera no és que acostumi a programar les bandes catalanes així amb horaris molt agraïts, entre altres coses perquè la competitivitat amb les grans estrelles és ferotge, però diguem que sempre és interessant poder veure Renaldo i Clara a dins del Primavera Sound. Anem amb l'última de les cançons d'aquest nou àlbum que us he seleccionat per posar l'aparador. Es diu Quines coses de mi.

Geraldo i Clara, avui a l'aparador del Delicatessen. I ara en aquesta segona part del programa, doncs novetats, estrenes, coses molt xules, de debò, molt. Com per exemple aquesta col·laboració del nou àlbum que ja l'acaben de publicar, el Rambalaya, des de Barcelona, amb diverses figures del món del rock espanyol que els acompanyen. És el primer disc que canten en castellà i per fer-ho doncs s'acompanyen de gent com per exemple Tarque, Carlos Tarque, cantant dels M-Clan.

Tremendos. El Rambalaya, que van de publicar nou àlbum, es diu Siete. No és que sigui el seu setè àlbum, perquè és el quart, és el primer que canten en castellà, però es diu Siete perquè té set cançons. I de les set cançons, doncs unes quantes col·laboracions. Carlos Segarra de Los Rebeldes, l'Angi Sánchez, l'Ovidi, cantant de Cigarros, i també el Tarque, Carlos Tarque, que té carrera en solitari, però també més conegut com a cantant dels M-Clan, que és amb qui cantaven aquesta cançó anomenada Cantos de Sirena. Més coses d'aquí del país, un altre que té nou àlbum és Joan Miquel Oliver.

0: vagi damunt un món és un colat. Camino ja distret i relaxat.
1: Com sempre, s'ha de fer molta atenció a tots els moviments de Joan Miquel Oliver. L'últim àlbum es diu Roisos i hi han coses molt interessants. El tinc a punt ja per posar-lo a l'aparador del programa qualsevol dia d'aquests. Recordeu que també el Pau de Bon ha publicat un àlbum pel seu compte, un àlbum de música poesia. Per tant, tots aquells que sigueu seguidors de l'entorn d'Antònia Font, doncs teniu bones notícies aquests dies. I us deia al principi del programa que he sentit una cançó que m'ha fet explotar al cap. A més, vaig estar veient el vídeo promocional. L'han enregistrat aquesta cançó així com en directe al Teatre de Calaril amb el Joan Pons de tècnic, suposo que fent una mica la producció d'aquesta cançó, i la veritat és que és una borrada. Mireu el vídeo perquè val molt la pena, jo crec que ja està penjat, la cançó ja està publicada en forma de single, és com una cançó doble, de fet, es diu Aiguaneu i La insurrecció que ve 2026, i és la nova cançó que han publicat Remei de Calafresca. Ja us dic ara que per mi aquesta borrada és una de les millors cançons que he sentit en aquest any, o com a mínim el que portem d'any, i serà una de les millors cançons de la temporada, segur.

em sembla una gran cançó. Aiguaneu, la insurrecció que ve 2026, Remei de Calafresca, una banda que aquí sempre ens ha captivat el Delicatessen, una banda que també s'ha de veure en directe, perquè són sensacionals, i que crec que fan una passa endavant amb una proposta així com molt de rock progressiu, psicodèlia. És cert que sona a temps passats, però que està tan ben fet que em sembla extraordinari. Remei de Calafresca. Esperem que vinguin més cançons com aquesta en el que serà el seu nou àlbum. I aquests dies estic fent de jurat d'un concurs, no us diré quin, però estic descobrint algunes coses. Una banda que m'ha sorprès i que són molt joves, que de fet tenen una sola cançó publicada a plataformes, que és aquesta que escoltareu, però que he sentit altres coses, alguns vídeos que he trobat, i he trobat coses que m'han atrapat. Es diuen Quitus. Ara semblarà que han de guanyar el concurs. No us preocupeu, que hi ha moltes altres coses que són sensacionals, però aquesta banda m'ha agradat. Quitus, això es diu Tantes Presses.

Doncs haurem d'estar alerta dels Quitos, una banda jove que realment treballen superbé les melodies amb unes quantes cançons que he sentit estaven penjades a YouTube. Anem amb més coses, més coses noves i més coses d'aquestes que sonen guerreres. Tenim nou àlbum també d'una banda ja veterana, Supergegant.

És una banda que jo sempre he trobat interessantíssima. Són bandes aquestes, Quitus, per exemple, també sonaven com un so molt internacional. Ja sé que això a vegades és com contraproduent de dir-ho, no? Perquè sembla com si nosaltres haguéssim de tenir un so així com més casolà. No, no, no es tracta d'això, però que són bandes que es veu que tenen, doncs, una afició a sentir coses bones i que després les plasmen en les seves propostes. Això es deia Marea Baixa, és una de les cançons que forma part d'un EP, de moment, tres cançons que porta el mateix títol, Marea Baixa, super gegant. I avui, per anar acabant programa, doncs una mica d'una banda que també ja va passar per la parada en el seu moment, com són els Minibús Intergalàctic. Amb ells acabarem, però abans us recordo que la setmana és setmana de primavera i que, com us deia, demà farem programa destacant el bo i millor de dimecres i dijous. El dimecres parlarem de tot el que passarà divendres i el dijous parlarem de tot el que passarà dissabte al Primavera Sound. Una mena de guia per recomanacions de les coses delicatessen i no delicatessen que es poden veure enguany al Primavera Sound 2026. La gradolça lliçó de la Vall del Mas Daurat, Minibús Intergalàctic. Sigueu exigents amb la bona música. Ciao.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

Sentit contrari, fuck Google Maps. Sense itinerari, loco sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre

las gracias, mamá. Vis que en un cap de semana faig el que em dona la gana. No mossegues la mà de qui dona de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vinga plorant demà, que ja està bé ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull check.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.